0: Són les 6.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
3: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

Drunk in your style.

0: Són les 7.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
3: Això, Laia, això de la Diada és una cosa molt curiosa, perquè ara surten tot de gent i de partits polítics que de vegades sent cada any el mateix cuento, eh? No, és que la Diada no és la Diada de tothom. I jo penso, home, clar que no. La Diada Nacional de Catalunya és dels catalans que volem un país just i lliure.
4: Clar.
3: O no?
4: I tant. Sí, sí.
3: Mira, saps què? Amb aquest discurs que ha estat... Comencem el programa d'avui, que s'acaba d'encendre la llum vermella.
4: Som-hi.
3: Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet.
4: Hola, Amadeu, hola a tothom. Aquest Festa Festa l'hem penjat un divendres molt especial. Som dia 11 de setembre de 2026, Diada de Sant Protos i Sant Jacint i, per descomptat, la Diada Nacional de Catalunya. I atenció, perquè ens trobem en el programa número 862 de la nostra etapa digital i el 2651 de tota la nostra trajectòria radiofònica, compartint les tradicions del país des de l'any 1989.
3: Com sempre, recordeu que tota la informació i els àudios els teniu tots a un sol clic al nostre web, festafesta.cat. Laia, avui és 11 de setembre i el país bull d'actes institucionals, de trobades festives, de trobades i accions reivindicatives, però també de germanor, de tot arreu, des de nord a sud, de llevant a ponent. Una jornada magnífica per viure-la i, sobretot, per celebrar-la al carrer.
4: I tant. I precisament per parlar de la força de l'associacionisme local en dies com avui, el nostre tema central ens portarà cap al Maresme. Tindrem el plaer de xerrar amb l'Emma Escolano, presidenta de la Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt, una entitat que és un autèntic motor cultural.
3: Tenim preparats 55 minuts de ràdio i cultura popular de la bona, de bona, bona de veritat. Ens acompanyeu?
4: Som-hi. Comença el Festa Festa.
5: Festa, festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
3: Recordeu que el Festa Festa el podeu seguir a les xarxes socials, Facebook, Instagram, X i el nostre canal de Telegram, del qual us podeu fer subscriptors i cada divendres rebreu el Festa Festa al vostre mòbil. I per descomptat podeu accedir a tots els nostres continguts a través del Tornaveu i de la web de l'Institut de Cultura de Barcelona.
4: També ens teniu a la vostra disposició Apple Podcast, Spotify i Overcast. I enviem també una salutació ben càlida a tots els que ens escolteu des dels vostres receptors tradicionals de ràdio. Gràcies a les emissores col·laboradores que ens fan costat cada setmana.
3: Avui, en aquest programa de la Diada, comptarem amb les notícies de l'actualitat associativa amb l'Emma Robres, la crònica castellera des de la mirada especial i singular del baròmetre casteller amb de la mà de la Sara Suriol i la nostra conversa central amb l'Emma Escolano, presidenta de la Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt, que vàrem enregistrar a Manresa a la Fira Mediterrània, 100 fa de dies.
5: Festa, festa!
2: Amb Laia Camproví
5: i Amadeu Carbó. Festa, festa és un programa patrocinat per l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya i la Federació d'Ateneus de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folclòrica Barcelona.
4: Però per començar a sintonitzar amb l'esperit d'aquest 11 de setembre, ho fem amb un cant emotiu i profund. El grup Tornaveus ens interpreta aquests goigs de Nostra Senyora de la Llibertat. Escoltem-los. Sí,

0: Un inici musical ple de solemnitat amb la formació Tornaveus. I ara connectem de seguida amb el pols de la informació del nostre teixit associatiu. L'Emma Robres ens acosta a l'actualitat del Tornaveu. Som-hi!
1: Festa, festa!
2: Les notícies del Tornaveu.
3: L'escola de campaners Llorenç Llongarri de la Vall d'en Bas es prepara pel nou curs, el quart. S'ofereixen 12 places i està pensat per tothom qui vulgui endinsar-se en el món dels tocs de campana. Les classes de setembre a juny es duen a terme un dissabte al mes, en què es combina una part pràctica en grups de 6 alumnes al campanar de Sant Romà de Joanetes i una teòrica impartida de forma conjunta al Centre de Cultura i Natura Can Trona. Justament és aquesta part teòrica el distintiu de l'escola, tal com diu Xavier Pallàs, el coordinador.
4: Intentem que tinguin una visió del que significa tocar les campanes més enllà de la part pràctica, eh? I la funció doncs, més simbòlica, més patrimonial, més identitària, com de la nostra identitat cultural. No?
3: Les places per aquest quart curs van exaurir-se el mateix dia d'inici d'inscripcions. Aquesta rapidesa, habitual en altres edicions, sumada al fet d'encetar un nou curs, demostra com de consolidada està l'escola i confirma el gran interès que desperta any rere any. Una de les novetats d'aquest curs és la divisió de grups per nivell. Un primer dirigit a persones que s'inicien en aquest tipus d'estudi, siguin campaners o no, i un segon adreçat a alumnes que vulguin perfeccionar o ampliar la seva tècnica. Tots, però, amb la voluntat de mantenir viu aquest patrimoni tan nostre. Per cinquè any consecutiu, la cultura popular catalana es farà lloc al Parlament de Catalunya durant la Diada Nacional de Catalunya, l'11 de setembre. Organitzat per Edifolc, el programa arrencarà a les 11, just quan s'iniciarà la cercavila i les actuacions de lluïment a la porta principal. L'any passat, la pluja va impedir fer la quarta mostra tal com s'havia organitzat, amb la participació de 250 actuants d'arreu de Catalunya. Tot i que es va poder gaudir d'algun tastet als porxos del Parlament, la Mesa i Edifolc van convidar les agrupacions culturals que havien d'actuar a fer-ho enguany. És per aquest motiu que tots els 16 grups participants d'aquesta cinquena edició eren també els escollits de l'anterior. Es pot esperar veure, doncs, representats els gegants, el cubillatge, danses tradicionals de tota mena o grallers, tots provenients de molts punts del territori. A dos quarts de dues, un cop finalitzada aquesta mostra, l'esdeveniment clourà amb els parlaments de Josep Rull, el president del Parlament, i Ivan Besora, president de Difolc.
5: Moltes gràcies, Emma Robres, per portar-nos el resum de les millors notícies que ha generat el nostre sector. I un dels pilars de la nostra cultura en els dies de gran celebració són, sense cap mena de dubte, els castells. És el baròmetre casteller amb Carles Esteve. Endavant.
2: Festa, festa.
1: Baròmetre casteller, amb Carles Esteve.
2: Onze estrenes d'inici de setembre.
6: Hola, companys, ja tornem a ser aquí per compartir amb vosaltres les novetats del baròmetre estrella dels darrers dies. Aquesta setmana tenim 11 estrenes. Els Nois de la Torre han revalidat el 4 de 8, el seu millor castell, i de pas han reeditat la seva millor diada. Per la seva banda, els Xiquets de Cambrils se segueixen superant i aquest cop han fet el primer 5 de 7 de la seva història. És el nou sostre de la colla i de retruc també han assolit la seva millor diada. Per la seva banda, els Marjaners de Guissona han recuperat el 5 de 7 i el 4 de 7 amb l'Agulla, que feia 11 anys que no el feien. Els Torraires de Montblanc també han recuperat castells, els 7 pisos. Han completat el 3 de 7, cosa que no passava des del 2018, i han coronat el 4 de 7. El darrer era de l'any 2000. Per la seva banda, els castellers de Sant Feliu han recuperat el 3 de 7 que no feien des de l'any 2017. Finalment, els Laietans de Gravenet han fet per primer cop el 7 de 6 i han revalidat el 5 de 6, mentre que els castellers de Mallorca han recuperat el 5 de 6 que no feien des del 2017 i també el 4 de 6 amb l'Agulla. I això és tot per avui. Recordeu que podem consultar el llistat sencer amb 97 colles a través del baròmetre casteller.
0: Moltes gràcies, Carles Esteve. Estarem molt pendents del que s'alci a les places castelleres.
1: Festa, festa!
0: I ara anem a buscar una versió d'allò més sorprenent. Escoltem la particular relectura que fa la formació Santa Mandra del conegut tema Benvolgut de Manel.

foto deixo aquí, que sé que ets un home ocupat. Suposo que és moment d'acomiadar-se, esperar. No haver-te emprenyat massa, no haver semblat un boig. Que la força us acompanyi, adeu, fins sempre sort. Però si un dia ens creuem, ja em disculpo que em conec. Faré de més seriós,

0: Una versió ben curiosa, aquesta, i amb molta personalitat, la que ens proposen i la que ens ofereixen al Santa Mandra. I entrem de ple en el nostre tema central d'avui, posant rumb cap a Premià de Dalt.
1: Festa, festa. Estiu 2026.
2: Les societats culturals i els ateneus han estat històricament i són els salvaguardes de la nostra llengua, la nostra identitat i la nostra vida comunitària. Per saber com es viu tot plegat, vàrem mantenir una conversa amb l'Emma Escolano, presidenta de la Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt i també vicepresidenta de la FAC.
0: Aquí continuem a la fira, a la plaça Sant Domènec, i en aquest espai que tenim aquí, que és un espai privilegiat perquè per aquest estand del Festa Festa doncs van passant molta gent. I molta gent que ens estima, molta gent que ens descobreix i molta gent que té discurs i que té coses a dir molt interessants i que porten valor afegit a tota aquesta activitat de la fira i de, també de la cultura popular del país. I ara és un dels casos, perquè tinc al meu davant a la Emma Escolano, Joanola. Et faré una presentació molt ràpida, però després tu mateixa et aniràs presentant, Emma, si et sembla bé. D'acord?
3: Em sembla molt bé.
0: Doncs mira, d'entrada direm que ets vicepresidenta de la FAC, de la Federació d'Ateneus de Catalunya, sí, patrocinador d'aquest programa. Tot s'ha de dir. Veus? Mira, ho fem bé,
3: Ho fem bé,
0: Ho fem bé, això, perquè a més patrocineu el programa. Ets presidenta d'Ateneu, concretament de la Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt.
3: Molt bé.
0: Sí, ho he dit bé? Perquè...
3: Ho has dit perfecte.
0: Ja que sí?
3: És que tenim uns noms llargs.
0: Llargs, llargs. Però sí. A més ets moltes altres coses, perquè no ets nova, per dir-ho d'alguna manera, no ets de la primera volada, com
3: no,
0: jo tampoc.
3: No, fa estona i aquí som.
0: Fas molts anys que estàs doncs movent coses i revisant una miqueta, preparant aquesta entrevista, d'alguna manera, vaig descobrir que ets fundadora de l'Avalot Teatre.
3: Sí.
0: Explica'ns això una mica, perquè la majoria de gent que ens escolta, que tenen una edat, diguéssim, que ens fa ràbia, que són molt joves,
3: yeah,
0: probablement no saben què és l'Avalot, o sí, però no saben el que va significar l'Avalot.
3: Home, l'Avalot va arribar en un moment que tot es podia fer, no? Allò que parlàvem abans, no?
0: Dit i fet.
3: Dit i fet. I nosaltres veníem del món, bueno, associatiu, no? I teníem aquestes ganes de carrer, de sortir, havíem sortit amb els gegants, havíem fet espectacles en plan amateur a Santa Coloma de Gramenet.
0: Ciutat meravellosa, però no gens fàcil en aquest aspecte.
3: No gens, no gens. Però teníem un grup molt gran que vam generar i vam crear els Diables de Santa Coloma de Gramenet, no? Els vam engrescar i els vam engegar. A partir d'aquí el Cuquet va ser ja irreprimible i vam decidir que fundàvem l'Avalot Teatre, que era la companyia de teatre de carrer. I aquí vam ser uns quants que vam decidir ja dedicar-nos al món professional i ens vam tirar a la piscina, perquè en aquell moment, doncs, tu diràs, no? Era com, bueno, què menjarem? Doncs no ho sabem, però treballarem molt i ens ho passarem molt bé.
0: I us ho vau passar molt bé.
3: I ens ho vam passar molt
0: perquè
3: bé.
0: Perquè vau fer...
3: I vam voltar per tot Catalunya, hem voltat per tot el país, per Espanya, hem sortit fins i tot al món exterior i ha sigut un aprenentatge d'aprendre-ho tot.
0: Estem parlant de principis o mitjans dels anys 80?
3: 85, amb els Diables, 86, sí. Hem fet 40 anys, enguany hem fet 40 anys.
0: O sigui, per contextualitzar-ho, és l'època de... amb altres grups, per posar-los en context, sí. L'època de Gresca Fresca, sí. L'època del Gall del Fanalet, sí. L'època... Clar, és que aquí era una època que volia això.
3: Eren els que també feien cercaviles i a partir d'aquí també van començar a fer espectacles. En fi... Som tot una colla que vam néixer d'aquesta, diguem-li, transició que jo crec que ja anàvem bullint mentre encara vivia aquell senyor que ens manava molt i ens anava matant pels llocs i vam decidir que la cultura havia de sortir al carrer, que ja hi era i l'únic que havíem de fer era fer-la explotar. I això vam fer.
0: I vosaltres vau explotar a Santa Coloma.
3: Exacte, i fèiem espectacles de foc, però fèiem també espectacles familiars tant de carrer com es podien fer dintre l'interior, vam fer èlitres, vam fer moltes coses meravelloses.
0: Però al llarg del teu periple, diguéssim, professional, ara parlem, sí, del periple professional, de vegades costa distingir, el que és professional i el que és amateur, perquè de vegades la diferència és cobrar una nòmina o no.
3: Exacte.
0: Normal, bàsicament
3: la bàsicament diferència és això. De tota manera, n'hem cobrat poques de nòmines i, en canvi, hem treballat a nivell professional molt. No? I bé, doncs, ja vam decidir que ens dedicàvem a això i ja va ser imparable, no? Ja.
0: I, a part d'aquesta experiència, doncs, amb la Balon Teatre, tu has tingut moltes experiències en el món, diguéssim, de l'escena, per dir-ho d'una manera, de tots tipus.
3: Sí. M'he quedat més al darrere, he fet alguna cosa de teatre, he dirigit teatre amateur, i fins i tot n'he fet, i als 50 anys vaig sortir, vaig fer una Mare Coratge de 4 hores, que encara no m'ho crec, però em vaig anar quedant més a darrere i fent més ambientació de cinema, figurinisme i vestuari de teatre, cinema i circ, i em vaig quedar com una mica més als darreres. Generalment dissenyava, però em quedava també moltes vegades a portar les sastreries, o, en el cas del Circ Creek, per exemple, doncs, anava i venia, feia estones, anava, feia vestuari, feia de semi-ajudant de direcció del Tortell. Bueno, hem sigut família una mica, no? I seguim sent, com amb la Balot. Amb la Balot seguim treballant junts, seguim creant projectes nous, i amb el Circ Creek, doncs, també hi ha un anar i venir, que hi som sempre.
0: I a part d'això també tens molta experiència en festivals?
3: En festivals una miqueta, també.
0: Una miqueta, darrerament, l'últim que has dirigit.
3: Aquí entre mig, abans d'entrar amb els festivals, si m'ho permets, hi ha una etapa de la meva vida que considero molt important i d'un aprenentatge meravellós, que és la meva estada a Can Boter, al taller de figures.
0: Clar,
3: Can Boter,
0: a Tiana, clar.
3: Clar, a Tiana. Home. I amb el meu germanet Joan Armengol, el Miquel Gelabert, la Núria Fàbregas, la Montse Xuclà, la Cristina Fortuny. Això va ser un altre bullidor, no?, d'experiència. Aquí vaig començar a fer més vestuaris i més ambientació i a treballar una mica aquest pallasso interior que diu el Jaume, que es veu que tinc. I jo em faig com la xula perquè penso que si algú diu això és tan bonic i tan meravellós que...
0: Era més normal en aquella època la creació col·lectiva que ara?
3: Jo crec que ara es torna a portar una mica més. Tot i que no tant, però neixen grups que fan creació col·lectiva, després busquen professionals que els hi facin aquesta mirada externa. Hi ha una paraula ara que es diu molt, que és una mirada externa, no? Que l'altre dia amb el Víctor Borràs dèiem, a mi m'agrada més que em diguin qui ha fet una abraçada. I em va agradar molt i per això ho dic. Perquè dic, a mi m'agrada més, en lloc de fer una mirada externa, fer una abraçada. Però sí, fèiem creació col·lectiva, perquè sumàvem, tots veníem de ser autodidactes. Per tant, tothom aportava el que sabia, no? I clar, si tothom aporta el que sap, doncs anem posant els granets de sorra i acaba sortint un castell meravellós.
0: Perquè abans has citat, per exemple, ara has citat l'elenc, per dir-ho d'alguna manera, la nòmina, per dir-ho d'alguna manera, o els crèdits, si vols, de Can Boter.
3: Sí.
0: Però, per exemple, la gent que ens hem dedicat a la imatgeria popular durant molts anys, a Can Boter, per nosaltres era Can Boter.
3: Can Boter.
0: I per allò, jo volia dir... tot un seguit de gent que creava, feia bullir l'olla i abocava,
3: sí,
0: i ens regalava a la gent, doncs, figures,
3: sí,
0: imatges...
3: Feien gegants, sí, vestuaris de gegants, construïm el gegant o les gegantes i els capgrossos, i feien vestuaris per companyies de teatre, i també la Cristina, per exemple, treballava al Liceu. En fi, érem com una taranyina i tothom que venia es quedava enganxada perquè era meravellós.
0: Clar, perquè és molt xulo la creació,
3: sí,
0: col·lectiva, és,
3: sí,
0: molt potent, és molt, sí, potent. Dirigeixes festivals, darrerament t'hem pogut veure en el festival de jazz de Platja d'Aro,
3: sí,
0: dic bé?
3: Sí, ens vam estrenar aquest any.
0: I què tal l'experiència?
3: Doncs, sincerament, molt bé. És un festival que es va inventar l'Ajuntament de Platja d'Aro, el Departament de Cultura, un festival absolutament inclusiu, obert i meravellós, perquè el lloc no pot ser més fantàstic, que és a la Platja Gran de Platja d'Aro. És gratuït i obert a tothom, sense portes ni finestres. A la sorra es posen 1.000 cadires, però a més tenim tota la sorra que qui vol s'hi estira i gaudeix de l'espectacle, i qui vol es queda en el passeig. Per tant, un mínim de 1.500, 2.000 persones cada dia amb grups i bandes de primera categoria i grups emergents. Per tant, tenir la possibilitat de que aquest any ho van licitar i l'empresa Simulat, el Cesc Mojica, va apostar i va guanyar la licitació i em va contractar a mi com a director del projecte i el Quique Colmenar com a director artístic. I hem fet un equip absolutament cohesionat, meravellós, i ha sortit un festival, jo crec que preciós.
0: I després, diré, això és un altre festival, que és, per dir-ho d'alguna manera, de butxaca, encara.
3: Encara.
0: Ja creixerà.
3: Encara.
0: Ja creixerà. Que jo el vaig descobrir, ara quan estem parlant, el vaig descobrir farà 15 dies,
3: sí,
0: 3 setmanes.
3: Sí.
0: I allò que em passa, ja està, ja m'he enamorat.
3: Clar.
0: Ja m'he enamorat d'un festival que es diu Festival Franquesa, que passa a la tardor, a Premià de Dalt, al voltant d'un edifici que té el nom de Franquesa, de Can Franquesa.
3: Can Franquesa.
0: I que, si no m'equivoco, és la seu de la Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt.
3: Sí, senyor.
0: Va, parlem una miqueta... Abans de parlar del Festival Franquesa, això ho deixarem pel final. Va, va.
3: Parlem una mica d'aquest naivení,
0: sí, sí.
3: que em destarota i em posa nerviosa.
0: Jo sóc un tio desendreçat amb tot, però hi poso ganes, eh?
3: M'encanta.
0: Hi poso ganes. Escolta'm, tu ets la presidenta d'un Ateneu, que és aquesta Societat Cultural de Premià de Dalt, que es diu Sant Jaume.
3: Sí.
0: Ubiquem Premià de Dalt. Descrivim una mica... a Premià de Dalt, perquè no és el mateix un Ateneu a la plaça del Nord, per exemple, de Barcelona, com podria ser Lluïsos,
3: sí,
0: a un Ateneu amb un poble del Maresme.
3: Exacte.
0: Primer, Premià de Dalt. Què és Premià de Dalt?
3: Premià de Dalt és un racó de món que és un privilegi, sincerament. És un mar i muntanya, que dic jo, perquè estem a la zona de dalt, no de mar, però en canvi tenim el mar a 20 minuts i en canvi tenim la serralada litoral que ens fa companyia. Per tant, estem molt a prop de Barcelona, però no suficientment lluny com perquè estiguem al mig de la muntanya. Per tant, és una meravella i un privilegi poder viure allà i tenir la seu de la nostra entitat en allà, que a més està al cor de Premià de Dalt. Premià de Dalt és molt desendreçat, també, com tu deies, jo també, una mica. Llavors, per tant, ens van bé aquests pobles perquè hi ha la zona de muntanya, el barri del Remei, el barri Cotet, el barri de la Floresta i el nucli antic. Llavors, som desendreçats, però el que és el cor del nucli antic, allà al mig està la Societat Cultural Sant Jaume, Can Franquesa, amb els seus patis, les seves pistes poliesportives, el seu teatre, el seu bar-restaurant i les seves sales, i amb unes seccions que fan una feinada tremenda.
0: Va, doncs som-hi. Ningú s'ha d'imaginar que Can Franquesa és un equipament construït al segle XXI amb flaire centre cívic.
3: Construït al segle XXI? No.
0: No, per això, que ningú s'ho ha d'imaginar.
3: Ah, vale, va.
0: I que no fa flaire de centre cívic.
3: Gens.
0: És una altra cosa.
3: És una altra cosa.
0: Quan vas allà, ja d'entrada veus que és una masia fortificada.
3: Sí.
0: Que això ja li dona caràcter.
3: Sí.
0: Per tant, estem parlant d'un equipament que està en un edifici singular. Sí. I allà dintre s'hi viu, allà dintre hi ha vida, vida cultural, allà s'hi viu.
3: S'hi viu.
0: Va, anem a explicar la vida de Can Franquesa, d'aquest centre cultural Sant Jaume.
3: Doncs tenim 120 i prop de... L'any que ve farem els 120 anys, perquè es va fundar com a societat, el 1906... Tenim un torreó del segle XVI amb uns frescos pintats que els ha vingut a l'Arxiu Naval de Catalunya, els ha vingut a documentar. I, a banda d'això, clar, al ser una masia, les sales són estranyes. No tenim espais. I que dius, home, aquí és fàcil fer-ho tot, no? És difícil, és complicat, però això també té la seva gràcia, perquè pots fer diferents exposicions, tens diferents sales per poder fer diverses activitats. Què vol dir això? Que tenim una pila de seccions que fan moltes activitats, des d'arts i lletres, que fa els concerts de tardor, de primavera, a més, presentacions de llibres, i a més, uns premis que estem al 49, a la 49 edició del Premi Marià Manent de Poesia i el del Valerià Pujol de Narrativa, a la memòria de Valerià Pujol. Per tant, són els premis més consolidats de Catalunya. I això neix allà a l'Ateneu. S'ajunten i fan aquestes coses, i llavors els que hi som i ja ens anem apuntant, incorporant, doncs ho tirem endavant. Tenim la secció de sardanes, tenim la secció... El grup de muntanya ara el tenim una mica aturat perquè ens hem fet grans i ara necessitem relleu. Per tant, des d'aquí crido que tenim per fer camins d'Ateneus i moltes coses. Què més? Tenim el grup de Fòrum i Societat, que és la secció que fa debats com més actuals, més sociopolítics o humanitaris de l'actualitat. Tenim l'Espai Cinema, és una secció que ja també té més de 20 anys, que cada mes fa una pel·lícula amb Cinefòrum inclòs. I el mes de novembre fa un cicle d'autor o de tema. I de cara a l'any que ve volem fer pel·lícules cada 15 dies. Per què? Perquè a més tenim un equipament que és el teatre, perquè també hi ha un teatre, que això la gent es sorprèn.
0: Clar, a mi això em va sorprendre molt, que dintre d'aquella masia hi hagués una sala de teatre.
3: Una sala de teatre, que té una acústica meravellosa, meravellosa. I té un espai com polivalent, amb el terra encara d'aquest de rajola en absurd.
0: Tal com de les terrasses, diguéssim.
3: No, no, de la rajola d'aquesta de modernista. Ara no em surt. Bé, fi, ja em sortirà. I tenim un escenari petitet, no tenim ombra, hidràulica, gràcies.
0: Veus, hidràulica, plom, el disc dur ha començat a funcionar.
3: Sí, a vegades se me'n van ja les paraules, exacte. Llavors, això què ens permet? Doncs a vegades treure les butaques i posar l'escenari al mig. I en aquest teatre també tenim aquesta pantalla que baixa i podem projectar cinema i fem presentacions i poesia i no t'ho acabaries.
0: I tot això passa entre unes parets que és del segle què?
3: Bueno, tenim un torreó del segle XVI. Tot l'altre és una mica més endavant, però vaja, 17-18.
0: Sí, però això imprimeix caràcter, eh?
3: Home, sí, entres i fas respecte. Va, tenim això. El fantasma de Can Franquesa,
0: també. Ah, sí?
3: També,
0: tenim això, fantasma?
3: S'ha de dir, s'ha de dir.
0: S'ha de dir, home, això explica...
3: Clar, perquè ell cada vegada s'empipa també, si no li fan cas. Però si tu t'estimes Sant Jaume i vens a treballar, et cuida. No és d'aquests que t'apaga el llum... No. Et t'acompanya.
0: Ah,
3: jo quan em quedo a treballar a les nits...
0: Però no sabem qui és, no sabem qui és.
3: No?
0: No, primer president.
3: No.
0: Més enrere, encara.
3: No ho sé.
0: No ho saps.
3: No ho sé.
0: Bé, el cas és que teniu una presència.
3: Quan ho averigui us ho diré, però de moment a mi ja m'està bé.
1: Festa, festa. Estiu 2026.
2: Fem una petita pausa en aquesta interessantíssima conversa amb l'Emma Scolano per gaudir d'una altra col·laboració musical de luxe. Un clàssic atemporal de Joan Manuel Serrat, Paraules d'amor, però revisitat amb la sensibilitat i el talent d'Al·lèrgiques al polen i de Venus. Gaudiu-ne.

0: Quina delícia recuperar aquestes paraules d'amor amb aquestes veus i aquesta energia. I ara reprenem el fil de l'entrevista amb l'Emma Escolano.
1: I amb tot aquest context associatiu...
2: Sí.
1: Arriba un moment, farà 3 anys o 4, no?
2: Sí, enguany hem fet la quarta edició.
1: La quarta edició que decidiu liar-vos amb una cosa que no és gens menor, que s'ha d'anar treballant, mimant i regant, com una... s'ha de cultivar,
2: sí.
1: És el Festival Franquesa de Dansa i Cultura Popular. Ho he dit bé?
2: Sí, senyor.
1: És diu així.
2: Perfecte. És Franquesa, el Franquesa,
1: el
2: Festival de Dansa i Cultura Popular del Maresme.
1: És que, a més, la marca és xula, el Franquesa. Ja, també,
2: dona... Ara ja ens envien mails i ens agradaria molt participar al Franquesa.
1: O sigui, ara ja no els heu d'anar a buscar, quasi bé.
2: Franquesa.
1: Franquesa. Va, expliqueu-me, perquè això és tot una aventura.
2: Home, Sant Jaume ja programem molt, som una junta molt potent, molt pro, demanem subvencions, ens acompanyen, tenim els socis, tenim alguns mecenes petitets i ens acompanyen per poder fer una programació estable, molt potent i, a més, de totes les disciplines. Sant Jaume es fa la circa, que són els espectacles de circ, com a mínim, a l'hivern i a l'estiu, i entremig, si podem, també en fem més. I fem una programació estable, per tant, de teatre, cinema, circ, en fi. I d'aquí també va néixer la dansa, perquè molts ateneus també tenen, doncs, els seus esbarts. A Premià de Dalt hi havia l'esbar, que, què passa, no hi ha relleu. No hi ha relleu, i llavors s'ha anat com quedant petit. Però molts ateneus sí que en tenen, i és com la dansa d'arrel. Per tant, com a ateneu, no? Que som com una mica, jo dic, els custodios, aquesta paraula tan estranya i estrambòtica, que de la cultura popular, que ara sembla que no cal. No cal. Sí cal.
1: Sí cal, sí cal. I tant que cal.
2: Sí cal. Eh?
1: I tant.
2: Per tant, com que sí que cal...
1: Que no ens enganyin.
2: Que no ens enganyin. Com que sí que cal, sobretot la llengua i tot el patrimoni cultural, que és una barbaritat, aleshores, què fem? Doncs promocionem la dansa d'arrel, la dansa contemporània, i totes les danses que es fan i es desfan, ja t'he dit que teníem el cicle de sardanes també, per tant, arran d'això tenim un ballarí que és català, però que ell està a Hamburg, a Alemanya, va marxar a Alemanya molt jovenet, això que els hi passa molts de dansa, que malauradament han de marxar.
1: Ves que no sigui de Premià de Dalt?
2: Ves que no sigui de Premià de Dalt, doncs sí. Els seus pares viuen a Premià de Dalt i la seva família ja era de Premià de Dalt. I va venir un dia, doncs, explicant-me un espectacle que es veu que l'havia de fer allà, va haver-hi un malentès, en fi, que no el va poder fer. I algú li va dir que parlés amb mi i ens vam conèixer en aquell moment. Jo no sabia que ell era, ballava al ballet d'Hamburg, i fins i tot era coreògraf d'una de les seccions, i a més tenia la seva companyia de dansa, ha treballat molt amb la Fundació Tàpies, bueno, és un personatge, a banda de que me l'estimo molt, i és un ballarí extraordinari, és una persona excel·lent. Doncs va venir i em va explicar això, que havia de fer aquest espectacle, que l'he anat creant, que és una suma de dansa contemporània amb dansa popular, i no l'hem pogut fer, al final no ha sortit, i no l'hem pogut fer, i ara m'he quedat com, dic... Home, doncs, fem-lo Sant Jaume. Tenim una pista poliesportiva, amb una grada, i fàcilment es pot convertir en un espai escènic perquè ja ho hem fet, per tant. Bé, no ho allargaré perquè és una mica llarguet.
1: Oh, pots fer-ho, però... Tens tot el temps del món, eh? Aquí una cosa que
2: no, perquè jo a vegades m'enrotllo.
1: Sí,
2: soc pesadota, també.
1: No és veritat. Sí, tu t'enrotlles, però tens moltes coses a dir. I al Festa Festa només ve gent que té coses a dir.
2: Home,
1: t'ho puc garantir.
2: T'ho agraeixo. No t'he donat les gràcies per haver-me convidat. Estic molt contenta.
1: No, nosaltres estem agraït.
2: Home, adeu,
1: però pots contenta. Continuar, pots continuar.
2: Doncs a partir d'aquí, què va passar? Ens vam trobar aquests dos personatges. Ell és més jove que jo. I ens vam entendre després de dins a Bon Dia.
1: Això
2: o sigui,
1: passa.
2: Bon Dia, i ens vam com connectar. Vam estar raonant. Bueno, em va explicar tota aquesta història. Li vaig dir, doncs, fem aquest espectacle a Sant Jaume, ens emplacem un altre dia, doncs, allà a quedar, a buscar una data que puguem fer. Estupendo, ens va entendre molt bé. Què passa? Si jo quan em llevo cada dia ja tinc 30 idees, clar, si sobre me'n regalen una petita, doncs què faig jo? Vaig anar rumiant i el dia que ens vam trobar vam quedar a les 9 del matí, i eren les 9 del vespre i vam decidir que potser que també sopéssim, perquè ja es feia tard. Ens vam començar a enredar, i li vaig dir, escolta, Aleix, es diu Aleix Martínez, he pensat que està molt bé fer aquest espectacle, però per què no li donem no l'acompanyem, perquè ara mateix això serà com un bolet. Els bolets a la tardor, perquè aquest festival va néixer per ser a l'estiu, al mes de juliol, perquè és quan fan vacances també al Ballet d'Hamburg. Molts dels seus ballarins de la seva companyia també ballaven al Ballet d'Hamburg i anava molt bé fer-ho l'estiu. I clar, això quedarà com un bolet d'estiu que no va bé. I què vam decidir? Doncs que fèiem un petit festivalet i l'acompanyàvem de tres espectacles més, un de més familiar, que es podia fer al teatre, un altre que fos un esbar d'arrel, així, no?, donàvem aquest suport que necessitem i que volem des dels Ateneus, el seu espectacle. I a partir d'aquí vam fer el primer festivalet i va ser una meravella. I llavors ja, esclar, ja ens vam anar enredant i es van engreixant una mica i cada any ha sigut una miqueta més. Hem anat posant també música d'arrel, hem sumat, no?, les trobades d'imaginari, de bestiari, hem anat sumant una miqueta, una taula rodona sobre les dones de la cultura, hem fet una altra, més una conversa amb un tal Amadeu, em sembla que el coneixes.
3: No, em veu fer molt feliç, eh?
2: Eres tu, oi?
3: Vaig ser molt feliç en aquella conversa, t'ho he de dir. Ens vam passar molt bé.
2: Doncs ha anat creixent i s'ha anat engreixant. I clar, què passa? Com pot ser que un Ateneu pugui fer això? Doncs això és el que els dic, per exemple, als altres Ateneus, no?, quan en parlem. Per què? Perquè tenim suport de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme. Tenim suport de la Federació, que per això hi és, per ajudar-nos a tots els Ateneus. Per tant, des de la FAC també tenim unes ajudes per programar. Després, que hi ha el programa d'impuls a la dansa, que avui va molt bé dir-ho perquè és de la Fira Mediterrània. Uh-huh. Què passa? Doncs que també ens ofereixen aquest obrador d'arrel i aquest impuls per a les companyies, per tant, també és una ajuda per poder-los programar. I a més, que això encara no ho hem parlat, resulta que hi ha la xarxa de teatres d'Ateneus de Catalunya, és la XTAC, que és aquesta xarxa entre uns quants Ateneus que tenim teatres o sales d'exhibició.
3: Que estaríem parlant de la xarxa de sales d'exhibició més gran del país.
2: Sí, senyor.
3: Sense cap mena de dubtes.
2: Sense cap mena de dubte. Per tant, no, les coses com siguin.
3: Clar.
2: Què passa? Que amb aquesta xarxa, què fem? Una programació coordinada. Treball amb xarxa, mai tan ben dit. Llavors, què vol dir? Que t'ajuda a programar. Com més programem, més ens ajudem entre tots i optimitzem recursos.
3: I això acaba revertint en el Franquesa?
2: I això acaba revertint en el Franquesa. Per què? Perquè a banda de fer aquest espectacle de creació pròpia amb l'Aleix, aquí hi sumem això que et deia que anàvem engreixant, aquestes activitats, aquestes converses, no?, aquest bestiari, perquè és un festival de cultura popular. Un dels espectacles, d'on ve? De la programació coordinada. Un altre dels espectacles d'on ve? Del programa d'impuls a la dansa en Fira Mediterrània i la direcció...
3: Sí, sí.
2: M'explico? Llavors, tot això, i un espectacle familiar, que potser el portem des de la roda, no?, amb qui col·laborem, o des d'un altre punt. Què vol dir això? Que això suma i ajuda a que el Franquesa sigui una realitat. Llavors podem demanar aquesta subvenció a la Generalitat de Catalunya per festivals, i tot això va fent, no?, perquè, clar, tots els Ateneus tenim un tresorer o una tresorera que et diu... Ni parlar-ne.
3: Ens va dir, normalment, el tresorer sempre et diu que no.
2: Això no ho podreu fer. Això no ho podràs fer. I llavors tu dius, ens buscarem la vida. I ens la busquem. I per què el Franquesa pot ser una realitat avui? I hem fet aquests 4 anys per tot això que t'he dit. Aquest petit mecenatge, aquesta col·laboració dels comerços del nostre poble, aquí estem molt agraïts, i la subvenció de la Generalitat, que no és molt gran, perquè som un festival molt novell i petitó, però programa Impuls a la dansa, programació coordinada...
3: Ara et vaig a fer la pregunta de la bruixa.
2: M'encanta. Jo soc una mica bruixa, eh?
3: Està bé, està bé. No, la gent hem de ser així. Quina és la teva... la teva foto, la teva mirada al Franquesa d'aquí 5 anys? És a dir, què serà el Franquesa d'aquí 5 anys? Perquè el de l'any vinent probablement ja saps com serà.
2: No és fàcil, eh?
3: No, però
2: no és fàcil perquè som no... aquest poblet tan bonic que dèiem al principi i en aquest lloc tan meravellós i tan idíl·lic i tan proper a tot. Què fa? Que al ser tan proper a tot és molt fàcil marxar.
3: Mm-hmm.
2: Eh? Anar a veure un espectacle a Barcelona. D'entrada, per això precisament, vam treure el Franquesa de l'estiu. Perquè a l'estiu o estan de vacances o treballen. Si treballen, quan surten volen anar a la platja, no volen anar a veure un espectacle, encara que sigui molt divertit i boníssim. Costa. I a més hi ha molts festivals. Per tant, vam decidir aquest any, el número 4, doncs, treure'l i posar-lo al setembre, a finals de setembre, que ja els que ja han fet vacances tot l'estiu ja no se'n recorden i tenen ganes d'una mica de brugit. I aquesta era la idea. Per tant, què penso que serà l'any que ve? Home, jo penso que vindrà més gent, el coneixerà més gent, arribarem a més gent, perquè un dels problemes que tenim és que tenim tantes ganes de programar i tanta feina programant i organitzant, perquè la nostra estructura és associativa, és de gestió associativa. Clar, no tenim un equip que es dedica...
3: Això ho hem de dir, estem parlant... Hem de recordar a les persones que ens escolten que això és de gestió associativa.
2: Exacte.
3: La gent d'aquest Ateneu doncs es pela els dits per fer aquesta programació i tirar-lo endavant.
2: Clar, perquè no només és el Franquès és una goteta més de tot aquest raïm, saps què vull dir? És un gotim. Totes les altres seccions hi ha molta feina, i per tant, llavors a vegades comuniquem tard, ens costa, i costa que arribi tothom. Llavors jo crec que el número 5, que ja serà una data de celebració, serà una mica més gran i estarà una miqueta més consolidat, sense voler quedar com molt agosarada i molt pedant, en absolut. D'aquí 5 anys més, jo espero que realment sigui el que ha vingut a ser el Franquesa, que per això ens el vam inventar. Un espai de trobada, un espai de complicitats, un espai d'intercanvi, intercanvi cultural, intercanvi de totes menes. I aquest espai, no només d'exhibició, sinó de formació també, saps? I que sigui una mica això, aquest apropament real de la dansa, la d'arrel, la dansa d'arrel de tradició, la dansa d'arrel d'aquest impuls a la dansa contemporània, la cultura popular amb totes les seves versions, que són doncs, la música d'arrel, el bestiari, l'imaginari, tot hi té cabuda, les arts escèniques, el teatre d'arrel tradicional també, el circ, que acabi sent aquest bullidor, No volem ser una fira de referència ni una fira de venda. No. És un espai, com t'he dit, de trobada, de formació, d'intercanvi i de gaudi.
3: Jo, si m'ho permets, perquè ara sí que ja estem recta final d'aquesta entrevista.
2: Que m'enrotlli.
3: Ara que ja estàs...
2: Que m'enrotlli.
3: Jo, que només he estat una estoneta en el Festival Franquesa, jo vaig sortir d'allà pensant... Hòstia, quin bon rotllo.
2: Sí.
3: Si vaig sortir d'allà amb les piles carregades i pensant, jo aquí vull ser-hi.
2: Clar.
3: Aquí és casa. I no coneixia ningú.
2: Això saps què t'ho fa sentir? Un Ateneu.
3: Sí, exacte. Sí,
2: un Ateneu,
3: clar.
2: Entres en un Ateneu i dius, ostres, quin bon rotllo. Clar. I a tots els Ateneus fem algunes activitats similars, però no tots fem el mateix. I a tots hi ha un tarannà diferent. I fins i tot els noms són diferents. Tenim casinos, tenim societats...
3: I orígens diferents.
2: I orígens diferents.
3: Sí, sí.
2: Però el que sí que ens uneix a tots és això. I anem perquè volem. Ens ho treballem, ens ho fem nostre, i tothom que hi ve i és benvinguda o benvingut i se sent casa.
3: Emma Escolano, estem ara sí que al final d'aquesta entrevista. És probable que jo, amb tot el que t'he intentat estivar de tot el que ens has explicat, probablement hi ha alguna cosa o alguna pregunta que tu volies que et fes, que me l'estava servint i que no t'he fet, perquè això ens passa molt. La gent
2: sí,
3: que... Per tant, tens el teu minut de glòria per dir allò... L'autoentrevista. Això és l'autoentrevista.
2: Ah.
3: Pots, exacte, et pots preguntar allò que vulguis i contestar allò que vulguis, que jo no t'he preguntat, i dius, hosti, aquest tio, com pot ser que aquest tio no m'hagi preguntat això? Com pot ser?
2: Ostres, ara mateix no sabria què dir-te, perquè són... Hem parlat de tots els ateneus, de la xarxa, dels programes d'impuls, de totes aquestes aliances...
3: Hem parlat dels teus orígens a la Balot!
2: Home, que aquí no ho estàs dient, però jo sí que ho diré. En aquests orígens, a l'Amadeu també hi va ser,
3: Bueno, ho hem descobert ara.
2: Ho hem descobert ara, No ens en recordàvem fa molta estona. Però fins i tot això ho tenim. Per tant, també s'ha de dir.
3: Anava de bolo jo.
2: Bueno, som també amb aquesta gent de la Balot, ja així tanquem el cercle, seguim treballant junts, corre, que ve una xaranga. Seguim treballant junts i vam crear el Festival Passatge Insòlit.
3: Escolta'm, Emma Escolano.
2: I a més som cofundadors de la plataforma d'arts de carrer, que ahir vam celebrar els 10 anys de fundació, perquè la Fira Mediterrània també hi és, en aquesta
3: manera. Escolta, Emma, és que això...
2: Som
3: estàs
2: els millors.
3: Estàs a tot.
2: Ja està.
3: Emma Escolano, Joanola... moltíssimes gràcies per estar aquí. El que volem que sigui casa teva, que és el Festa Festa, a partir d'ara, si és que no ho eres ja, perquè és allò de si és que hi ha cases d'algú.
2: Exacte.
3: Moltes gràcies per estar aquí al Festa Festa. És la primera vegada, no serà l'última, ja t'ho puc assegurar. No serà l'última perquè, de debò, molt agraït que hagis passat per aquí i ens retrobem als carrers, que
2: els
3: és el nostre espai.
2: Exacte. Moltes gràcies a Maneu per convidar-me, de veritat.
4: Festa, festa. Estiu 2026.
0: I fins aquí aquesta conversa amb Emma Escolano, presidenta de la Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt, a qui desitgem tots els encerts del món.
3: I així, gairebé sense adonar-nos-en, aquest Festa Festa número 2651 enfila la recta final del seu recorregut.
5: Festa Festa!

0: Volem agrair sincerament la feina de les nostres col·laboradores que ens han acompanyat en el programa d'avui. L'Emma Robres des del Tornaveu i la Sara Suriol al capdavant del baròmetre casteller. Moltes gràcies per ser-hi sempre.
1: I com és de llei, un agraïment immens a tot l'equip que treballa de valent darrere les bambolines per fer girar la roda del Festa Festa. Setmana rere setmana, aquí no hi han festes, ni vacances, ni res. I aquestes persones són la Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, en Joan Serra, el Josep Maria Dell i els que estem darrere els micròfons, la Laia Camproví
0: i l'Amadeu Carbó. Que passeu una magnífica Diada Nacional de Catalunya, gaudint de la cultura, de la música, de la tradició i de la nostra gent, de la manera que més us agradi. Sortiu al carrer i feu festa.
1: Nosaltres ens acomiadem per avui, però com sempre ho fem amb la nostra música d'arrel i amb el so inconfusible de la cobla. Us deixem amb la sardana La Veu de Catalunya, una composició de Josep Maria Ruera, interpretada magistralment per la cobla de Cambra de Catalunya sota la direcció del nostre estimadíssim Jesús Ventura.
0: La setmana vinent tornarem amb més cultura d'arrel. Fins aleshores, que tingueu una feliç diada i una molt bona setmana.
1: Fins divendres que ve. Adeu!

0: Són les 8.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: de Garabí.
1: Maria Dolors Lafitte va néixer a Roda de Ter l'any 1949 i va morir el 2008 a Girona. En menys de 60 anys, va desenvolupar una carrera artística rica i diversa. Pel camí, va deixar molts amics que l'admiraven i li tenien gran afecte. Va ser fundadora del Tradicionarius, la iniciativa més important del folk al nostre país al segle XX. Va portar al festival la seva experiència dalt de l'escenari, el seu interès per la recerca i la seva valentia i agosarament a l'hora de marcar-se uns objectius. El seu llegat és present a la discografia que per sort està disponible al mercat i en la seva filla Míriam, que té una carrera de prestigi internacional al món de la música.

0: L'inici de la Lafitte, com la denominaven afectuosament els companys i amics músics, és a la ràdio, cantant ranxeres mexicanes a duo amb l'actual il·lustradora infantil Montse Ginesta. Al cap d'un temps, concretament l'any 1966, i també a la ràdio, s'inicia com a professional. La padrina Salvador Escamilla, des del programa Radioscop de Ràdio Barcelona. La seva especialitat ja no són les ranxeres mexicanes, sinó el repertori de Joan Manuel Serrat.
1: A modo de buenos días, dice así: mientras esperamos la visita, la presencia y la voz de una estrella invitada, déjenme que haga de introductor de estrellas. Así. Es una estrella invitada, bienvenida María Dolors. María Dolors es una noia, com qualsevol noia del nostre país, que es digui Maria Dolors, que té 17 anys, que podria servir d'inspiració per un motiu de qualsevol cançó dels nostres poetes que escriuen cançons extraordinàries. Maria Dolors és de
2: Manlleu.
1: Ella va fer la presentació en públic, per primera vegada al gran públic, a través de la ràdio i a través de... Sí, però em refereixo que vas tenir un gran èxit en la fira de la cançó,
2: sí.
1: En la mostra de la mostra de les nostres cançons, al Palau de la Música. Va tenir un èxit esclatant. Ella canta cançons d'ella i també canta els nostres autors. Així, amb el matí d'avui, ens regala una cançó d'un autor que ja coneixeu tots i que tots admireu. D'un dels que ens fa quedar bé, bé, bé. Maria Dolors també ens fa quedar així. I ens agrada sentir la seva versió particularíssima d'una cançó com, per exemple, podria ser aquesta.
2: Balada per un trobador.

0: Maria Dolors, una jove intèrprete de la nostra cançó, jove intèrpret, que canta a Joan Manuel Serrat i canta com l'heu sentida que canta, i ens encanta.
1: Arriba el primer èxit important, el seu primer disc a l'editora Concèntric de Josep Maria Espinàs. Guanya el Premi Revelació de 1968 amb la versió al català de quatre cançons occitanes del poeta Robert Lafont.

Durant els anys 1968 i 1969, publica discos petits amb arranjaments de Francesc Borrull i adaptacions de Josep Maria Espinàs. Versiona al català Brel, Els vells, i Jan Ferrat, Els petits cafès. Curiosament, al mateix temps que un altre fundador del Tradicionarius, Jordi Fàbregas, publicava a l'editora Edixa una altra adaptació de Jacques Brel, Amsterdam. Ben aviat, els dos s'allunyarien de la cançó francesa i ja no hi tornarien.

L'any 1968, conjuntament amb Lluís Llach, Dolors Lafitte, per les festes de la Mercè, es presenta al primer Festival Internacional de la Canción de Barcelona. Té un format tipus Eurovisió. Defensen la cançó A cara o creu, de Josep Maria Andreu i Lleó Borrell. Guanya la cançó búlgara que defensa Lili Ivanova, però ells queden en segon lloc.

Molta fama, però no tanta feina. Lafitte actua a la cova del drac del carrer Tosset cada dia. Això sí, a la mitja part treballa de dependenta de la botiga del local. L'any 1971, l'editora Concèntric li grava un disc de dues cançons israelianes. Tots alhora té uns arranjaments de Joan Albert Amargós, poc comercials i molt difícils de cantar. No és cap èxit, i anys més tard, Xesco Boix sí que la popularitzarà per nens, amb un aire molt diferent.

0: últim disc li va publicar Sony Folk, una editora de Madrid, i era l'enregistrament en directe d'un concert de cançons tradicionals catalanes que va fer amb el músic xilè Lautaro Rosas. Va ser un final significatiu per un artista transversal que va omplir de música entusiasmada el país durant més de 40 anys. Deia el musicòleg i crític Roger Alier a La Vanguardia que era una llàstima que s'hagués dedicat a la cançó popular perquè amb aquella veu hagués triomfat al món de la lírica. Nosaltres pensem que va ser una sort que Maria Dolors Lafitte es quedés a la cançó popular.
1: Gràcies per venir a escoltar-nos.

Tradicionarios Punt i Seguit és una producció del CAT, Centre Artesà Tradicionarios, realitzada pel Centre de Recursos Vila de Gràcia. Guió, Josep Maria Vidagany. Us ha parlat Laura Pau. Fins aviat.

música i més informació dels continguts de Tradicionarius Punt i Seguit els podeu trobar a la web del CAT, tradicionarius.cat.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvinguts i benvingudes al programa Fem Salut. En el dia d'avui parlarem de la pèrdua d'audició i ho farem de la mà de la doctora Victòria Montoro, és cap del Servei d'Otorrinolaringologia de la Fundació Sanitària Mollet i professora associada de la Universitat de Barcelona. La tenim aquí als estudis de Ràdio Mollet. Benvinguda, doctora.
2: Gràcies per haver-me convidat.
1: Anem a parlar, com deien, de la pèrdua d'audició. Si això és normal, si té a veure allò amb l'envelliment, o si pot ser senyal de que hi ha alguna cosa que no acaba de funcionar del tot bé.
2: Bueno, la pèrdua auditiva habitualment és un problema que es fa prevalent a mesura que ens fem grans, o sigui que té una relació directa amb l'envelliment, però en diferent grau segons la persona i segons també els seus condicionants. Val? També hi ha pèrdues auditives que no tenen una relació amb l'envelliment, sinó que són secundàries a altres causes o patologies.
1: Perquè habitualment allò pot ser associada, no?, com dèiem, allò amb l'edat, però també no sé si hi ha elements ambientals, sobretot, que poden influir en aquesta pèrdua.
2: Evidentment, val. El que és l'exposició a soroll o a sons forts és un factor que és un factor de risc per tenir una pèrdua auditiva més precoç i més greu en les persones exposades.
1: Jo m'estic mirant a la doctora Montoro i, clar, ella no se'ls ha posat, però jo sí que porto auriculars. Llavors, els auriculars, i veiem molta gent jove, no?, sobretot pel carrer, i no tan jove, que també amb el tema de, doncs, sobretot del mòbil, ens hem acostumat a funcionar amb auriculars. Això ens perjudicarà a la llarga?
2: A veure, això pot perjudicar sempre i quan la intensitat sonora sigui alta, sigui nociva per l'orella. No està contraindicat escoltar música amb auriculars o bé amb inserto. El tema és graduar molt bé la intensitat sonora i també tenir estonetes de descans, no estar 5 hores seguides doncs exposat a un soroll constant.
1: Mm-hmm. De fet, hi ha com una demanda de part de la societat de també de silenci. Estava pensant en els vagons del silenci que hi ha en els trens, no? I que és com una demanda allò de dir, bé, no volem estar escoltant a l'altra persona que està parlant per telèfon, no? És a dir que bé.
2: Bueno, l'exposició a soroll continu també predisposa per patir més estrès, més migranyes, més cefalea, inclús també relaciona amb malalties cardiovasculars com és la hipertensió. Tot i que això no és el meu tema, sí que quan et prepares alguna sessió d'aquesta sí que acabes llegint que l'exposició a soroll és un estressant de tot el cos.
1: Quina és la diferència, jo, quan diem, estic perdent audició per un tema d'envelliment i un altre, hi ha una diferència? Nosaltres notarem alguna cosa diferent?
2: A veure, la pèrdua auditiva associada a l'edat habitualment té una relació directa amb l'edat, no? I llavors, a partir dels 60 anys, i inclús una miqueta abans, doncs nosaltres ja comencem a notar que no sentim tan bé, especialment que no entenem tan bé. És el oigo, però no entiendo, val? O sigui, sé que estan parlant, però no acabo de discriminar bé tots els fonemes, val? I això és molt, molt típic de l'envelliment auditiu, i podríem dir que a partir dels 55 anys, ja comencem a notar-ho d'una forma molt, molt subtil. A partir dels 60 cada cop és una miqueta més important i, bueno, i a mesura que progressa l'edat, doncs progressa la pèrdua auditiva. També val a dir que hi ha persones que tenen una edat avançada i que tenen audicions molt, molt dignes per l'edat. No diré que perfectes, però sí molt dignes i que no necessiten cap ajuda auditiva externa. Llavors, tot el que comenci abans s'ha d'estudiar. Per què? Quan comença la primera infància, molt probablement hi haurà causes genètiques o bé causes provocades per malalties associades doncs, a la primera, bueno, al període perinatal, infeccions víriques com és citomegalovirus, toxoplasma, poden provocar pèrdues auditives. Val? Però això més o menys ja ho podem, els professors sanitaris ja ho podem intuir, no?
1: De fet, els primers anys de vida, no? Al igual que fem allò amb la vista, no? Amb els nadons, sí. Que a veure si segueixen, també ho fem amb els sons, no? A veure si el nen es gira o... no?
2: Sí, al néixer es fa un cribatge auditiu universal i aquí es fa a tothom, independent, en tots els nadons que neixin a l'estat espanyol i concretament a Catalunya, sigui la medicina privada, la medicina pública, val? Llavors, si aquest cribatge és normal, doncs tu ja saps que el nen parteix d'una audició normal quan neix, però això no vol dir que conservi aquesta audició, que no pugui tenir problemes més endavant auditius. Llavors, com podem fer una miqueta, o com podem sospitar si hi ha un problema d'audició amb el llenguatge? O sigui, a mesura que el nen doncs va creixent, s'han d'assolir una sèrie d'ítems a nivell de vocabulari. Quan aquests ítems no s'assoleixen, doncs has de pensar que pot haver-hi un problema auditiu i aquí s'ha de començar doncs a moure la maquinària per fer el diagnòstic i, per tant, doncs posar solució.
1: Pot haver-hi allò una pèrdua sobtada d'audició?
2: Sí, però això és més freqüent, afortunadament, en persones adultes. Val. O sigui, entenem per hipoacusia sobtada o sordesa sobtada aquella en la que, en un moment concret, perds l'audició. Val. I habitualment no se saben ben bé quines són les causes, però en principi hi ha una causa vascular, que pot ser un microinfart, un microictus que afecta el que seria el nervi auditiu, o bé causes víriques, també igual que les paràlisis facials són sobtades que en lleven la cara torta, que en principi és per un virus de la família dels herpes, doncs a nivell auditiu també pot passar el mateix. I després hi ha altres patologies que són menys freqüents, menys prevalents, que també ho poden donar i que tenen un estudi més d'imatge.
1: L'oïda pot arribar a fer mal. És a dir, no?
2: Si l'orella.
1: Sí,
2: l'orella, sí.
1: L'orella, sí.
2: I el mal d'orella, l'autàlgia, que diem nosaltres. Sí, eh? O sigui, la sordesa, quan... A veure, clar, és que hi ha diferents tipus de sordesa. Hi ha tres tipus, podríem dir, de sordesa. La que és mecànica o conductiva, que es produeix perquè hi ha una interferència, hi ha un stop en el que és el mecanisme de conducció de l'ona sonora, de l'orella externa fins a l'orella interna. O sigui, hi ha un problema, ja sigui a nivell del conducte auditiu, del timpà o de la caixa timpànica. Per tant, podria ser des d'un tap de cera, amb un cos estrany a l'orella, una perforació timpànica, una otitis, tenir moc a l'orella. Mm-hmm. Val? I aquestes pèrdues auditives habitualment no són... Bueno, el tap de cera sí que pot ser sobtat, val? Però la resta de coses són hipoacúsies més progressives. I tenen una solució, podríem dir, que més fàcil, no? No sempre és fàcil, però sí.
1: Relativament senzilles, val? Sí.
2: Després estan les hipoacúsies o sordeses perceptives o neurosensorial, que aquí és un problema neuronal, o sigui, ja sigui de la còclea, del cargol o bé del nervi auditiu. I aquestes ja no tenen una bona solució. I les solucions solen ser més ajudes auditives externes en format dispositiu, serien els audiòfons o implants coclears o altres tipus d'implants. I després tenim la combinació d'endugues, que serien les hipoacúsies mixtes, que habitualment aquestes es donen més en otitis molt cronificades.
1: Mm-hmm. Estava pensant allò que amb aquests dispositius que ha comentat la doctora, doncs potser els audífons estem més habituats, no?, a veure'ls, però també és veritat que aquests implants coclears que ha comentat, doncs cada cop es veuen, i també doncs això en infants, no?
2: Sí, bueno, de fet, sí. Són més freqüents posar implants coclears en nens que no en adults, però també n'hi ha molts adults. Sí, sí, són els nens que no tenen que no tenen, o sigui, que tenen un problema auditiu ja des de la primera infància.
1: I els audífons és una abans comentàvem, no, que pel tema de l'envelliment a partir dels 50 anys hauríem de fer revisions? És...
2: A veure, no cal fer revisions sistemàtiques si tu no notes res, ni tu ni la teva família, perquè moltes vegades també és cert que hi ha com una negació per part de la persona a acceptar que hi ha un problema auditiu, val? Hi ha una negació, però si tu t'autoconeixes molt bé i tu veus que tens més dificultat per participar de les converses, per entendre, per sentir la tele, que has de començar a pujar el volum, doncs sí que val la pena fer un estudi auditiu per veure on estem.
1: Bé, de fet, això és com la presbícia, no?, que comences allò veient a la gent que va allunyant, no?, va a un restaurant i va allunyant, sí, la carta per veure què és el que posa, no?, del menú, i m'imagino que l'audició passa una miqueta amb l'exemple que posava vostè de la televisió, no?, que vas pujant el volum i algú t'acaba dient, escolta'm, com és que ho tens tan alt?
2: Sí, sí, però el que és més verídic o real és la sensació que té un de estic sentint, però és que no acabo d'entendre, que confon paraules. Això ja és una alerta de que aquí hi ha alguna cosa que no funciona bé.
1: Llavors és quan hem d'anar a l'otorrino?
2: Sí, s'hauria d'anar a l'otorrino per fer l'estudi. Primer al metge de família per descartar que no tingui un tap de cera, que això també podria ser, o que no tingui cap altra història a nivell de l'orella, i un cop descartat això, fer un estudi auditiu.
1: Uh-huh. En què consisteix un estudi?
2: Mira, l'estudi auditiu clàssic que s'ha fet durant molts anys, des de fa milers, bueno, milers no, però és un dir, és l'audiometria tonal liminar. L'audiometria tonal liminar és la que gairebé tothom coneix. És aquesta audiometria que posen els cascos dins la cabina i tu has de sentir, doncs, una sèrie de tons, de pitos, de sorolls, sí, més greus, més aguts. Val? Aquesta audiometria és una audiometria que el que t'informa, jo sempre dic que això informa de la quantitat d'audició que tens o de la quantitat de cèl·lules que estan funcionant bé. Però l'audiometria que dona molta més informació és l'audiometria verbal. L'audiometria tonal és una audiometria que la podem fer en 15 minuts i l'audiometria verbal consisteix que l'estímul són paraules. Val? Mm-hmm. Llavors, la persona ha de repetir la paraula que se li ha donat. Val? I ha d'encertar el major nombre de paraules. Aquesta audiometria és molt més real perquè t'està informant de com sent, de com discrimina. Val? Llavors, aquesta audiometria també es fa en cabina i en cascos. Però actualment les tendències és fer audiometries més a camp obert, val? Perquè l'audició no és en una sala insonoritzada que tothom calla i jo només sento, no. L'audició és en una situació real, hi ha so de fons, hi ha altres persones que xerren i tot, i tu, en totes aquestes interferències auditives, has de saber intentar discriminar què és el que t'estan dient. Val que t'ajudes també d'altres medis, com és el llenguatge no verbal, el context, val? El que han dit abans. Llavors, actualment l'estudi auditiu més interessant és fer estudis a camp més obert i en soroll, que estigui competint. O sigui, amb interferències auditives que dificultin l'audició i que tu puguis acabar entendre el que t'estan dient.
1: És a dir, una miqueta jo reproduir el que és el dia a dia, no? La vida
2: evidentment.
1: Real. Evidentment. Com dèiem, sí, no acostumem a estar tancats, sí, en un espai com ara un estudi de ràdio, sinó al contrari,
2: sí,
1: no?
2: Sí.
1: Sentim igual? És a dir, la capacitat auditiva és la mateixa a cada orella o no?
2: Hauria de ser. En condicions ideals ha de ser, però sí, podem tenir pèrdues auditives unilaterals o bé bilaterals, però completament asimètriques, que tinguis una pèrdua, jo què sé, m'invento de 60 decibels a l'orella dreta i de 35 a l'orella esquerra.
1: Mm-hmm. De manera que si hem de requerir d'un dispositiu com un audífon, hauríem de portar-ne dos?
2: Si tenim un problema bilateral i totes dues en caràcter moderat, greu, evidentment dues. Quan tens una orella que funciona prou bé i l'altra és la que té el problema, potser amb una en tenim prou. Però el que sí que és important és que l'audició ha de ser en estèreo, perquè la informació que t'arribi d'una orella i de l'altra s'ha d'acabar creuant el cervell, i aquest creuament és el que facilita i t'ajuda a entendre i discriminar els fonemes.
1: Doctora, no sé si en el Fem Salut sempre ens agrada parlar de prevenció, pensem que és la millor manera, no?, de no arribar-hi. No sé si a nivell de l'oïda hi ha alguna mena de... No sé si podem fer alguna cosa en el nostre dia a dia.
2: Mira,
1: a veure, per prevenir la pèrdua, sí, d'audició.
2: Quan hem parlat abans de factors que poden predisposar, doncs, a patir pèrdues auditives més precoces, hem parlat del soroll, però també hi ha medicaments, mal, i també hi ha altres tòxics que poden afavorir la pèrdua auditiva. Tot el que són la família dels antiinflamatoris, tipus aspirina, naproxè, bueno, tots aquests fàrmacs que són antiinflamatoris, i no confondre amb el paracetamol, mal, quan es prenen de forma molt cronificada, poden afavorir les pèrdues auditives perquè són ototòxics. També hi ha molts medicaments que són d'ús hospitalari, la majoria, altres no, que poden afavorir pèrdues auditives, però aquí sempre hem de posar en la balança benefici i risc. Quin benefici et dona el medicament i quin risc hem d'assumir, val? Perquè a vegades hi ha antibiòtics que són molt ototòxics, però que són molt necessaris per la patologia que té la persona.
1: Val? La qual cosa entenem allò que els professionals, sí, són coneixedors i informen també a l'usuari,
2: sí,
1: no?
2: Sí. També en processos oncològics hi ha fàrmacs neoplàsics que també són molt... Bueno, antineoplàsics que també són ototòxics, però bueno, aquí no hi ha dubte el que hem de fer, no? I també l'abús de tabac i l'abús d'alcohol també poden afavorir pèrdues auditives, són tòxics en el fons. Les malalties cardiovasculars, val?, també poden afavorir pèrdues auditives. Per què? Té sentit, perquè les malalties cardiovasculars el que produeixen són malalties a nivell de petit vas, i el nervi auditiu està irrigat per vasos petits, llavors es van produint petits microictus. El mal control de la diabetis, de malalties metabòliques, també pel mateix mecanisme. I després, evidentment, l'exposició a soroll. Llavors, tota aquella gent que treballa en ambients sorollosos, sí que és recomanable que facin servir, doncs, una protecció auditiva adequada. Adequada. Jo no dic quina, però sí que sigui adequada, que estigui esmorteint el so, que la intensitat sonora que entra.
1: S'entén gent... que les empreses sí, no, han de vetllar per aquests riscos, sí, laborals i equipar, no?
2: Sí, i habitualment les empreses ja vetllen per això. El problema és la persona, que moltes vegades no se'l posa, perquè també ho puc entendre, a vegades aquestes persones necessiten mecànics, no? Jo necessito sentir el so del motor per saber si està bé o no està bé. Clar. Sí, però no. Bueno, en la mida de les nostres possibilitats ens hem de protegir l'audició, i tota la gent jove que fa servir molt casco per sentir música, doncs no està prohibit, perquè controlin, que regulin el volum. Això és el més important.
1: I la higiene auditiva com s'ha de fer? O no...
2: No cal fer res.
1: O diem allò perquè, clar, vostè és coneixedora, no?, de que en el mercat hi ha molts estris, no? Els més, sí, coneguts són aquests bastonets, que tenim entès que no és el més recomanable.
2: No cal fer res. Jo no em rento les... No em toco les meves orelles per dins, només per fora, quan em dutxo, me l'aixugo i ja està. Val? També tinc sort que no faig taps de cera, però aquelles persones que facin taps de cera poden acudir al seu ambulatori, que ja la infermeria li treurà, i quan són orelles patològiques, doncs ja ens ocupem els especialistes.
1: Mm-hmm. I sense arribar al taps de cera, si tens allò com picó...
2: Amb el dit.
1: Amb el dit.
2: El dit té un tope i no entra més. I no és perillós.
1: Els nens entenc que, evidentment, no se'ls ha de tocar les orelles.
2: Igual que un adult. Mm-hmm. Lo mínim possible.
1: I ara, doncs, quan practiquem esports com ara els de natació...
2: Val. Aquí el que és molt important és tenir l'orella ben seca, és aixugar-se molt bé l'orella per prevenir les otitis externes, que les otitis externes tenen una relació directa amb la humitat. Val. Llavors, per tenir l'orella seca, doncs, podem fer servir una tovallola. Llavors, si tenim la sensació que queda aigua, que queda humitat dins de l'orella, podem eixugar l'orella amb un secador de cabell, amb una temperatura que no sigui la més calenta, que sigui una intermitja, perquè els canvis de temperatura a nivell de l'orella poden provocar un petit mareig, val? Per aquest motiu, doncs, no fer servir temperatures molt altes. O bé, també, podem posar unes gotes d'alcohol. L'alcohol no crema l'orella, val? Es pot fer servir, inclús tenint una perforació timpànica. Però s'ha de saber que aquelles persones que tenen perforació timpànica poden tenir més cuissó a l'orella. No és obligatori, i la cuissó no és dolenta per l'orella, sinó que la persona ho passa malament i ja està.
1: En el tema de la prevenció de la pèrdua auditiva, no sé si hi hauria algun altre consell que, com a professional que és, ara que comentava el tema del mareig, evidentment, no sé si és evidentment, vostè m'ho ratificarà o no, l'audició també pot provocar, no?, temes d'estabilitat.
2: Val, sí. A veure, enllaçant amb el que m'has dit una estoneta abans, sí. Això, què podem fer també per prevenir una pèrdua auditiva? Bueno, per prevenir és el que he comentat. Tot. Però el que sí que és molt important és que quan hi hagi una pèrdua auditiva que ja ens comença a donar problemes, és ideal corregir aquesta pèrdua auditiva amb l'ús doncs, de dispositius externs, que el més habitual serà l'audiòfon. I això és molt important, perquè estem estimulant el nervi auditiu. O sigui, el fet de portar l'audiòfon no farà que nosaltres perdem audició més fàcilment. No, la pròpia pèrdua auditiva, si nosaltres no la corregim, empitjorarà. Per què? Perquè en el fons tot són neurones. Si deixem d'estimular les neurones auditives, val? Les neurones que estan mig funcionant deixaran de funcionar.
1: És a dir, això és una falsa creença.
2: Això és una falsa creença. I això que dic ara té també, o sigui, la falta d'estimulació auditiva té un impacte també sobre la memòria i el deteriorament cognitiu, sobre les funcions mentals superiors. Per tant, és molt important per tenir doncs, un envelliment saludable, és que si tenim un problema d'audició, corregir aquest problema d'audició per prevenir un deteriorament cognitiu més precoç del que toca, que traduït a llenguatge de carrer, deteriorament cognitiu és més o menys sinònim de demència.
1: Clar, és que, de fet, abans crec que en un moment de la conversa dèiem, clar, si no sents bé, arriba un moment que et vas aïllant.
2: Ja, sí. No? L'aïllament social també és un factor que predisposa a tenir demència. La sordesa és un factor que predisposa a tenir demència. Es pensa que el 8% de les persones que tenen Alzheimer és exclusivament causat per un problema de sordesa. Exacte. Per tant, hi ha un 8% de persones que podrien no haver tingut Alzheimer.
1: Això és, sí. És una dada sí. Impactant.
2: Sí. El problema és el problema que ens trobem nosaltres a les consultes és que hi ha molta gent que és molt reaça a portar audiòfons. I jo penso que, en el fons, és una qüestió econòmica. És la meva sensació. Els audiòfons no estan finançats.
1: Sí, econòmics no són.
2: Sí. Hi ha alguna ajuda econòmica, però molt poques, especialment pels nens, pels adults. No sé si actualment hi ha ajudes econòmiques. Clar, tenen un preu elevat, val? En això estic d'acord. I hi ha gent doncs, que no té capacitat econòmica, però també hi ha gent que sí que té aquesta capacitat econòmica, però no el vol.
1: Per no tema vol. Estètic, no? O per reconèixer, jo m'estic fent gran.
2: Sí, jo penso que és una mica tot. El problema estètic actualment és una tonteria, perquè els audiòfons són tan minúsculs i van a la part posterior i superior de l'orella que pràcticament no es veuen. Pràcticament no es veuen, val? No són com els que hi havia abans. Mm-hmm. Val? Però de totes maneres, o sigui, costa

0: Amigues i amics, val? Què és? Si nosaltres sabem que tenim una persona que té una discapacitat auditiva, tot i que porti un audiòfon, no sempre tot és meravellós. S'ha d'intentar facilitar que l'ambient on estigui aquella persona a l'hora d'iniciar una conversa sigui un ambient acústicament agradable, o sigui, que no hi hagi soroll de fons, i que sigui un cara a cara. Val? La persona ho entendrà molt més fàcilment, perquè s'acompanya també una mica d'aquesta lectura de llavis que, tot i que no la sabem, no hem estudiat, una miqueta intuïtiva sí que és.
1: Bé, de vegades allò, no?, et trobes en el dia a dia, sí, que estàs parlant amb una persona que està en una habitació o en una altra i dius que no t'entenc, clar, com ho has de fer, no?
0: Clar, i comença a dir, bueno, i aquí ve una mica la part despectiva que tenim cap a les persones a que tenen una discapacitat auditiva. O sigui, és molt important que la persona que té una discapacitat auditiva que se senti còmoda per sentir, perquè si no, s'acaba allant, tot i que porta uns audiòfons, si l'ambient no és l'adequat, s'acaba allant.
1: Li he preguntat, i només allò per acabar, si la sordesa pot provocar mareig o tema d'estabilitat.
0: Sí. Bueno,
1: tenim un minut, eh?
0: Sí, sí. La sordesa, bueno, es pot associar, perquè nervi auditiu, nervi de l'equilibri, tot està junt. I també s'ha vist que tenir una bona audició t'ajuda a mantenir un millor equilibri a nivell tridimensional.
1: S'ha ajustat, li agraïm, perquè s'ha ajustat el temps. Victòria Montoro, com dèiem, moltíssimes gràcies. És la cap del Servei d'Otorrinolaringologia de l'Hospital Universitari de Mollet del Vallès i professora associada de la Universitat de Barcelona. Fins una altra ocasió, adeu-siau.
0: Celebro haver estat aquí. Gràcies.

0: Són les 9.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: el programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar novament en connexió. Algú va dir que l'alegria és un dels principals components de la fórmula de la salut. És clar que sí. Com deia el poeta Mario Benedetti, hay que defender la alegría. A través de 100 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears per la FM. Algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la tele, de la TDT. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res i alguna vegada has fet tard, t'has despistat o t'has dormit, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos dels últims anys a les plataformes iVox.com o Spotify i també a Google Podcast. Ai, digue-ho als teus amics. Així en serem més. I ja en som molts. En aquesta història que va començar el llunyà octubre de 1993. Últimament, et demano que ens diguis quines són les teves 10 cançons preferides de tota la història, de tota la teva vida. I, evidentment, n'hi ha moltes més. Però el joc està en això, en resumir-ho, en comprimir-ho en 10 temes per compartir amb tots els amics. I esteu participant molts aquí, per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Però han sigut bastants els oients que a través de correu electrònic i també el grup del Facebook, el grup dels oients d'aquest programa, el grup dels seguidors, el grup Cocodril Club, m'han demanat que jo també aporti les meves 10 cançons. Bé, ja sabeu que habitualment en el programa sempre poso alguna d'especial, perquè per sort en tinc moltes. Però avui m'he decidit i a més molt a gust. I començo amb una sintonia per la que sento un amore especial. Era 1984. Vaig utilitzar per la ràdio, però com tantes altres coses, la ràdio està tan vinculada a la vida i als sentiments. Va ser com un conte, va durar 4 dies, però no l'he oblidat mai. El què? Bé, coses que m'estaven passant mentre feia altres plans, com deia John Lennon, mentre m'arribava aquest disc del grup Caso, En cada quilo. I vaig pensar, això està bé. Però després, al pas dels anys, li he afegit un plus de carinyo. Com dieu vosaltres, podrien ser moltes més, però aquestes són les meves 10 per ordre cronològic, no per ordre d'importància. Així que començaré amb una cosa que em tornava boig quan jo ni tenia ni havia arribat als 10 anys, però m'encantava el seu ritme. Bring a Little Lovin', amb Mike Kennedy al capdavant de Los Bravos. Sabeu que és una versió, però que en aquest cas és molt millor que l'original.

Bring a little loving. Dame un poquito de amor. Era el tema central de la segona pel·lícula de Los Bravos, de la seva banda sonora. I a més li donava títol, després de Los Chicos con las Chicas. No era gens habitual en aquell temps, i tampoc ara, que un grup espanyol arribés a les llistes de supervendes de Gran Bretanya o d'Estats Units, que sempre han estat els països que han marcat tendències a nivell internacional. Però els Bravos, que ja ho havien aconseguit amb Black is Black, van repetir amb aquest Bring a Little Loving. El 1968 va arribar al Hot 100 dels Estats Units fins al número 51, que no està gens malament, és a dir, a la meitat de la llista. I com us deia, bueno, jo llavors només coneixia aquesta, com m'imagino que la majoria de vosaltres. Anys més tard, em vaig assabentar que era una versió d'un grup australià, els Easy Beats, que van fer coses molt notables, que m'agraden molt, però que en aquest cas, doncs al costat de la versió dels Bravos, la veritat és que ens agrada molt més la versió. Ja hem escoltat l'original en alguna ocasió aquí al programa, però ara estem amb les meves 10 cançons. En segon lloc, com no podia ser d'una altra manera, la genial Creedence Clearwater Revival. I n'hi ha moltes d'ells que m'agraden, però escolliré, perquè té una anècdota inclosa, Green River. Resulta que ja feia dies que m'agradava molt aquesta cançó i no em podia comprar el disc perquè no m'arribaven els calés per comprar tots els discos que sentia per la ràdio i que m'agradaven, no? Però un diumenge la van posar per la ràdio al matí. El meu pare em va dir, t'agrada molt aquest disc, sí, però és que em falten tants duros per arribar, crec que valia 90 pessetes el single, no? I el meu pare em va donar el que em faltava, però era diumenge i estava tot tancat. Aleshores, vaig recordar que en el vestíbul de Ràdio Barcelona, al carrer Casp número 6, que és l'única emissora històrica que continua estant al mateix lloc des de finals dels anys 20, doncs hi havia una màquina de discos. No una màquina d'aquelles que tenien els bars, que posaves un duro i sonava el disc que havies escollit. No, una màquina que venia discos, com altres màquines, que venien tabac, no? Però ja n'hi havia uns quants que estaven de moda. Vaig anar corrents i estava la que jo volia, així que no em vaig tenir que esperar el dilluns. El mateix diumenge vaig tenir per matxacar-lo, per posar-lo tantes vegades com vaig voler aquest Green River de la Creedence.

era 1969. Creedence Clearwater Revival. Green River. La segona per ordre cronològic de les meves 10 cançons especials. Tu també pots participar. Envia'm la teva selecció per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. L'altre dia, al grup del Facebook del programa, el grup Cocodril Club, vaig publicar una foto del meu primer tocadiscos i vaig dir 1966. El meu primer tocadiscos, marca Stiver, va costar 5.000 pessetes, una petita fortuna en aquella època. Sempre agrairé el gran esforç que va fer el meu pare fent hores extres per poder-me'l comprar. Records d'aquella sensació tan excitant de poder escoltar les cançons que t'agradaven tantes vegades com volguessis i compartir-les amb els teus amics. Sensacions que no tornaran mai més. Perquè ara és tan fàcil escoltar les cançons que t'agraden. I immediatament va contestar-me la Rosa Maria Galbany, Om, que va dir: ben cert, Albert, sensacions que no tornaran mai més. A vegades em pregunto si la joventut actual tindrà records tan especials i intensos com nosaltres. A mi, una amiga em va regalar el primer long play, recordo que era el Hotel California dels Eagles, i ben bé van tardar un parell d'anys a poder tenir el primer tocadiscos. La mare es va treure els 600 que teníem i amb el que li van pagar ens va comprar un equip Vieta. Aquell disc, aquell primer disc, va arribar a treure fum de tant posar-lo. I és que no en teníem cap més, ens diu la Rosa Maria Galbany. Ah, records de tota una història, perquè la història, cocodril, cocodrila, no sembla mai història quan l'estàs vivint, eh? La tercera simbolitza les festes particulars. Quan a mi ja m'agradava fer del capone, el capone dels discos. Llavors no es deia ni pinxadiscos, ni DJ, ni disjockey. No, era el capone. I clar, d'aquelles festes el record que m'ha quedat, com m'imagino que molts de vosaltres, és que els lents sempre arribaven massa tard, perquè les noies havien d'arribar massa d'hora a casa, no? Si no, el càstig podia ser enorme. Bueno, però tot i arribant tard, si encara no havien marxat les noies, era tan difícil que et diguessin que sí, i tu portaves tota la tarda esperant que arribessin els lents per veure si així tenies l'excusa per apropar-te a la noia que t'agradava, no? El no era el més habitual, eh? Ja ho sabeu, la majoria de vegades. Però de tots aquells lents de les festes particulars, el que més m'emocionava era aquest.

Marie Jolie. La música penetrant dels fills d'Afrodita, Afrodite Child. Ja no hi són cap dels dos, Denis Roussos i Vangelis. Crec que eren cosins. Quina combinació més guapa, més original. Els dos junts, eh? Vangelis posant la música i Denis Roussos la veu. Segur que deuen estar experimentant allà dalt. No, la que a mi m'agradava quan aquelles festes particulars no es deia Marie, com aquesta Maria bonita d'Afrodite Child, no? En sap com es deia? Ah, sí, es deia Cèlia. Però res, sempre se n'anava amb el xulo Piscines, amb el tio més xulo allà de la festa, no? El que ja m'enteneu. Estem amb les meves 10 aquí al Cocodril Club. El teu Coco. Vosaltres també em feu recordar moltes, moltes coses. Preparant aquesta selecció, he recordat també aquell temps en el que treballava en una oficina per poder-me pagar la ràdio. Sí, a la ràdio no tan sols no cobrava, no. A mi la ràdio i fer pràctiques a la ràdio em costava diners. Jo havia de posar de la meva butxaca els transports, les piles, la gravadora, el micròfon i després esperar que fossin bona gent i passessin per antena el que jo havia gravat, les meves entrevistes, pel carrer o pels famosos que trobava a vegades signant llibres amb uns grans magatzems, per exemple. D'aquells temps d'oficina vull tenir un record per les meves companyes i companys, per l'Anna Maria, per la Loli Grau, per la Rosa Angeli, però sobretot per l'Andreu. L'Andreu tenia 10 anys més que jo era un adolescent, ell ja era un tio així consolidat i vaig aprendre molt d'ell en aquell temps. En principis dels anys 70 era el meu referent, era el meu heroi, i em sap molt de greu que no l'hagi localitzat per enlloc. Fa molts anys que no sé res d'ell, i ara amb les xarxes socials no vull pensar per què no hi és, per què no el trobo per internet, perquè sempre estarà en el meu record, per exemple, quan se n'anava el jefe, que era alemany, i ell cantava les cançons de moda. Recordo especialment quan cantava aquesta.

va ser el primer gran èxit de David Bowie a l'estat espanyol. Aquí es va reeditar uns 3 anys més tard de la seva publicació original, perquè la primera vegada no va passar gaire res. Starman, el malaurat David Bowie, sí. Us doneu compte que ens falten molts referents. Nosaltres encara hi som, però ja ens falten molts referents, alguns dels quals van marxar a una edat molt més jove de la que ara tenim nosaltres, no? Aquelles coses que et fan reflexionar i menjar-te una mica el tarro. Però estic molt a gust compartint amb tu les meves 10 cançons especials que no estan aquí en aquesta selecció perquè siguin bones, que també, sinó bàsicament per motius sentimentals. L'altre dia, en el grup del Facebook dels oients d'aquest programa, en el grup Cocodril Club, en el grup que està esperant que tu també t'hi agreguis i diguis la teva, l'amic Joaquín Mateu deia: somos de una generación que mandaba cartas, que bailaba los lentos. Somos una generación que nunca más volverá. Una generación que fue a la escuela y volvió a pie. Una generación que hizo la tarea sola para salir lo antes posible a jugar en la calle. Una generación que pasó todo su tiempo libre en la calle. Una generación que jugaba al escondite cuando oscurecía, que hizo pasteles de barro, que coleccionaba bolitas de canicas, que amaba los chupetines, que hizo juguetes de papel con sus propias manos. Una generación que coleccionó fotos y álbumes de recortes. Una generación que tuvo padres no ancianos. Una generación que se reía bajito antes de dormir, para que los padres no supieran que todavía estábamos despiertos. Una generación que está pasando y que desafortunadamente nunca volverá. Gracias por el temps que ens has dedicat, amic Joaquín Mateu. Bueno, d'aquella etapa meva a l'oficina, desitjant que a la ràdio em donessin una primera oportunitat cobrant i no que em costés diners, recordo especialment de totes les que m'agradaven, que eren moltes, perquè és que a més era una època d'una intensitat i d'una qualitat musical increïble, no? La majoria de les novetats eren boníssimes, però, en fi, destacaré només una d'aquella època.

0: Long, long time, sí, sí, fa molt de temps, de quasi tot. And I think it's gonna be a long, long time. Però hi ha cançons sense data de caducitat, com aquest, increïble. And I think it's gonna be a long, long time. Rocketman, per sempre, Elton John. Recentment, una versió de Dua Lipa l'ha portat una altra vegada al primer lloc de les pistes de ball i de les emissores de ràdio musicals. I els més joves la ballen amb nous arranjaments.
1: Escoltes Cocodril Club.

0: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Quines serien les teves 10 cançons preferides de tots els temps? Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. A petició d'alguns de vosaltres, avui estem compartint les meves. I, és clar, Carly, el meu primer amor musical, Carly Simon, me la va presentar Rafael Túria en els seus fantàstics programes plens d'enginy, de personatges i de bona música que feia als anys 70, especialment els dissabtes a la tarda a Ràdio Barcelona. El Túria i sus afluentes, Sabadeando, en fi, una ràdio innovadora que no ha deixat empremta, perquè pràcticament ara ja no fa ningú aquest tipus de ràdio. Potser nosaltres som els últims romàntics. Bueno, de Carly Simon m'agraden gairebé totes, però no posaré cap de les més conegudes per fer-ho una miqueta diferent, no? A més, em sembla que aquesta, encara que no l'hagis sentit mai, et pot agradar a la primera. It was so easy then.

It Was So Easy Then. Carly Simon. Aquesta cançó diu: era tan fàcil aleshores? Sí. Llavors, en aquella època d'adolescència i primers anys de joventut, tot era molt més fàcil, no? Després ens vam començar a complicar la vida de mala manera. Bé, però segueixo amb les meves 10 especials. El 1974, primer viatge a París, primer dels 14 que he fet, perquè és la meva ciutat preferida. Però aquest és un altre tema. En aquell primer viatge no teníem un duro. El Jaume i jo no podia conduir encara, no tenia carnet. Anàvem amb el seu 850 de segona mà, que s'escalfava moltíssim. Era el mes d'agost, per tant, havíem de dormir de dia i conduir de nit, que feia més fresqueta. I de nit captàvem perfectament Radio Luxembourg, que em va presentar com una novetat d'aquell moment, agost del 74, una cançó que per sempre més m'ha agradat tant com la primera vegada. Del canadenc Gordon Lightfoot.

per si t'interessa. La cançó es diu Sound Down i ell és Jordan Lightfoot. Espero que t'hi trobis molt a gust aquí al club i en aquesta part del programa compartint les meves 10 cançons especials. El 1977 ja em podia considerar professional de la ràdio. Estava en plantilla fix d'una emissora històrica de Ràdio Terrassa, que després a la FM va ser Radio Club 25. I jo vivia a Barcelona. Un matí, a quarts de vuit aproximadament, anava cap a Terrassa, que jo començava en antena doncs, a dos quarts de nou, escoltant Ràdio Barcelona amb un programa despertador que feia Pepe Navarro. Sí, sí, el del Mississippi, molt abans, presentava programes musicals boníssims, amb molta marxa, molt ben quadrats els discos, molt ben escollits. Aquell era un Pepe Navarro ideal per mi, no? Bueno, em despertava en el viatge a Barcelona-Terrassa. I un dia va presentar un grup nou, desconegut, Dire Straits, i va dir que això es deia Sultan Sob Swing. Bueno, gairebé paro el cotxe al mig de l'autopista perquè no podia estar per dues coses a la vegada. No podia estar escoltant aquella cosa que m'estava causant un impacte tremendo i al mateix temps conduir. A l'arribar a Terrassa vaig començar a trucar a totes les discogràfiques a veure de qui era, de quina editora era aquest disc per tenir-lo i posar-lo immediatament al meu programa.

Sultan Sop Swing. El primer gran èxit de Dire Straits, que en castellà podríem traduir com Terribles Estrecheces, perquè quan van començar no tenien ni un duro. Ah, i aquest regal final, aquesta guitarreta de Mark Knopfler. Fota-li! Són les meves 10 cançons especials. Espero les teves per compartir-les amb molt de gust. Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Me'n queden dues. Aquesta no sé per què. Bueno, sí que sé per què. Forma part d'aquestes 10. Ja us he dit que són bones, però no estan perquè siguin bones, que també ho són, sinó per motius sentimentals. És de 1984 i d'un senyor d'un únic èxit, un one-hit wonder, Nick Kershaw, Won't It Be Good.

Vaig tenir l'ocasió d'entrevistar-lo personalment. És anglès. Va venir al meu programa Los Musicales de la cadena catalana. Nick Kershaw. Will It Be Good. 1984. Seria bo. El cas és que jo sempre us demano, entre altres coses, les vostres 10 cançons preferides de tots els temps, i m'ha passat, pues, com a vosaltres, que n'hagués posat moltes més, no? Però com que porto el programa, almenys podria posar la onzena, no? És que, esclar, jo les he escollit per motius sentimentals i us he explicat aquests motius pràcticament a cada cançó. Hi ha una que vaig tardar 40 anys en tenir. I per això jo crec que hauria de formar part, perquè mai he tardat tant en aconseguir una cançó amb una bona còpia, ni tant he tingut tant interès mai durant 40 anys en recordar-me d'una cançó i de voler-la tenir sencera i amb una bona qualitat. Bueno, la història va ser que jo gravava de la ràdio les cançons, però també algunes presentacions, perquè em volia dedicar a això quan era molt jovenet, i també gravava trossos de les locucions dels locutors de l'època, no? I un dissabte a la tarda, a Ràdio Barcelona, Rafael Túria va presentar una novetat que em va encantar, però jo vaig prémer el play rec quan la cançó ja estava començada. A més, era una mitjana, amb la qual cosa durant 40 anys he tingut aquesta cançó amb mala qualitat de so, i a més, només tenia un fragment. I no hi havia aplicacions per identificar una cançó, però quan van començar aquestes aplicacions, el Shazam i tot això, tampoc la trobaven, o sigui, no estava registrada realment. Això encara em va picar més, no? I vaig començar a preguntar, per exemple, a José Ramón Pardo, que és un gran expert en música, i no la va identificar. I a altres amics, a Quique Rodríguez Fina, per fi Quique la va trobar. La va trobar, i llavors ja el saber el títol i l'intèrpret, perquè el títol podria ser Rosalie, perquè ho diu diverses vegades. Però buscant per Rosalie no sortia aquesta versió, sortien altres cançons que es deien Rosalie, o alguna cosa relacionada amb Rosalie. Però el tema estava en trobar l'intèrpret, que resulta que era Sam Neely, i quan jo el vaig localitzar, pobret, ja ens havia deixat. Perquè això hauria de ser el 2008-2009, i ell se'n va anar a l'altra dimensió, el 2006. Bueno, buscant per internet aquestes coses, a vegades coses bones que tenen les noves tecnologies, un senyor de Canadà va ser tan amable d'enviar-me el vinil original.

0: Són les 10.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
1: El tennis es veu, però aquesta vegada també s'escolta.
2: L'ITF Badalona Open femení arriba a Radio Ciutat de Badalona.
1: Aquest diumenge 6 de setembre a les 10 del matí
2: viu en directe la final del primer torneig internacional femení de la història de la ciutat des del Tennis Club Badalona.
1: Badalona Comunicació amb l'esport.

Una setmana més, benvinguts a la dansa catalana. Programa de cultura i informació sardanista produït per Ràdio Palamós, també per les emissores de la xarxa de comunicació local. Dirigint i presentant una setmana més, en Joan Teixidor. Doncs anem a veure el que els hem preparat per aquesta setmana. Començarem amb una sardana del nou compositor destacat de mes. Parlarem de Joaquim Usteny i de Ricard Castells. Radiarem dues sardanes estrena. I acabarem amb la informació sardanista amanida amb cinc sardanes més. Doncs comencem amb música del compositor destacat. Aquest setembre, Joaquim Samacoy Soler, en el 50 aniversari de la mort. Datada de 1970, comencem a escoltar la sardana titulada Diana.

acabat d'escoltar la sardana de Joaquim Samacois, el compositor destacat de setembre, titulada Diana, interpretada per la Cobla Municipal Ciutat de Barcelona de 1979. Anem per als nostres compositors. Comencem felicitant Joaquim Hostenc d'Unyabeitia, que dimecres se'n complirà 86. Moltes felicitats. Joaquim Hostenc naixia a Albons el 16 de setembre de 1940 i viu a l'Escala des de fa més de 60 anys. Músic, flabiolaire i compositor, la seva trajectòria està estretament vinculada al món de la sardana i molt especialment a la vida sardanista de l'Escala. La seva formació musical va començar de manera autodidacta i posteriorment va rebre ensenyances de diversos músics de la comarca. Va començar tocant el trombó i més endavant es va especialitzar en el flabiol. El 1969 va entrar a la secció sardanista del CER de l'Escala i quan aquesta es va independitzar el 1986 va assumir la presidència de l'agrupació sardanista escalenca Abixaixo, càrrec que va mantenir fins al novembre de 2005. També va ser membre de la Principal de Banyoles durant 23 temporades com a flabiolaire i 16 d'elles com a representant. Com a compositor ha escrit més d'un centenar de peces entre sardanes i cançons, moltes relacionades amb l'Escala, la seva gent i el seu entorn. Destaquem Doll d'Amor, estrenada el 2013 i que va ser proclamada sardana de l'any. També hi ha a la seva obra una important dimensió familiar, dos cunyats dedicats al seu gendre, Josep Solís i Carles Alemany, la sardana de la Xènia, que va ser dedicada a la seva neta, per tu, Quimeta, la seva esposa, Pere, per al seu net Pere Alemany, o Elna, la seva besneta, sardana que va obtenir un exèrcit de la sardana de l'any. La seva dedicació al sardanisme ha anat molt més enllà de la composició i de la interpretació. Ha estat un dels homes que durant dècades han treballat perquè la sardana continuï ben arrelada a l'Escala. A motiu del seu 85è aniversari, l'any 2025, l'Ajuntament de l'Escala li va dedicar el cicle d'audicions de sardanes d'estiu com a reconeixement a tota aquesta trajectòria. Doncs escoltem una sardana familiar d'en Quimet Hostenc, estrenada a l'Escala el 29 d'abril de 1990. Per tu, Quimeta, que dedicava la seva esposa i que ens ofereix la copla Ciutat de Girona.

Cobla Ciutat de Girona ens acaba d'interpretar la sardana de Joaquim Hostenc titulada Per tu, Quimeta. I continuarem recordant Ricard Castells Francisca, del que divendres es compliran 125 anys del naixement. Ricard Castells naixia a Barcelona, a Sant Andreu del Palomar, el 18 de setembre de 1901 i va morir també a la ciutat comtal el 20 de març de 1980. Va ser mestre musical, compositor i sobretot un gran divulgador de la música coral, faceta que probablement quedà una mica eclipsada per la popularitat extraordinària que va assolir amb les seves sardanes de Gutalls, composta el 1945. Castells va ser preferentment un cantaire i forjador de masses corals. El 1943 va ser nomenat director de l'Eco de Catalunya, responsabilitat que va exercir fins al 1945, i el 1948 en va assumir la subdirecció, mantenint-se vinculat a aquesta entitat durant més de 30 anys. La seva dedicació a la música coral li va valdre diverses distincions i homenatges. La seva producció comprèn ballables, himnes, marxes, una nadala i 10 sardanes. El de Gutalls es va convertir en la seva obra més coneguda i en una de les sardanes més populars del repertori català. La seva relació amb Montserrat va quedar especialment vinculada a aquesta composició, fins al punt que una placa recorda el compositor al camí dels de Gutalls. La seva vinculació amb Sant Andreu del Palomar també va deixar diverses mostres de la seva obra, entre elles a Mandanga, dedicada a un sardanista andreuenc, i Sota l'arbre, dedicada a la gent gran que reunia els terrenys de Fabra i Coats. També és autor de la música de l'himne de la Unió Esportiva Sant Andreu. Ricard Castells Francisca va deixar, per tant, una obra no gaire extensa, però molt diversa i una petjada especialment profunda en el món coral i sardanista. Escoltem la sardana que ens el recorda. Els de Gutalls, estrenat el 1945, tot recordant aquest racó de la muntanya de Montserrat que Ricard Castells va dedicar a la memòria del seu pare. Els de Gutalls ens l'interpreta la copla Marinada.

Escoltàvem la coneguda sardana de Ricard Castells titulada Els Degotalls, interpretada per la Cobla Marinada. Anem per les estrenes. El 24 d'agost passat i en el transcurs de la Festa Major de Sant Bartomeu de Tordera, la Cobla Orquestra Nova Blanes va interpretar un concert a la Pista de l'Amistat. Entre el programa hi destacava una estrena degut al músic tordarenc Carles Llopart. La sardana porta per títol 50 anys, fil de temps, i està dedicada al 50 aniversari de l'entitat tordarenca Nostra Dansa. Escoltem-la a la interpretació d'assaig que en va fer la Cobla Bisbal Jove. 50 anys, fil de temps, del jove Carles Llopart Roure.

La Cobla Bisbal Jove ens oferia l'estrena de Carles Llopart titulada 50 anys fil de temps. I ara estrenarem una sardana que no ens havia arribat amb bona qualitat de so. Una sardana que el 2 d'agost passat s'estrenava la Festa Major d'Andorra la Vella, interpretada per la principal de la Bisbal, formació que hi actua des de fa molts anys. Aquesta obra, escrita per Josep Cassú, porta per títol La Gresca dels Andorrans.

La dansa catalana. Compositors, novetats i l'agenda sardanista de la setmana. En un programa dirigit i presentat per Joan Teixidor. La dansa catalana.

Hem acabat d'escoltar la sardana d'Agustí Borgunyó titulada Abat, Abat. Es interpretava la Jovenívola de Sabadell de fa 43 anys. Continuem endavant. Informació per aquest diumenge. A 2:15 del matí a Lloret de Mar, Festa Major de les Alegries amb la Copla Banda del Col·legi Santa Maria. A 2:15 del matí i a les 4 de la tarda, Santa Perpètua de Mogoda, 72è aplec de Santiga amb les Coples Sant Jordi Jovenívola de Sabadell. A les 11 del matí i a les 4 de la tarda, Sant Ferriol, aplec de Sant Ferriol amb la Copla Vila de la Jonquera. A Sils, a la pista coberta, 62è aplec amb les Coples al matí la Mediterrània i a la tarda Ciutat de Girona, Marinada i Principal d'Olot. També a les 11 del matí i a les 4 de la tarda a Canyamar, Sadorriu, 68è aplec de muntanya amb les Coples Canigó i Ciutat de Granollers. A les 11 del matí a Tiana, a la plaça de la Vila, de Festa Major amb la Copla Contemporània. A Barcelona, al Pla de la Catedral amb la Copla Mil·lenària. Per les 12 del migdia, a Cuaner, a Sant Mateu de Bages, Festa Major amb la Copla Ciutat de Manresa. A les Franqueses del Vallès, Festa Major de Llerona amb la Copla La Nova Vallès. A les 12 i a 6:15 de la tarda a Bellpuig, 37è aplec de la Sardana amb les Coples Montgrins, Vents de Riella i Bellpuig Copla. A les 12 del migdia a Castellà del Vallès de Festa Major amb els Lluïssos Copla, a Santa Cristina d'Aro, Festa Major de Romanyà de la Selva amb la Principal de Banyoles, a Sant Joan de les Abadeses, al Passeig del Comte Guifré, Festa Major amb la Flama de Farners i la Verga Jove. A la 1 del migdia a Riudarenes, concert vermut de Festa Major amb la Copla Principal de la Bisbal, a Vilobí d'Onyar de Festa Major amb el Foment del Montgrí. Per les 4 de la tarda, Lloret de Mar, Festa Major de les Alegries amb la Contemporània. A 2:15 de la tarda, Sant Joan de Vilatorrada, 19è aniversari de l'associació sardanista Bon Rotllo amb la Copla La Moreneta. Per les 6 de la tarda, Jafre, concert de sardanes i música per a Copla de Festa Major. I a 8:15 del vespre, ballada, tot amb la Principal del Llobregat. Per les 7 de la tarda, Corbera de Llobregat amb la Copla Mediterrània, a Blanes amb la Baix Empordà, a Calella amb la Copla Mil·lenària i a 8:45 del vespre a Cardona, de Festa Major amb la Copla Catània. Doncs primer pararem a Girona, concretament a l'aplec de Sils, per escoltar una de les sardanes programades de conjunt. Muntanyes de Ceret, de Rossend Palmada, interpretada per la Copla Montgrins de 1980.

Els mongrins ens oferien la sardana de Rossend Palmada a Muntanyes de Ceret. Doncs ara passarem per Lleida, perquè Bellpuig celebrarà el 37è aplec. Escoltarem una de les sardanes programades de conjunt i local. Bellpuig Ciutat Pubilla de Conrad Saló, interpretada per la copla local, Bellpuig Copla.

Rossell, Puig Ciutat Pubilla de Conrad Saló, interpretada per la Bell Puig Cobla. Hem passat per Girona, per Lleida, i ara ens aturarem a Barcelona, al 72è aplec de Santiga, del que també escoltarem una sardana local programada de conjunt. Mil·lenari de Santiga, de Carles Santiago, interpretada per la Cobla Els Moncrins.

però el Montgrins ens acaba d'interpretar la sardana de Carles Santiago, mil·lenari de Santiga. Anem per la informació... amb la informació d'entre setmana. Comencem en dilluns, a les 12 del migdia, Sant Joan de les Abadeses, ballada de festa major amb la Copla Montgrins. A un quart de dues del migdia, concert amb la mateixa formació. I a dos quarts de set de la tarda, també Sant Joan, amb la principal del Llobregat. També dilluns, a tres quarts d'una del migdia, i a les 8 del vespre, Cardona, que també estan de festa major i actuarà la Copla Berga Jove. Per dimarts, a les 12 del migdia i a les 5 de la tarda, Sant Joan de les Abadesses, de festa major amb la Copla Montgrins, i a la 1 del migdia, Cardona, de festa major amb els Lluïssos Copla. Per dimecres, a les 5 de la tarda, a les Escaules, 20a festa de la Sardana amb la principal de les Escaules. I per divendres, a les 11 del matí, a Montornès del Vallès, ballada de sardanes amb la ciutat de Terrassa. A les 7 de la tarda, a Sallent, concert de copla amb la ciutat de Terrassa. A dos quarts de 8 del vespre, a Breda, concert de sardanes i música per a copla amb la principal de la Bisbal. A dos quarts de 10 del vespre, a Molins de Rei, de festa major amb la contemporània. I a les 10 de la nit, a Breda, concert serenata.cat amb la principal de la Bisbal. I nosaltres fins aquí haurem arribat. La propera setmana tornarem a més dansa catalana, amb biografies, amb la informació que tinguem i més música. Per dedicatòries, per suggeriments, per consultes, dansacatalanapeticions@gmail.com. Avui acabarem amb una de les moltes sardanes programades a la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses, al Palau de la Fosca de Pitu Chamorro, amb la Copla Montgrins. Sigueu molt feliços, adeu-siau i molt bona setmana.

0: estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1: La tornada a la rutina també és important tenir...

0: en compte els peus, eh? La nostra salut als peus. Després de les vacances, la feina, l'escola, les activitats esportives tornen i encara que sovint no hi pensem, els nostres peus també noten aquest canvi. Durant l'estiu els exposem més, canviem de calçat, caminem més descalços o passem moltes hores amb sandàlies i de cop tornem a les sabates tancades i a ritmes doncs, més intensos. Avui volem saber com podem preparar els peus per aquesta tornada a la normalitat i, sobretot, com podem cuidar-los perquè també contribueixin al nostre benestar general. I ens acompanya en Francesc Monés, de la Clínica de Podologia Monés de Badalona. Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: A veure, explica'm una mica, Francesc, perquè és això que comentàvem, eh? Durant l'estiu canviem molt els nostres hàbits, sandàlies, xancletes, piscina, dutxes, platja... Tot això com afecta els nostres peus?
1: Doncs és veritat que tenim durant l'any marcats dos temporades. Que un és l'hivern, la tardor, la primera, i després és l'estiu. I a nivell de peus... Hi ha una frontera marcada molt, que diferencia molt aquestes dues èpoques, i a l'estiu utilitzem els peus per activitats diferents que a l'hivern, molt diferents, els utilitzem de diferent manera, els calcem de diferent manera i els tenim potser en compte de diferent manera. Llavors, venim de l'estiu i l'estiu exposem els peus als elements, al sol, a l'aigua, a les piscines, com has dit, a activitats a l'aire lliure que ens els resseguen, que ens els traumatitzen perquè estem menys protegits. No només ens els traumatitzen a nivell de fora, sinó que de dins també.
0: També per dins.
1: Sí, perquè, com has comentat, les xancletes, per exemple, que és el paradigma del calçat d'estiu, és un calçat que provoquen al peu un canvi extraordinari. Durant l'hivern anem amb calçats molt protegits, amb soles amb molta forma, normalment hi ha gent que porta tractaments amb plantilles, suports plantars, tot això desapareix a l'estiu.
0: A l'estiu ens oblidem de tot.
1: Ens oblidem de tot, despullem el peu, el posem sobre una xancla, sobre una cosa molt plana, agafada només per un dit, i mig de retaló. El canvi és extraordinari, el canvi el patim i el peu el coneix i el pateix.
0: Molt bé, i parlem sobretot de butllofes, durícies, esquerdes, fongs i sobretot dolor, són els problemes més freqüents.
1: Exacte, si parlem del que passa a la pell i a les ungles, que és el que veiem, durant l'estiu el que normalment ens passa són traumatismes i exposició en els elements externs. Què ens passarà a les ungles, per exemple? És molt típic, després d'una caminada llarga, les ungles ens posen negres. Això no és res més que un hematoma subungueal, un sang sota de la ungla, un blau que ens ha sortit en lloc de la pell sota l'ungla, i això pot ser dolorós, ens desplaça l'ungla, ens l'arrenca, ens la separa, a vegades es pot infectar, totes aquestes cosetes s'han de tractar, s'han de valorar, a vegades s'han de buidar. Què més ens pot passar a les ungles? Ens poden passar, doncs, que molta gent es pinta les ungles a l'estiu perquè és quan estan més vistoses.
0: Clar.
1: I ens pintem avui en dia amb gels, amb esmalts permanents. Aquest tipus de tractaments en els peus moltes vegades traumatitzen l'ungla perquè la rigiditzen molt, fan que quedi tapada, i allà sota ens passen coses que quan arriba el setembre ho destapem i dius, ostres, la ungla groga, ostres, la ungla desenganxada, ostres, la ungla més gruixuda. Què ha passat? Doncs se'ns ha traumatitzat, s'hi ha instal·lat un fong, ha començat a menjar-se l'ungla i no ho hem vist. Totes aquestes coses ens poden passar. En la pell, què ens pot passar? Les típiques butllofes. Les butllofes d'estiu normalment són molt espectaculars, s'omplen de líquid o de sang, i després queden resseques, si és que no s'han buidat o que han evolucionat, queden resseques i poden donar una durícia, que pot ser molesta per quan tornem a posar el calçat.
0: Doncs, fan mal,
1: això
0: s'ha de veure,
1: s'ha de tractar.
0: Sí. I què passa quan passem de portar aquest calçat molt obert, que ara comentaves, les xancles, no? Estar moltes hores amb una sabata tancada, perquè necessitem adaptar-nos, no?
1: Mira, poden passar dues coses. Després de portar xancles, sabates molt planes, són molt típiques, les coses que no... Hem parlat abans de les coses que veiem a la pell i a les ungles, no? Per exemple, doncs coses que no veiem però que notem. Les inflamacions del peu. El peu és una estructura que, bàsicament, funcionalment, el que ens permet és caminar i estar dempeus. Està composada per lligaments, tendons, articulacions... Això, amb el canvi de calçat tan brusc d'hivern a estiu, ens pot provocar alteracions com les típiques i famosíssimes fascitis plantars, talàlgies, dolor en els metatarsians, que és la zona de la planta del peu just abans d'arribar als dits. Això està provocat per poc calçat, és a dir, traumatitzem el peu perquè anem per terres molt uniformes, molt rígids, i això a sobre d'una xancleta, per exemple, ens provoca aquestes inflamacions. Quan arriba el setembre és molt típic que aquestes inflamacions s'hagin cronificat i requereixin d'algun tractament antiinflamatori, d'embenats, de plantilles, de tornar al calçat. I quan tornem al calçat, també ho hem de fer amb compte. Per exemple, el calçat d'hivern que ens posarem ara, esperem una mica a que la temperatura sigui adequada. Ara és molt típic que arriba la primera fresqueta i tothom va amb dessuadores, amb jerseis, ja, perquè la moda també ens agrada fer-la venir aviat. Doncs amb els peus esperem-nos una mica, esperem que la temperatura s'adecui. Amb els nens, per exemple, quan tornen a l'escola, quan tornen a les activitats, recuperem els calçats més tapats, més tancats, per protegir-los. Compte, que potser han crescut en 2 mesos. És molt típic que els primers setembres o octubres, ungles clavades de nens petits, dolors o petites bullofes, degut a una mida del calçat inadequada perquè ha crescut. Amb gent més adulta, doncs, tornem als treballs, tornem a les feines dempeus, vigilem el calçat, que estigui bé, que estigui en ordre, que no el recuperem una sabata feta malbé. Aquests són una mica els detalls que hem d'anar tenint en compte per recuperar la nova temporada.
0: I després de setmanes de vacances, també molta gent reprèn l'esport de cop i amb la mateixa intensitat, no?, que abans. Això és un error? Perquè, clar, els peus també...
1: Com amb tot, és a dir, hem de fer les coses una mica de forma paulatina. Si tu estàs acostumat a fer esport i durant la temporada d'estiu l'has continuat fent, doncs tu ja tens unes rutines que no t'afectaran. Però allò típic que deixes el juny, deixes el gimnàs, deixes de córrer, només fas d'activitats d'estiu, sí que et bellugues, però de diferent manera. Poc a poc, igual que amb el calçat, amb l'activitat esportiva i amb l'activitat més intensa, la farem d'una forma paulatina.
0: I una pregunta que molta gent es fa, a mi que m'agrada anar a córrer, les sabatilles esportives tenen una data de caducitat, però jo les jubilo ja quan tinc la sola plana o se m'han trencat pel lateral.
1: Les bones sabatilles d'esport, si es consulta, o a l'etiqueta del... I avui en dia hi ha poques etiquetes, però si es consulta normalment amb codis QR que porten o per internet, et diuen... No el temps que dura, sinó les passes que dura. I et sorprendria, perquè moltes vegades utilitzem sabatilles d'esport molt més enllà de la seva vida recomanada. Normalment la vida recomanada deu ser una mica menys del que pot abastar la sabatilla. Però, sobretot amb esport, mai esperar que una sabatilla estigui deformada, que estigui foradada, que estigui... Perquè això farà que o bé ens aporti gestos que ens seran perjudicials o que agreugi els nostres gestos que ja no són correctes, que potser s'haurien de corregir, però aquella que sabata deformada ens els cronifica. D'acord? Doncs tenir en compte això, sí.
0: Doncs això, que fins a quin punt la salut dels peus també pot influir a la nostra salut general. Per això també és important donar-li importància al calçat i als peus,
1: És evident, la salut dels peus, intervé amb la salut general en tant que els peus ens permeten, el que hem dit abans, ens permeten aixecar-nos al dematí, bellugar-nos, fer activitat esportiva, fer la nostra activitat laboral i fer l'activitat d'oci. Per tant, sense peus, poques coses d'aquestes podries fer. Per tant, tenir en compte els peus, posar-los al dia, consultar quan sigui necessari amb algun professional, calçar-los bé i endavant.
0: Doncs així queda, que aquesta tornada a la rutina no ens oblidem dels peus, perquè cuidar-los també és cuidar-nos a nosaltres. Francesc Monés, de la Clínica de Podologia Monés de Badalona, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
0: I ara toca la secció del Badalona Pregunta amb el Suhab Seba. Què tal, Suhab?
3: Tot bé, tu com estàs?
0: Com estàs? Àlex? Doncs mira, estrenant-me aquí en aquesta nova temporada, coneixent tots els col·laboradors i a veure, explicant per què un cop més ha sortit als carrers i un cop per parlar d'aquesta cosa que ens toca tots aquests dies, tornar a la rutina, posar-nos al dia amb les noves tasques que hem de fer. A veure, què ens explica, Suhab? Com ha anat aquesta
3: setmana? Àlex, s'han acabat les vacances per molts, tornem a la feina, a la universitat, els horaris i també els despertadors, no? Precisament aquests dies, 3CAT ha parlat d'un síndrome postvacacional i de com afrontar aquesta tornada. Però també aquest estiu hem de tenir en compte que hem tingut alguns problemes als aeroports, especialment amb la vaga de Ground Force al Prat. Així que hem sortit al carrer per saber com han viscut aquestes vacances els nostres entrevistats i com afronten ara aquesta tornada. I comencem pel principi, perquè abans de tornar, primer hem d'haver marxat. Per això els hem preguntat, on has viatjat aquest estiu i quin pressupost t'hi has deixat aproximadament?
0: Escoltem-ho, a veure què ens han explicat.
4: Viena, he ido con mi madre, entonces, bueno, lo que me he gastado aproximadamente, la verdad que lo ha pagado mi madre, entonces, no sé.
5: Yo he ido a Menorca, a Gandía y a, bueno, a mi pueblo y a Zaragoza, y bastante low cost todo, menos Menorca, que fuimos juntas.
6: Yo también he ido a Menorca, fui a Galicia con mi familia, y bueno, y a lo demás a mi pueblo, y también muy, muy low cost también.
7: Pues yo he viatjat a Itàlia, a part de la Toscana, i m'he deixat uns 800 euros, més o menys.
8: I jo a Menorca, 5 dies, suposo que uns 600, més o menys.
0: Molt turisme interior, no? Sí, Saragossa, això... el poble, turisme low cost...
3: Exacte, això és el que volia destacar. Aquí veiem que no tothom viu les vacances de la mateixa manera, i aquí fa grans viatges, i aquí es queda més prop de casa i que prefereix una escapada curta. I, evidentment, el pressupost també condiciona molt aquestes vacances, no? L'allotjament, el transport, el menjar, les activitats... Per tu, Àlex, què creus que importa més? Quan et gastes o el que acabes vivint?
0: Home, és molt maco el que acabes vivint, no? El que passa que depèn del viatge, no t'ho pots permetre o has de demanar un crèdit per viatjar. Però si l'experiència s'ho val, a mi gastar-s'ho val la pena, no? Per ajustar els diners.
3: Al final, el que recordem no és pas el preu del viatge només, sinó aquell moment especial que al final recordarem tot l'any i que ens en riurem durant tot aquest any, no? Fins a les properes vacances, que sorgeixen noves anècdotes. I per això els hem preguntat quin ha estat el millor moment d'aquestes vacances.
5: No, mira, sinceramente yo creo que el mejor momento ha sido que he pasado mucho tiempo con mi familia, que he de decir que durante el año no lo he podido hacer esto, entonces la verdad que sí, durante el verano he pasado mucho tiempo con mi familia y eso me ha gustado bastante.
9: Para mí el viaje de fin de curso con mis amigas, cuando acabamos la selectividad y todo.
10: Para mí la semana de fiestas en mi pueblo.
7: Pues la veritat és que la desconnexió. Era el primer any així de vacances pures i dures sense estar estudiant i tal, i el millor desconnectar i no fer res.
8: I jo diré passar temps amb els amics i desconnectar, disfrutar i oblidar-te una mica de la rutina, no?
0: M'encanta aquesta noia, les fiestes de mi pueblo, passar estona amb els amics, però això, els petits detalls són els que compten, és clar que sí, no cal viatjar a Indonèsia i coses així, no?
3: És que al final les anècdotes sorgeixen en aquests moments, no? Amb els teus amics, familiars, a les festes del teu poble, que te'n rius, que tu passes bé i que al final és una cosa que recordaràs per sempre, no? És una part molt més positiva que potser un viatge que pot sortir tot malament, no? Això ho tens clar. A prop, no gastes diners i a més tu passes bé. Al final, tot això positiu, destaquem també que hi ha un viatge, una persona, una experiència, uns dies amb la família o simplement tenir temps per fer coses que durant tot l'any no hem pogut fer. Ara bé, no tot són bons moments, com dèiem, quan viatges, no? Així breument, Àlex, amb quins problemes t'has pogut trobar tu viatjant?
0: Els vols, no?, que es cancel·len, retards, anar a un hotel i que et diguin no, que no era aquí, perquè t'han fet malament la reserva... Això, quan deixes en mans d'algú que no ho fa gaire bé, que et reservin i t'organitzi un viatge, això no és gaire aconsellable. Això, en mans d'algú que
3: has
0: li agradi reservar...
3: Una persona de confiança
0: i que li agradi organitzar viatges. En conec algun, eh?
3: Doncs, de fet, aquest estiu al Prat, la vaga dels treballadors de Ground Force, per les millores de condicions laborals que estan demanant, ha provocat incidències en vols i equipatges. Segons 3CAT, després de 15 dies de vaga, hi havia 6.000 maletes afectades i 270 vols entre cancel·lacions i altres incidències. I per això, precisament, els hem preguntat als nois als carrers si aquest estiu han tingut algun problema amb els vols, retards o maletes.
5: No, la verdad que no.
10: Jo tampoc.
7: Jo, o sigui, és flipant, però no he tingut cap problema. Al revés, ha sortit tot millor. Fins i tot algun upgrade d'algun seient o així per anar amb més espai va estar guai.
8: S'ha de dir que tot havia anat molt bé fins la tornada, que el vol sí que es va retrasar, pero bueno, creo que va a ser una hora por ahí.
5: Algún que otro atraso sí que he tenido, pero bueno, yo creo que es de esperar, ¿no? En esta época de verano, yo creo que casi cada año algo siempre pasa en el aeropuerto.
0: Sens dubte, Suhab, no sé, això de la maleta, l'equipatge, és una mica els moments de més estrès, no? Jo sempre, no sé tu, sí, evito facturar, jo sempre vaig amb l'equipatge de mà, perquè en aquells moments que veus que surt la cinta i tot l'equipatge i no surt la teva, dius, és que em pot donar les vacances el viatge, això, eh?
3: No, exacte. I, bueno, jo tinc una mala sort, la veritat, que sempre busco viatjar amb algú perquè quan viatjo amb algú no em passa, però sempre que estic sol tinc retards, o sigui, tinc retards de fins i tot 5 hores.
0: Uau.
3: I justament aquest any, tornant del Marroc, m'ha passat mateixament. Suposo que pot ser per aquesta vaga o per altres motius, no es va aclarar, com gairebé fan sempre, però, bueno, també m'ho vaig passar bé a les vacances, per tant, no em queixo tant, però sí que és veritat que incomoda, no? I més si estàs tancant les vacances o les estàs començant.
0: Exacte, sí, sí, és que pot ser un mal de cap impressionant, eh?
3: Això dèiem, que un retard potser al final pot ser molest, però arribar al destí sense la maleta ja és una altra història. I ara, si arribem al tema central, que és la tornada, perquè pots haver tingut unes vacances espectaculars, però arriba un moment en què sona el despertador i també al final toca tornar, no? Per tu, Àlex, què pesa més, les ganes de tornar a la rutina o la mandra de deixar enrere les vacances?
0: A mi em passa que quan estic ja massa dies de vacances trobo a faltar la rutina. És una persona de rutines, clar, de vacances tota la vida està molt bé, però també si tens molts diners per gastar i viatjar, pots fer la volta al món fins a, no?, acabar marejat si tens molts diners. Mm-hmm. I el món no te l'acabes, però és clar, tots som treballadors, no?, i al final hem de tornar a la realitat, que és la rutina, i tornar a la feina.
3: Sí que és veritat, i em passa el mateix. O sigui, tants dies de vacances, al final tornen a l'enyorança de voler tornar, no?, a la rutina. Per això també hem volgut preguntar com afronten la tornada a la feina o a la universitat als badalonins i badalonines.
5: Bueno, yo a la universidad, bueno, soy universitaria, entonces, bueno, estudio lo que me gusta, entonces estoy bastante contenta de volver.
9: Pues nerviosas porque empezamos la uni, pero emocionadas también.
6: Bueno. Igual, o sea, súper nerviosas, pero también con ganas de, pues, yo qué sé, volver a la rutina y conocer a nueva gente.
7: Amb ganes, perquè al final pues, també hi havia ganes de tornar, però a la vegada està sent bastant dur.
8: T'has de posar el dia i és... T'agafa una mica de pressió el primer dia, però després li agafes el ritme i ja tornes a començar bé.
0: Sí que serà això, que costa molt tornar. Jo per això sempre a l'agost ja treballo, perquè així ja agafes com la dinàmica, el rodatge, i arriba al setembre i dius, bueno, ja estic, ja m'he fet la idea.
3: Sí, és això, trobem les dues cares de la moneda, no?, de la tornada. Les ganes de recuperar una certa rutina, com dèiem, però també els nervis i la mandra de tornar a començar. Aquesta sensació de cansament, falta de concentració, desmotivació o dificultat per recuperar aquests horaris habituals és el que sovint coneixem com a síndrome postvacacional. 3CAT explica que és un conjunt de símptomes que poden aparèixer quan passem bruscament del descans a les obligacions.
0: De fet, l'altre dia llegia que els especialistes recomanen fer aquesta transició de manera progressiva, o sigui, recuperar els horaris de son, organitzar els primers dies i no exigir-nos estar al 100% des del primer moment.
3: I així és com hauria de ser, Àlex, però també és veritat que cadascú té el seu propi punt feble. I per això els hem preguntat què és el que més els costa quan tornen a aquesta rutina.
5: Yo creo que lo que más me cuesta es a lo mejor compaginar todo en la semana, porque, o sea, bueno, hago bastantes cosas aparte de estudiar, o sea, trabajo y estudio a la vez. Entonces es más, yo creo que intentar hacer todo lo que tengo que hacer en ese tiempo.
9: Todo, pero sobre todo lo de dormir menos y tener un horario así.
6: Total, y la carga de feina también.
7: La carga de feina, una mica tornar a agafar el ritme, que a vegades quan tens el cap molt ficat en tots els temes que tens, doncs és molt fàcil començar el dia, però ara que també pues, t'han cobert una mica la teva posició i no tens massa clar com ho tens tot, doncs costa una mica més de saber què has de fer.
8: Sí, jo diria que tornar a la rutina, perquè al final vens d'uns dies que has estat fent coses diferents i t'has mogut por ahí i així, i després tornar i tornar a començar i agafar un altre cop el ritme de feina és lo complicat.
3: I és interessant perquè la rutina no és només tornar a la feina, sinó també és tornar als horaris, a llevar-se d'hora, estudiar, fer esport, organitzar els àpats. Després de setmanes amb més llibertat, recuperar aquests hàbits pot costar una mica més, no? I aquí hi ha una idea important, no hem d'exigir-nos estar al 100% des del primer dia si durant les vacances hem canviat també els horaris completament. I és normal, al final, necessitar uns dies per recuperar aquest ritme que teníem abans. I també hi ha una altra qüestió, i és si ja estàvem estressats o descontents amb la feina abans de marxar, la tornada pot fer que aquesta sensació sigui encara més evident, no? És a dir... Sí, exacte. És a dir, de vegades no costa tornar de les vacances, sinó costa tornar al que ens espera després, no? Per aquest motiu demanàvem consells als entrevistats.
5: El consejo que yo daría... Bueno, yo creo que lo más importante es más o menos la organización. Yo al menos soy bastante organizada con mi tiempo, o lo intento ser. Entonces, eso, organizar tu tiempo.
9: A ver, yo creo que no ponerse como hábitos súper desmesurados, porque si no, no los vas a cumplir, y si no son realistas, luego te frustras y todo.
6: Claro, yo creo que aquí el lo bo es anar poco a poco.
8: Yo diría... que has de començar, diguem, tranquil, mirant les coses que tens i després organitzant-te una mica, fent-te un planning i després ja anar agafant així les teves tasques.
7: Exacte, jo et diria això, pas a pas, poc a poc i sobretot amb la mentalitat molt positiva, que és el que et fa tirar endavant.
0: Suhab, després d'escoltar-lo, jo em quedo amb tres idees. D'una banda, recuperar els horaris a poc, no? Tampoc no exigir-nos estar al 100% des del primer dia i també intentar mantenir durant l'any una mica d'aquell temps que durant les vacances potser dediquem a nosaltres mateixos.
3: I així és, Àlex, no hi ha una fórmula màgica per tornar de vacances sense mandra, però sí que podem fer com petites coses, no? Recuperar els horaris progressivament, organitzar els primers dies, no voler solucionar-ho tot de cop, intentar també mantenir durant l'any alguns d'aquells moments que associem amb les vacances.
0: Potser no podem evitar que s'acabin les vacances, però sí que podem intentar que la tornada no sigui tan brusca i sobretot recordar que és normal tenir uns dies de nervis, cansament o fins i tot una mica de baixada d'ànims.
3: Així que, Àlex, després de parlar de viatges, pressupostos, millors moments, retards i sobretot d'aquesta tornada, no? Crec que només ens queda una cosa per dir.
0: Doncs sí, Suhab, que la maleta ja està desfeta, el despertador torna a sonar, no sé si per sort o per desgràcia, i benvinguts de nou a la rutina.
3: Això mateix.
0: Moltíssimes benvinguts. Gràcies, Suhab, i fins la propera, que vagi molt bé.
3: Que vagi bé.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
0: Continuem al Badalona Matí i ara parlem de plantes, perquè després de les vacances, quan tornem a casa, doncs no sempre ens trobem el nostre petit jardí en les millors condicions. Què podem fer per recuperar-les i, sobretot, quins errors hem d'evitar? Per resoldre tots aquests dubtes, avui ens acompanya la Sílvia Cassi, de Flors Cassi, ubicada al carrer Lleó 73. Què tal? Bon dia.
11: Hola, bon dia.
0: Perquè ens donaràs alguns consells, oi, pràctics, per cuidar i recuperar les nostres plantes després de les vacances.
11: Sí, exacte.
0: Perquè, a veure, tornem de les vacances. Com ens les trobem, no? Perquè de vegades les pobres estan eixutes.
11: Sí. L'important és, quan tornem, observar bé la planta i repensar com l'hem deixada i com l'hem anat cuidant aquests dies. L'ideal, mirar la planta, com està l'estat de les seves fulles i el seu substracte. Això és el principal.
0: Si detectem que li falta aigua o al contrari, que n'ha rebut massa, no? Potser està a l'exterior i ha plogut molt. Em sembla que no és el cas perquè no plou gaire i tot això que avui alertes, eh? Què hem de fer?
11: A veure, primerament, si veiem que les fulles hi ha hagut una decoloració o hi ha en zones més seques, el principal seria reubicar-les d'on han estat aquests dies i començar a observar la seva evolució. Mm-hmm. Augmentar el rec, perquè segurament hem estat dies sense regar-les, i simplement observar que hi hagi força llum que permeti que es pugui desenvolupar de la millor manera.
0: I quines plantes s'acostumen a aguantar millor una absència de diversos dies?
11: A veure, sobretot aquelles plantes que són d'exterior, que han anat rebent la llum necessària i han tingut un rec constant, aquestes són les que perduren o que viuen millor davant d'una absència. En quant a les plantes d'interior, si les hem pogut reubicar i juntar-les totes en agrupació i hem pogut regar-les de forma òptima abans de marxar, és molt probable que aguantin també molt bé. Mm. Però, tot i així, davant d'una absència d'una setmana, dues, s'ha d'estar bastant a sobre.
0: Perquè, és clar, si ens les trobem massa eixutes, és recomanable regar-les de cop o no? No? Mica en mica, no?
11: Jo prefereixo mica en mica. Sobretot mirar el substracte i començar a regar per la zona de sota el test. Que vagi absorbint l'aigua de forma gradual i que no sigui un excés d'aigua sobtat que la planta pugui no sobreviure a aquest canvi tan brusc.
0: Però, és clar, quin és el millor sistema, no?, per mantenir les plantes regades durant les vacances? No sé si hi ha algo inventat perquè puguem deixar que vagi caient aigua.
11: Sobretot les plantes d'exterior que tinguin una base gran, un test gran, permet que la planta sobrevisqui més temps sense reg constant. És a dir, a l'haver-hi més terra o més espai, retén més la humitat i la planta permet estar millor. I en quant a les de dins, també hi ha sistemes d'autorreg, mecanismes en què la planta, a través de goteig o a través d'un reg més constant, es pugui anar nutrint.
0: I, Sílvia, hem de canviar de lloc les plantes quan tornem? Per exemple, si una planta ha estat molts dies sense llum, com l'hem de tornar a exposar al sol?
11: Jo ho faria de forma gradual. Si ha estat sense llum, mica en mica anar-li ampliant el que és la seva zona de claror i anar-la observant, sobretot, anar regant a poc, tampoc en excés, i anar-la reubicant on creiem que pot estar bé. Allunyar-la d'aires acondicionats, això seria fantàstic.
0: Això li perjudica,
11: sí,
0: no?
11: Sí.
0: És convenient, ara deies, tornem de vacances, potser ens trobem les fulles eixutes,
11: sí,
0: no? És convenient treure-les d'alguna manera, retallar aquestes fulles grogues?
11: Sí, si la fulla està molt malmesa, molt groga o molt tova, es pot treure directament sencera. Si hi ha alguna zona afectada més seca, es pot retallar la zona que està més afectada, però, tot i així, si es treu la fulla no passaria res. És millor que la planta estigui sana, amb poca fulla, que no estigui molt frondosa, però que hi hagi moltes zones afectades. És millor sanejar-ho.
0: I hem d'aplicar algun tipus de producte, fertilitzant?
11: Sí, hi ha fertilitzants més específics per plantes que tenen flor, d'altres que són només de fulla verda, que mantenen el que és el ferro adient perquè estigui ben vitaminada, però tampoc caldria un excés de vitamina si la planta està en un lloc adequat i el reg també és adequat. Tampoc és necessari.
0: I quant de temps pot trigar una planta a recuperar-se després d'un període d'estrès com que l'hem abandonat allí, hem marxat de viatge i la planta, pobreta, s'ha quedat allà?
11: Força. Les d'interior es recuperen abans perquè normalment estan sempre en la mateixa temperatura o tenen les mateixes condicions, i les d'exterior pot costar una temporada.
0: Sí, una temporada,
11: sí,
0: sencera.
11: Sí, sí.
0: Déu-n'hi-do.
11: Si són plantes anuals i no són, diguéssim, estacionals, pot estar ben bé una temporadeta diferent, d'un aspecte diferent, que es va com aclimatant i mica en mica adaptant-se a la nova temporada.
0: I què podem fer davant d'un possible canvi de temps?
11: Per exemple, davant d'unes fortes pluges que poguessin venir o un canvi de temps sobtat, reubicar la planta si és possible. Si el test ens ho permet. Si són testos petits, és genial. Si és test molt gran, que no es pot reubicar, es pot tapar la planta per sobre o estar molt a sobre. Intentar que no li afecti.
0: En cas de comprar o regalar plantes, és preferible optar per les d'estiu o plantejar-nos adquirir les de tardor?
11: A veure, normalment, anys anteriors, a aquesta època ja començàvem amb les plantes de tardor, perquè el clima també ens acompanyava. Hi havia menys hores de llum, el sol no era tan fort i permetia que la planta de tardor aguantés millor. Però cada vegada més l'estiu s'allarga, la temperatura és més alta, ens trobem en què les hores de sol o de claror és més extensa i les plantes ho noten.
0: I, per exemple, algú que viu a prop del mar, de la platja, vol tenir al balcó, a la terrassa, algunes plantes, hi ha algunes que són més recomanables d'exterior en aquest clima que tenim aquí a Badalona, a prop del mar?
11: Sí, hi ha planta exterior mediterrània que a la costa viu molt bé, sobretot són plantes molt de la zona, aleshores permeten estar molt millor, molt més temps, i també és una manera més sostenible de tenir planta local, no? I fer que el nostre jardí perduri més temps.
0: I, Sílvia, quines són aquestes opcions òptimes, no? Condicions òptimes perquè una planta estigui a l'exterior a ple sol?
11: Condicions òptimes. La base, sobretot conèixer quina planta posem. Això és ideal, informar-nos quina planta adquirim i quin tipus de manteniment necessita. Quan sabem això ja, depenent del clima que ens trobem, ja podem reubicar o atendre-la segons el que necessiti. Ara per ara hi ha planta aromàtica que aguanta molt bé, planta estacional també que aguanta força bé, però l'ideal és planta anual, tipus arbustiva, que pugui fer un punt de flor, el que és primavera, estiu. Tardor i hivern podria fer més fulla, no tanta flor, però és forta per seguir tot l'any viva.
0: I ara ja que estem encara a l'estiu, però vindrà la tardor, quines novetats vindran aquesta propera estació?
11: Ara comença, sobretot el bruc, és una espècie de planta que fa una flor més aviat lila, rosada. A partir d'ara comencen aquestes varietats, que són molt fortes, i més decorativa, amb flor més bonica o més, amb colors més llampants, tenim el ciclam, que és una planta estacional només d'hivern, tardor-hivern, però que ara és una bona opció perquè aguanta el fred. Tot i que és una mica just, ara, perquè fa molta calor.
0: Una mica, clar, és que això t'anava a dir, aquestes calors que s'allarguen, que sí, arriba el novembre, ens acabem menjant les castanyes i els panellets amb maniga curta, això les plantes també ho deuen patir.
11: Ho noten moltíssim, perquè anys anteriors, aquestes èpoques, ja començàvem amb el ciclamen, i ara, tot i voler començar, perquè la planta hi és, costa molt que tiri endavant si ve una calorada o,
0: o una pluja. Sí. Doncs bé, Sílvia Casi, de Flors Casi, al carrer Lleu 73, avui ja ens has posat una mica al dia, de gent desastre com jo, que arriba a casa, tinc la planta allà mig morta, la pobra, i ara ja sé el que he de fer, almenys perquè reviscoli una mica.
11: Clar que sí.
0: Per tant, moltes gràcies, que vagi molt bé.
11: Gràcies a vosaltres.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
0: Avui al nostre mirador del Badalona Matí particular parlarem de premsa, una professió que s'ha hagut de reinventar-se a la força si volia continuar arribant als seus lectors, als seus oients o també als seus telespectadors. I l'home que ens acompanya avui, d'això en sap un munt. Avui parlem amb el periodista badaloní i director de Som Metgina, Andreu Mas. Bon dia.
12: Hola, bon dia.
0: Andreu, què és Som Metgina, per situar-nos una mica?
12: Sommetgina.cat és un nou mitjà de comunicació que vam començar a engegar un grup de persones a finals del mes de juny i que explora una nova manera de donar la informació, molt més reposada, molt més tranquil·la, amb més contingut de fons, amb molta presència d'entrevista, amb molt contingut audiovisual. I bé, és una nova manera, una nova concepció de fer un periodisme bàsicament digital, molt centrat en la pròpia pàgina web i també en les xarxes socials, però que també té una versió en paper.
0: És un mitjà que fuig de la immediatesa? Creus que s'ha caigut en l'error de buscar ser el primer en donar la notícia i s'ha deixat de banda allò de contrastar, que és tan important?
12: Bé, el tema de contrastar fa molt de temps que s'ha deixat de banda, malauradament, i sobretot s'ha deixat de banda donar context a les coses, fer un periodisme una mica més reposat. Nosaltres pensem que la immediatesa ara ja no és tan important, bàsicament per un fet tecnològic, no? Quan jo estava a la direcció del Punt, a l'edició del Barcelonès, no? L'edició de Badalona, encara no hi havia, pràcticament crec que no existia ni Google, i no estem parlant pas de massa enrere, estem parlant de l'any 96-97. En aquells moments el cercador no existia, evidentment no hi havia intel·ligència artificial, no hi havia xarxes socials, i el paper jugava un altre paper, mai millor dit, no? En canvi, ara no cal córrer perquè les notícies apareixen en 0, a través de les xarxes socials, a vegades no prou contrastades, a vegades no prou verificades, però el cert és que majoritàriament, com a mínim les que produeixen de fons oficials, de fons de mitjans de comunicació, sí que tenen un percentatge molt important de correcció de veritat, I, per tant, nosaltres pensem que hi ha gent que necessita, que vol i que demana un periodisme més com es feia abans, que és com el sabem fer nosaltres, però adaptat a les noves tecnologies i a les noves circumstàncies.
0: I, Andreu, des del teu punt de vista, en els últims anys, què és el millor que li ha passat a la premsa i el pitjor? Com ho veus?
12: El pitjor que li ha passat a la premsa és no saber connectar amb els seus lectors. És a dir, no saber trobar el camí per connectar amb persones que en aquests moments doncs, no tenen el costum de llegir i no tenen l'hàbit d'haver vist a casa diaris en paper i, per tant, estan desconnectats d'una manera de fer, de sentir, de tractar amb la realitat, no? La relació amb el paper, al final, és una relació física. No és el mateix llegir un tuit o scrollar de manera infinita les xarxes socials que tenir, diguem-ne, contacte físic amb un producte, olorar fins i tot la tinta, no? Jo penso que els mitjans no han sabut o no hem sabut connectar amb aquestes noves generacions que tenen una estructura mental segurament diferent. I el millor que li pot haver passat és que hi hagi gent que es doni compte que aquesta cosa ha passat, que els mitjans, que els grans mitjans no han sabut adaptar-se a aquest canvi tecnològic i que sorgeixin noves iniciatives. En el fons, jo penso que el fet de que s'hagi democratitzat a través de les xarxes socials l'accés a la informació no és tan dolent com moltes vegades la gent del mateix gremi dient.
0: Les noves generacions, que estan molt connectades a Instagram, a TikTok, moltes vegades es diu ja, és que la gent jove ja no mira la tele, deu haver de tot, eh? I també hi ha gent jove que deu escoltar la ràdio, però sí que és cert que hi ha com aquesta percepció de que moltes vegades la gent més jove dona més credibilitat a l'influencer que segueixen de Tor, que pot acumular 300.000 seguidors, que el que expliquen a la tele. Perquè hem perdut credibilitat als mitjans per les noves generacions?
12: Sí, perquè bàsicament el fet de que l'impacte del canvi publicitari, perquè aquí hi ha hagut un altre canvi, no només ha estat un canvi amb la massa lectora, també la publicitat ha abandonat els mitjans tradicionals, no només el paper, també la televisió, també la ràdio, cert que la televisió i la ràdio en menor mesura, bàsicament la caiguda bèstia i a més prolongada en pràcticament una dècada i mitja s'ha produït amb la premsa, en els mitjans de comunicació en paper. Doncs això és el que ha fet que s'aprimessin les plantilles, que es pagués pitjor els periodistes i aleshores, en el fons, les empreses periodístiques el que estan pagant és que estan oferint un pitjor servei als seus lectors. Si es donés un servei com es donava abans, quan les vaques eren més grans i no es depenia tant tampoc de subvencions públiques i, per tant, hi havia més llibertat per explicar les coses i hi havia també menys concentració empresarial, doncs les coses feien millor. Jo penso que els periodistes també, i sobretot els propietaris de mitjans, han d'entonar una mica de mea culpa amb les coses que ens han passat. Val a dir que sempre es diu que la gent jove no s'informa o no s'informa prou. És veritat que potser hi ha una sobrevaloració dels influencers, sobretot perquè aquests moltes vegades ni tan sols contrasten. Però també és cert que hi ha un gran ús dels mitjans audiovisuals. I la prova és que si mires qualsevol estudi, per exemple, d'una empresa que es diu Kantar Media, que es dedica a mesurar audiències i hàbits de consum a l'estat espanyol, en aquests moments una de les xarxes més seguides és una xarxa audiovisual que és YouTube. I, per tant, el consum d'informació en vídeo és bastant alt entre la gent jove. I, a més, quan tu preguntes que miren, busquen coses de tipus informatiu. Si més no, a plataformes com YouTube. Per això Som Metzina inclou una plataforma amb programes propis i amb programes de tercers que es diu Som Metzina TV.
13: Anem d'un costat a l'altre per la Rambla i amunt i avall

0: badalonegem, anem badalonejant. No sé si queden barques a la platja que surtin cada dia a buscar peix.
1: Andreu, et vam demanar que triessis una cançó i has seleccionat aquesta, de l'Albert Fibla. Sí. Per què? Explica'ns.
2: Per dos motius. Primer, perquè parla de Badalona. Jo fa uns anys que no visc a Badalona, també és cert que, diguem-ne, me vaig exiliar, vaig tornar al cap de molts anys i després m'he tornat a marxar i estic a les comarques de Girona. Però, bueno, Badalona forma part de la meva essència, vull dir, del meu paisatge emocional, del meu paisatge espiritual. Encara, evidentment, hi tinc força família. I, bé, crec que sempre una ha de reivindicar les seves arrels. De fet, allà on vaig, dic que sóc de Badalona i normalment em trobo que el meu interlocutor em diu: ah, doncs jo conec una altra persona de Badalona que està per aquí. Fins i tot tinc un amic gironí que diu que els badalonins som una plaga, que estem per tot arreu. I he triat l'Albert Fibla, doncs, perquè em sembla un cantant excel·lent, i perquè no acabo d'entendre com una persona que, com ell, que té una veu fantàstica i treballa la lletra i la música també d'una manera impressionant, doncs no acaba de tenir el reconeixement públic que jo crec que es mereix. I per tant, en certa manera, la tria d'aquesta cançó és una manera de reivindicar l'Albert Fibla, i especialment aquest disc, que és el concert que va interpretar Marta Barna Sanz, amb gent com el Josep Trevé o el Martí Serra, que també són músics badalonins extraordinaris.
1: Andreu, com veus la premsa de Badalona? Quin paper tenen els mitjans de comunicació local? Encara creus que estan considerats aquest trampolí per arribar als mitjans generalistes?
2: Jo penso que això que dius del trampolí per arribar als mitjans generalistes va haver una època que es va perdre, que es va trencar. Això era abans. Això abans de l'existència del Punt era així. Quan el Punt apareix i es crea el primer diari que surt 363 dies a l'any, perquè n'hi ha tres que els mitjans escrits fem festa, i que, per tant, Badalona, que és la tercera ciutat o quarta ciutat de Catalunya, depèn de l'any, en aquell moment té un diari, es converteix en una ciutat, diguem-ne, normal dins d'un ecosistema en el conjunt de Catalunya en el qual hi han ciutats mitjanes i molt més petites que Badalona que tenen mitjà de comunicació propi, que tenen un diari, més que un mitjà de comunicació, un diari propi. Jo crec que durant l'època que el Punt va estar actiu, això ho vam aconseguir trencar, també perquè al darrere hi havia una dinàmica de tenir, hi havia un programa econòmic per evitar la fuga de cervells en l'àmbit local, no només a Badalona, sinó en el conjunt del que representava en aquell moment el projecte del Punt. Jo crec que això s'ha perdut. No sé tant si els periodistes que exerceixen la seva professió a Badalona pensen que pot ser un trampolí per anar fora, perquè realment la professió està molt malament i és difícil fer salts a qualsevol lloc. El que sí que és veritat, que jo crec que la premsa ha anat aprimant-se a Badalona, no? I en tot cas ha passat un fenomen curiós, no? Que és que en el moment que el Punt deixa de tenir Badalona com una prioritat, els mitjans públics, que a l'època en la que nosaltres estàvem, doncs no tenien el reconeixement que es mereixien, en aquest moment sí que el tenen ja des de fa força anys, i això no ho dic perquè m'estigueu entrevistant, sinó perquè realment és el que penso. I en canvi tota la part privada s'ha primat molt. Hi ha gent que ho fa bé, però jo crec que no té res a veure amb el que vam fer nosaltres en aquella època. I no ho dic perquè jo en fos el director, ho dic per la gent que teníem, que eren excel·lents professionals.
1: Sempre s'ha dit, Andreu, els mitjans locals són una mena d'escola, no? Però una escola, en podríem dir, on conflueixen la veterania dels més grans, no? I els més joves. Això enriqueix totes dues generacions. Per exemple, aquí tenim, davant meu tinc el tècnic, el Roger Cuixart, també el Pau, que és molt jove. Aquí conflueix, no?, la veterania, el Pau, que és jove, però sap molt, també. Per tant, això és enriquidor, no? Perquè, a més, s'ensenyen mútuament. Els joves estan molt més preparats tecnològicament.
2: Sí, o sigui, mira, per exemple, nosaltres som metzina, som un equip petit, però justament hi ha aquesta transferència de coneixement, no? Hi ha dues persones que superem la cinquantena de llarg i la resta de l'equip és gent jove. Això, a mi, per exemple, que és una persona que li agrada aprendre constantment, a mi això m'enriqueix moltíssim. Jo quedo absolutament flipat de les coses que fan i de la capacitat que tenen per arribar a dominar certes eines. I crec que nosaltres els ajudem a entendre coses, a tenir context, a tenir background, a tenir memòria històrica, no? Que és una cosa que malauradament avui s'ha perdut i que jo crec que, a més, amb la intel·ligència artificial encara es perdrà més.
1: T'has hagut d'adaptar, Andreu, a aquests nous llenguatges del periodisme, a aplicar, reduir, condensar un contingut informatiu, per exemple, en una piulada, una publicació d'Instagram, un TikTok, aquesta diversitat de xarxes on el periodisme també hi ha de ser present, no? Perquè si no ens quedem enrere.
2: Sí, sí, hem fet una reconversió bastant espectacular. Vull dir, és cert que també, en el meu cas, sempre m'ha agradat molt la tecnologia i entendre-la. Encara hi ha coses que, diguem, no em fa mandra aprendre, això també ho haig de confessar. Però penso que precisament Som Metzina respon, és un exemple de com la gent d'una certa edat, amb el suport de gent jove o molt jove, pot adaptar-se tecnològicament al que faci falta, mantenir l'essència del que s'ha pogut fer sempre.
1: Vosaltres opteu per el format en paper, oi? Us resistiu a deixar anar aquest romanticisme, no?, del que sempre es parla?
2: Bueno, nosaltres, el nostre mitjà és bàsicament digital. El que passa és que nosaltres cada trimestre traurem una revista en paper pel conjunt de l'àmbit lingüístic, perquè pensem que encara hi ha un lector de paper, pensem que encara hi ha una publicitat que vol el paper, i jo crec que el paper, entès com aquest servei d'immediatesa, està condemnat a desaparèixer, però que, en canvi, quan dones coses en profunditat i dones un servei de qualitat i una cosa que et pots llegir tranquil·lament, no té rival. És com el tema dels llibres. Jo, que també m'he dedicat a l'edició de llibres i que porto uns quants, et puc dir que no hi ha comparació entre llegir un llibre en paper o llegir un llibre en un format digital, en un Kindle o en un EPUB o qualsevol d'aquestes coses. És una mica el que et comentava abans, no? El fet d'olorar el llibre, de sentir... Et transmet, almenys a mi i a molta gent que conec, també gent jove, li transmet molt més el paper que no pas la pantalla, i de passada, cognitivament, això hi ha estudis que demostren que també ajuda.
1: Andreu, tu has treballat a premsa escrita, a ràdio, televisió, com a periodista, al llarg de tota la teva trajectòria. Quina ha estat la notícia que t'ha costat més donar i la que no t'hagués agradat mai donar? També la que t'ha fet més feliç, eh? Una mica positiu i negatiu.
2: Vale, però sí, n'he donat moltes, eh? Mira, en l'àmbit local, et diria que l'època que més vaig gaudir, més que una notícia en concret, l'època en què més vaig gaudir professionalment va ser en l'etapa en què el Joan Blanc va dir que va anunciar que deixava l'alcaldia, que deixava el PSC, arran de que s'havia dit que, doncs, que el Partit Socialista tenia previst desplaçar-lo de l'alcaldia. Aquells 3 anys, jo recordo això, vam publicar l'octubre del 96 i les eleccions eren el maig del 99. Aquells 3 anys van ser molt... Perdoneu l'expressió, hi haurà gent que potser s'ofendrà de la que estava en aquella època i que ho va patir. Va ser una època molt divertida per nosaltres i periodísticament molt, molt enriquidora. Ens ho vam passar molt i molt bé, sobretot a la gent que ens agrada fer periodisme polític. La més trista... Mira, et diria que cada vegada que m'ha tocat escriure la necrològica d'algú que conec. Això és durillo, sobretot quan es tracta de gent que per una qüestió d'edat, doncs no creus que no li tocaria.
1: Andreu, ja per anar acabant, el que farem és fer-te un qüestionari, com sempre acostumem a fer en aquesta secció del Mirador. Et sembla? La primera
2: Perfecte.
1: Pregunta que et faré és: què no és l'Andreu?
2: L'Andreu no és una mala persona.
1: Què és l'Andreu?
2: Una bona persona, o com a mínim ho intenta.
1: Què t'hagués agradat ser?
2: Músic.
1: Ah, sí? I algun instrument
2: sí, sí.
1: En concret o què?
2: Bueno, jo, la meva, jo diria que una de les poques frustracions que tinc en la vida és no haver pogut tocar, no haver, haver pogut aprendre a tocar el piano, tot i que, diguem-ne, ara en aquests moments en tinc una casa i per tant tindria, tinc la possibilitat d'aprendre'n si trobo temps per fer-ho. Però de fet, bueno, jo, de fet, jo vaig tenir un grup a Badalona i vaig actuar en directe a la ciutat, vull dir que en part, ho vaig, en part, diguem-ne, vaig poder ser-ho, però és una professió a la que m'hauria agradat molt dedicar-me.
1: Un somni realitzat?
2: La família. Tenir la família, saber valorar-la, tenir temps per passar amb ella. A vegades quan tens una professió com la nostra, en la qual doncs, vas absolutament de bòlit, és una cosa que perds. I saber-la retrobar, saber-la valorar, jo penso que és el més important a la vida i, per tant, és el somni aconseguit.
1: Un somni per realitzar?
2: Doncs mira, poder tocar davant d'un estadi ple de gent.
1: A lo Bruce Springsteen, eh? A l'estrella del pop.
2: Sí, o del rock. O sigui, jo més soc més de rock que de pop, però sí, sí. Mm-hmm. Fer això, diguem-ne, això seria buah, una passada.
1: Omplir un Sant Jordi, eh?
2: Oh, sí, un Sant Jordi, un Camp Nou, un lloc d'aquests guapos, sí, sí, estaria guai.
1: A què tens més por, a la vida o a la mort?
2: Alejandro Sanz cantava allò de que vivir és el més complicat que té la vida. Viure és una cosa extraordinàriament complicada i difícil. És fantàstic, la vida és una cosa fantàstica, però també és una cosa extraordinàriament cruel en alguns moments. Però, mira, mentre som aquí la podem viure més bé o més malament. Mm. Per tant, jo et diria que en aquests moments encara el que continua fent por és la mort.
1: Amb qui aniries a fer un cafè, Andreu?
2: Amb qualsevol persona que tingui alguna cosa interessant a explicar.
1: I amb qui no aniries ni a la cantonada?
2: Suposo que amb un psicòpata, però clar, hauria de saber abans que és un psicòpata.
1: Clar. Un llibre?
2: La comanda d'Enric Crespi, un autor de Banyoles extraordinari, extraordinari, malauradament desaparegut fa uns anys ja, i La comanda és un llibre que us recomano que cerqueu. Segurament encara el trobareu de segona mà en algun lloc, però de veritat és un llibre de ciència-ficció medieval extraordinari.
1: I finalment una pel·lícula i un lema de vida.
2: La pel·lícula t'hauria de dir, si em permets, en trio dos: La guerra de les galàxies,
1: sí.
2: La primera, la del 77, la de la trilogia bona.
1: Una nova esperança, no? Si no m'equivoco.
2: Una nova esperança, exacte. I després diria que una altra que és de la professió, que es diu The Paper, que també es va traduir en castellà com Detrás de la notícia, que la feia el Michael Keaton, i la Marisa Tomei i la Glenn Close, que és una grandíssima pel·lícula per qui vulgui saber com es feien els diaris i com es vivia fent de periodista d'un diari a l'uso. I després un lema de vida és també de Star Wars, que és una cosa que la gent que vam néixer als 70, diguem-ne, ens ha marcat la vida, que és fes-ho o no ho facis, però no ho intentis.

0: Ja t'ho diré si vens, Andreu.
1: Sí, sí, sí. Per cert, dir-vos que em sap molt greu no haver pogut estar avui aquí amb vosaltres, com us havia promès, però, bueno,
0: no et preocupis,
1: de salut,
0: ja tornarem.
1: Em limito una mica els desplaçaments.
0: No et preocupis.
1: Si vens, ja t'ho diré, Cris Cuanico, és una cançó que justament per qüestions personals la tinc molt vinculada a Badalona, i els records de la infantesa dels meus fills i el carrer de la Creu. Per tant, per mi és una cançó que representa una època.
0: Doncs amb aquesta cançó ens quedem. Andreu Mas, periodista badaloní i director de Som Metzina, moltes gràcies per ser amb nosaltres avui al Badalona Matí. Ha estat un plaer.
1: A vosaltres també ha estat un plaer per a mi. Gràcies.
0: Adeu, bon dia.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.

que la fuerza del

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Ahir va fer tot just 6 mesos des que el parc de Collserola està tancat pel primer cas de peste porcina a Barcelona.
2: La incertesa sobre quan s'acabaran les restriccions ha fet que els veïns demanessin una reobertura parcial del parc, mentre que els restauradors continuen alertant que els números no surten.
0: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Parlem del trànsit. L'operació retorn del pont de la Diada concentra avui la mobilitat a les carreteres catalanes amb uns 260.000 vehicles previstos de tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 d'aquest migdia i la propera mitjanit.
2: El retorn arriba després d'un pont marcat per diversos accidents greus i amb un total fins ara de 4 víctimes mortals.
0: I un d'aquests ha implicat 3 cotxes i una ambulància a la ronda de Dalt a Barcelona, deixant ahir a la nit un balanç de 7 ferits, un menys greu i 6 lleus.
2: A més, els bombers van haver d'excarcerar una dona que havia quedat atrapada en un dels turismes.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia, una situació completament calmada, molt assolellada, la que estem tenint a hores d'ara a tot el país i, de fet, la que encara continuarem tenint el que queda d'aquest diumenge. Per tant, gairebé no hi haurà ni un núvol i això permetrà que la temperatura pugui pujar amb gràcia. De fet, a hores d'ara ja està fent més caloreta que no pas ahir i aquesta tarda estarem parlant de moltes comarques al voltant dels 30, 32, 33 graus. Per tant, un ambient bastant calorós, un ambient del tot estiuenc novament. I com dèiem, amb vent feble, sempre amb pocs núvols i, per tant, una placidesa absoluta. Quan vagi entrant la foscor, sí que tornarà a baixar en picat la temperatura i això és el que hem de destacar del dilluns, que al matí despertarà una altra vegada bastant fresquet, sobretot a l'interior i al Pirineu. Demà, una altra vegada, amb cel gairebé ras, transparent, 4 núvols prims decoratius i poca cosa més. N'estarem pendents a la xarxa.
0: I demà dilluns comença el nou curs a la formació professional. Arranca amb la previsió de 172.000 alumnes als cicles de grau mitjà i superior i uns 15.000 més

0: que l'any passat.
1: Els estudis a més demanda són els d'infermeria i el d'administració i finances.
0: I en els esports, el Barça ha visitat el Llevant a partir d'un 4:45 buscant mantenir el ple de victòries a la Lliga.
1: I ahir victòria de l'Espanyol per 0-2 al camp de l'Osasuna, la primera del curs pels blanquivaus fora de casa gràcies a un doblet de Roberto Fernández.
0: I en bàsquet, una nota d'última hora, el Barça s'acaba de proclamar campió de la Lliga Catalana CB després de superar la final al Lleida. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Aquest dissabte ha fet tot just 6 mesos que el Parc de Collserola està tancat arran del primer cas de peste porcina detectat a Barcelona.
1: La incertesa sobre quan s'acabaran aquestes restriccions ha fet que els veïns demanessin una reobertura parcial del parc, mentre que els restauradors alerten que els números no surten, ampliant la informació cara a l'Àries.
2: Fa 6 mesos que el parc de Collserola va tancar pel primer cas de pesta porcina que es va detectar al terme municipal de Barcelona. A l'agost semblava que s'anava a avaluar la reobertura del parc a la tardor, però els nous casos detectats a principis de setembre han obligat que el govern prorrogués el tancament com a mínim 3 mesos més. Els veïns han rebut la notícia com un gerro d'aigua freda. Montserrat Herrando és la portaveu de l'Associació de Veïns de Vallvidrera.
3: I nosaltres teníem l'esperança de que almenys zones de Collserola, que realment estan ja buides de ports anglars, o els camins amples, que obrissin perquè poguéssim anar a caminar. Si no ho arreglen aviat, la veritat és que la gent jo crec que anirà passant pels camins on no es pot posar.
2: Des d'aleshores s'han hagut d'aplicar restriccions i els negocis de la zona s'han vist afectats per la davallada de visitants. Miguel Ángel Roldán és l'encarregat del restaurant Santa Creu Olorda.
4: Simplement fins desembre, gener, seguirem igual. I el problema que tenim en la restauració és que pràcticament la clientela ha baixat un 30-40% a l'accés a la muntanya i això es nota molt.
2: Davant d'aquest escenari, els restauradors diuen que viuen una situació d'inseguretat i que el seu futur està a l'aire.
0: L'operació retorn del Pont de la Diada concentra avui la mobilitat a les carreteres catalanes amb uns 260.000 vehicles previstos de tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i la mitjanit. A hores d'ara encara no hi ha gaire activitat a la xarxa viària i és que el Servei Català de Trànsit preveu que la franja més complicada sigui a partir de les 5 de la tarda i fins a les 10 de la nit, especialment a la P7.
1: Les principals afectacions es podran concentrar precisament a la P7 en sentit sud, a Sant Celoni i la Roca del Vallès, i en sentit nord, entre Vilafranca i Martorell. També es preveu intensitat elevada a la C32, a la C31 i a la C65 en direcció a la P7, i a la C55 i a la 58 en sentit sud. Per absorbir tot aquest volum de trànsit, està previst carrils addicionals i altres mesures especials d'ordenació de la circulació.
0: I fent balanç, aquest retorn arriba després d'un pont marcat per diversos accidents greus, i és que 4 persones han mort en accidents de trànsit des de l'inici d'aquest pont de la Diada. La primera víctima va ser una conductora de 27 anys que va morir dijous a la nit en un accident múltiple a la Nacional 340 al terme municipal d'Altafulla. En el sinistre també es van veure implicats 3 vehicles i també hi va haver 4 persones més ferides.
1: Divendres també es van registrar 2 accidents mortals amb motoristes. El primer va tindre lloc a l'AN260 a la Ribera d'Urgellet, on un motorista va morir en una col·lisió frontal amb un turisme. Poc després, un altre motorista també va perdre la vida en un xoc frontal amb un cotxe, la C59, a Caldes de Montbui. I el 4 accident mortal es va produir el dissabte a la tarda a la BB-2005, a Torrelles de Llobregat. Un xoc frontal entre 2 turismes va provocar la mort d'una dona de 76 anys. 4 persones més van resultar ferides, una de greu i 3 de lleus. El Servei Català de Trànsit va informar que amb aquesta víctima ja n'eren 94 les persones mortes enguany a les carreteres catalanes.
0: I un altre accident més encara, en aquest cas sense víctimes mortals, entre 3 cotxes i una ambulància, en aquest cas a la Ronda de Dalt a Barcelona, que va deixar ahir a la nit un balanç, això sí, de 7 ferits, un menys greu i 6 lleus, segons han informat fonts municipals i el Servei d'Emergències Mèdiques.
1: El sinistre es va produir als voltants de 10:45 al quilòmetre 5 de la B20, en sentit Llobregat i a tocar amb la sortida 10 de Pedralbes. Segons les primeres informacions, es va produir un xoc amb 4 vehicles implicats, entre els quals una ambulància. Es van activar 6 dotacions de bombers de Barcelona que van escarcerar una dona atrapada dins dels turismes i 7 ambulàncies del SEM. En total, es van atendre 7 persones ferides, 2 de les quals de l'ambulància, que van ser traslladades a centres hospitalaris.
0: I parlem ara d'educació, perquè demà dilluns comença el nou curs per a la formació professional. Ho fa amb la previsió de 172.000 alumnes als cicles de grau mitjà i superior, uns 15.000 més que l'any passat.
1: Infermeria i Administració i Finances són els estudis més demanats. És una informació d'Esther Minguell.
5: Al cicle mitjà, els cursos que desperten més interès són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa o sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Són tendències molt similars al curs anterior. Com a novetat, el Departament d'Educació comença a incorporar en aquests estudis postobligatoris el monitoratge de suport als alumnes amb necessitats educatives especials. El govern ha ampliat amb 5.000 places l'oferta pública d'FP i ha invertit 67 milions d'euros en equipaments, més personal docent i tecnologia pels centres. Ha incorporat nous ensenyaments per donar resposta al teixit productiu, com ara el de serveis funeraris o el de seguretat orientat a l'àmbit ferroviari.
0: Seguim parlant d'educació perquè el govern contempla també augmentar l'oferta de cursos de català arran del possible increment de demanda després del procés de regularització massiva. En una entrevista a RAC1, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha dit que ara sortirem amb una oferta si hi hagués més demanda de la prevista, podem créixer amb la contractació.
1: Vila ha assegurat que l'objectiu de l'executiu és continuar el creixement d'oferta. El Consorci de Normalització Lingüística obre aquest dilluns el seu període d'inscripcions amb poc més de 48.000 places, la xifra més alta fins ara. També ha informat que s'està treballant perquè els centres laborals puguin oferir més cursos de català.
0: I encara en l'àmbit educatiu, en aquest cas en plana més local, la Fundació Impulsa busca voluntaris per fer de mentors al Moianès per aquest curs. L'objectiu és donar suport als joves amb risc d'exclusió social, becats per fer cursos de formació professional. Des de Ràdio Lons ho explica Jordi Givert.
6: Aquest és un projecte que busca afavorir la inserció laboral de joves en comarques rurals. En el cas del Moianès, compten amb el suport d'institucions i del sector empresarial que facilita pràctiques als estudiants en empreses del territori. Maite Martínez, la coordinadora de la Fundació Impulsa a la comarca.
7: Doncs la Fundació Impulsa principalment el que aporta és, per una banda, una beca econòmica que dona suport per poder assumir el cost dels estudis, però sobretot, i és la part per nosaltres més important i que més valoren els joves al final del pas de la Fundació, els hi fem un acompanyament personalitzat i els joves i les joves que estan a la Fundació també poden rebre l'acompanyament d'un mentor o mentora, que són persones voluntàries que els acompanyen al llarg del camí.
6: La mentoria implica un compromís de mínim un any i òptim de dos en una dedicació aproximada de 5 hores al mes entre trobades amb el jove, formacions i seguiment amb l'equip psicopedagògic de la Fundació Impulsa.
0: I hem de parlar ara d'intel·ligència artificial, perquè aquesta continua avançant a una velocitat que, segons alguns dels seus propis investigadors, pot haver superat ja la capacitat per controlar-la.
1: Aquests dies, en Jacob Coxon, un jove expert que ha treballat amb OpenAI i Anthropic, ha fet saltar les alarmes amb una advertència contundent. Les grans empreses estan perdent el control sobre els seus propis sistemes. Coxon alerta que aquesta acceleració podria arribar a representar una amenaça existencial per a la humanitat. Carme de Fez.
8: Seria capaç la IA d'anar contra la humanitat? On està el veritable perill? Manel Sant Romà és professor honorari de la URB i president de CIVICAI.
9: Doncs jo crec que és molt possible que la IA arribés a poder acabar amb la humanitat, el qual no vol dir que hagi de ser així. I quin és el precipici? El precipici és que aquesta tecnologia, per primera vegada a la història de la humanitat, la intel·ligència artificial es pot millorar a si mateixa. Pot ser cada vegada més intel·ligent. Soleta. Bueno, soleta. Primer ajudada pels homes, però pels que l'han creat. Però pot arribar un moment en què digui aparta't que tu no en saps prou. No? Això està passant ara ja. Això ja està passant. No és ciència-ficció, està passant.
8: Per què les pròpies empreses tecnològiques volen frenar el desenvolupament de la IA?
9: Estem parlant de la tecnologia amb molta diferència més poderosa desenvolupada per la humanitat. Molt més que, per dir alguna cosa, l'energia atòmica. Molt més. I amb una particularitat que ni tan sols els especialistes saben molt bé per què funciona tan bé. I això és com si estéssim jugant amb bombes atòmiques sense conèixer per què poden explotar o per què produeixen tanta energia.
8: Caldria un consens internacional per regular-ho?
9: Ja estem tardant a que hi hagi un consens mundial de què fer amb aquestes intel·ligències artificials que estan absolutament controlades per unes poques dotzenes de tecnocapitalistes. I estem en mans d'aquesta gent i estem en mans pensar que no se'ls desmarxarà, però és que és gent que treballa dintre d'aquestes empreses, com aquest matemàtic que s'ha sortit, ens estan dient, que ells mateixos a dintre, que jo he estat allí dintre i que veig preocupació. A veure si ens comencem a posar les piles.
8: Amb quina urgència s'hauria d'actuar?
9: Veus com aquestes són molt necessàries i a veure si reaccionem, no tant abans de que sigui massa tard, perquè no crec que hagi de venir el dia en què un dia ens anem a dormir l'endemà la IA ens extermina de tots, sinó que poden arribar a passar coses amb una escala de temps molt curta, i molt curta vol dir mesos o anys, molt fortes.
0: Veurem com avança la intel·ligència artificial en aquest cas, però mentrestant anem fins a Móra la Nova, que encara amb bones perspectives la recta final de la resolució europea de la gigafactoria precisament d'intel·ligència artificial després de l'obertura de les candidatures el passat mes de juliol per part de la Comissió Europea i amb l'aprovació de Brussel·les a la Unió d'Empreses que vol optar la proposta espanyola. El consistori confia en una resolució favorable i treballa en la preparació de diferents aspectes tècnics que hauran de donar forma a aquesta gran infraestructura. Ens ho explica des de Ràdio Móra la Nova, Eva Vilanova.
10: Móra la Nova ha estat treballant durant tot l'estiu per tindre a punt la seva proposta per a la gigafactoria d'intel·ligència artificial. Des de l'obertura de les candidatures el mes de juliol, per a un total de fins a 7 gigafactories arreu d'Europa, s'ha avançat en la preparació dels elements necessaris que han de donar forma a esta instal·lació, com el subministrament elèctric o el projecte d'edificació. Carlos Trinxan és el tinent alcalde de Móra la Nova.
11: Les instal·lacions que s'han de fer per poder donar servei van avançant. Durant aquest estiu s'han realitzat diferents reunions amb l'objecte d'anar avançant sobretot en el projecte que ha de portar el subministre elèctric al polígono del Molló per donar servei amb aquesta instal·lació. I després també s'ha estat treballant amb l'equip que està redactant el que és el projecte edificatori d'activitat.
10: Des del consistori confien en que esta sigui una de les candidatures guanyadores.
11: Des de l'Ajuntament i tot l'equip de govern i tot el consistori estem convençuts de que aquesta instal·lació serà un abans i després per al nostre poble i per al territori que ens envolta. Estem parlant d'una instal·lació molt singular, molt pionera, evidentment, a tota Europa. La línia és continuar treballant, tal com ho hem fet des d'ara ja fa un any, tant des d'Incasol com des de les empreses que estan portant el projecte, i estem segurs que al final en sortirem.
10: L'executiu comunitari tancarà el procés el 12 de novembre i espera anunciar els guanyadors a principis de 2027. La previsió és que les gigafactories comencin a operar 18 mesos després de la signatura del conveni. Des de la Generalitat ja preveien que si la candidatura de Móra la Nova sortís escollida, les instal·lacions estiguessin en funcionament durant el 2028.
0: Parlem ara de divorcis, perquè amb el final de l'estiu arriba també un augment en aquests, en aquest cas en les separacions.
1: El setembre és un moment especialment sensible per a moltes parelles, ja que després de setmanes de convivència més intensa durant les vacances, les dades judicials ho confirmen. És el moment de l'any amb més moviment als jutjats de família. Canal Terrassa, Enric Ventura.
12: Popularment es diu que el setembre és el mes dels divorcis, però a més els professionals ho corroboren. És el cas de la Maria José Vergara, advocada terrassenca, que l'abril farà 30 anys que exerceix. Explica a Canal Terrassa que és el moment de l'any amb més peticions de divorci amb diferència. Rebat, però, que sigui una conseqüència immediata de l'augment de convivència conjugal durant les vacances d'estiu.
13: No crec que el motiu de la separació sigui la convivència, sinó que hi ha hi ha una base que està ja feta malbé i que el fet d'haver de conviure és el que et fa adonar-te'n que realment no vols continuar per aquest camí i agreuja tots els problemes que intentes tapar durant una convivència habitual perquè cadascú té la seva feina.
12: Per Vergara estem en un moment amb molts divorcis i on les parelles duren menys temps junts, però encara n'hi podria haver més. Les dificultats per accedir a un habitatge fan que per a moltes persones plantejar-se un divorci sigui econòmicament complicat.
13: No és fàcil econòmicament, és a dir, no és només una qüestió del cost de l'advocat, procurador, notari, dels tràmits, per dir-ho d'alguna manera, és també com sobrevivim després. És a dir, avui en dia moltíssima gent té una hipoteca i si es separen, si es divorcien, un dels dos ha de marxar del domicili, o què fem? O és que amb la vivenda no podem, i això és molt difícil.
12: L'altre pic de divorcis és el mes de gener. Comença un nou any i moltes parelles s'estimen més iniciar el procés un cop acabades les festes de Nadal. L'acumulació de casos als jutjats, però, fa que sovint, quan arriba aquest segon pic de divorcis, encara en quedin per resoldre del mes de setembre.
0: Obrim ja el bloc cultural. Comencem parlant de Fira Tàrrega, que tanca avui la seva 46a edició després de 4 dies de teatre, dansa, circ i música pels carrers de la ciutat. Sota el lema Celebrem, la Fira ha ofert 57 espectacles i ha apostat especialment per les arts de carrer. Fins ahir hi havia el 76% de l'aforament venut als espectacles de pagament en un any, on precisament s'ha reduït considerablement aquesta condició, ja que el 60% de la programació era gratuïta.
1: Entre les propostes més destacades, la companyia Kamatchka ha inaugurat el certamen Ainokotuo, un espectacle sobre l'exil i les migracions. I un any més, Tàrrega ha esdevingut un punt de trobada d'artistes, professionals i espectadors, consolidant aquesta fira com una de les grans cites de les arts escèniques de carrer.
0: I hem de parlar també del documental del Nou TV, Pere Casacoberta, Sprint Trencat, que ha guanyat el primer premi de l'International Sports Film Festival de Batumi, a Geòrgia.
1: En Martí Rubiró, el director de l'Nou TV i codirector d'aquest documental, ha recollit el guardó aquest dissabte al vespre a Batumi i ens ho explica des del Nou FM, Caral Àries.
14: Pere Casacoberta tenia unes grans condicions per ser un atleta de fons.
2: El documental Pere Casacoberta, Sprint Trencat, del Nou TV, coproduït amb la xarxa Televisió Espanyola i 3CAT, ha guanyat el primer premi de l'International Sports Film Festival de Batumi, a Geòrgia. El certamen reuneix produccions cinematogràfiques esportives de tot el món. Martí Rubiró, director del Nou TV i codirector del documental, ha estat l'encarregat de recollir el guardó aquest dissabte al vespre. El documental es va estrenar aquesta primavera a Vic i a Gurb, en dos dies consecutius amb un èxit de públic. Posteriorment es va emetre pel Nou TV i les televisions de la xarxa. Després també per TV3 i la 2CAT. Ara el film ha iniciat un recorregut per festivals internacionals. Ha estat seleccionat per l'ISF d'Eslovènia i el Festival de Batumi, on aquest dissabte ha recollit el primer premi. També forma part de la selecció de l'Sport Film Liberec a la República Txeca. Dirigit per Jordi Morató i Martí Rubiró, el documental recupera la història de Pere Casacoberta, atleta que als anys 80 va destacar com una de les grans promeses de l'atletisme català i espanyol. Va arribar a ser campió júnior del Camp de Través l'any 1984 a Nova York. El documental es pot veure a la xarxa Més.
0: I parlem també de castells, perquè els nens del Vendrell han aixecat un 4 de 8 a l'interior de la Basílica de la Sagrada Família durant la missa de les 8 d'aquest dissabte. Després d'aixecar-lo, la canalla dels nens ha entregat un mocador de la colla com a símbol d'ofrena.
1: L'actuació forma part dels actes del centenari d'aquesta colla castellera, nascuda el 1926, i també coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. La colla tancarà els actes del centenari al mateix escenari on el va començar, el dia de Castellà de Sant Zacaries, el 24 d'octubre.
0: Són les 2:21 minuts, anem a parlar d'esports.
15: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol, i és que el Barça ha visitat Llevant a partir d'un 4:45 buscant mantenir el ple de victòries a la Lliga.
1: Els blaugranes continuen al capdavant de la classificació, tot i tenir un partit menys. Empatats amb el Real Madrid, que hi va superar el Rayo Vallecano al Santiago Bernabéu per 4-1.
0: I bones notícies ahir també per l'Espanyol, que es va endur la victòria del camp de l'Osasuna per 0-2.
1: Els de Manolo González van sumar així el primer triomf de la temporada fora de casa, amb un partit molt sòlid i amb Roberto Fernández, autor dels dos gols pericos, com a gran protagonista.
0: I del futbol ens n'anem al futbol sala, perquè avui s'ha disputat la primera ronda de la Copa del Rei en un duel que ha enfrontat el Mataró i el Rubí. En directe des de Mataró Ràdio, Oriol Debat, qui s'ha endut la victòria?
16: Doncs finalment ha estat l'equip visitant, el Rubí, que ha guanyat per 1-5 i a més s'ha mostrat superior bona part del partit. S'havia avançat al futsal, però un dels moments clau ha estat quan han expulsat en vermella directa la portera local per tocar la pilota amb la mà fora l'àrea. Això ha suposat una inferioritat de 2 minuts que ha aprofitat el Rubí, un rival teòricament superior, per avançar-se al marcador just abans de la mitja part. El segon temps ha continuat aquesta superioritat de les de Rubí, han pogut fer l'1-3 i, mica en mica, en el pas dels minuts, el futsal Mataró ho ha intentat de totes les maneres i ha permès fer arribar a l'1-5 definitiu a l'esportiu Rubí, que guanya el partit i supera aquesta primera eliminatòria de la Copa del Rei, marcador contundent, però que no reflexa el que s'ha vist durant la pista durant tot el partit.
0: Moltes gràcies, Oriol, i com veiem, classificació per al Rubí en aquest derbi a la primera ronda de la Copa del Rei de futbol sala. Recuperem el futbol, en aquest cas futbol femení, a la Lliga F. Empat de l'Espanyol per una banda i per l'altra triomf del Barça.
1: És el primer punt de la temporada per les blanquiblaves, que van empatar a 2 contra un Atlètic Club que va aconseguir l'empat en el temps afegit. El Barça va guanyar 4-2 a l'Atlètic de Madrid i continua amb un ple de punts. I per la seva banda, el Badalona Women juga avui a 8:15 al camp de l'Eibar. La primera del partit des de la ciutat de Badalona, Mònica Martín.
17: El Badalona Women té un gran repte a Ipurua, supera un Eibar que encara no coneix la derrota, amb un empat contra el Real Madrid i una victòria contra l'Espanyol. Les de Marc Ballester ja estan preparades per sumar 3 punts complicats, però també per trencar aquesta habitual defensa de 5 de les jugadores d'Iñaki Goikoetxea. La verticalitat i la creativitat seran un punt clau per superar l'Eibar.
18: Porque tienen su idea muy clara, la llevan a la perfección y nosotras pues también nos favorece el tener balón, el intentar romper esas líneas que, de las que hablamos de alguna manera. Creo que este equipo está súper capacitado para conseguirlo. Intentaremos tirar de talento, tirar de estilo de juego del Badalona, que no es otro que intentar jugar y ojalá y podamos abrir la lata allí en Ipurua.
17: Recordem que les badalonines sumen una derrota a l'Ezama i una victòria contra l'Espanyol.
0: Seguim amb futbol masculí a la Primera Federació. Mala jornada per l'Europa i el Sant Andreu.
1: Tots dos van perdre en la tercera jornada d'aquesta Primera Federació. L'Europa 1-2 contra l'Hèrcules amb un gol de la derrota que arribava al minut 93 i el Sant Andreu a Eivissa per 1-0.
0: Males notícies per als dos equips barcelonins de la categoria i molt bones, recordem, pel Nàstic, que va obrir la jornada divendres amb una victòria per 4-2 davant l'Algeciras, que el manté al capdavant de la classificació amb 7 punts de 9 possibles. Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet, perquè el Barça s'ha proclamat campió de la Lliga Catalana ACB després d'imposar-se aquest migdia a la final al Lleida per 96-87 en un partit molt igualat i que no s'ha decidit fins a l'últim quart.
1: La primera jornada de la Copa d'Espanya també, seguim, que avui el Club Bàsquet Prat s'enfronta als Amics de Castelló.
0: I marxem un altre cop al futbol sala, en aquest cas masculí, perquè s'ha estrenat ja el torneig Obertura a la Primera Divisió.
1: Aquest nou format ens presentarà dos campionats en un mateix curs. Perquè fa els dos equips catalans, derrota del CatGas Santa Coloma davant el Palma 2-4 i victòria del Barça 2-5 contra el Valdepeñas. I a la Lliga Pedrola, derrota dels Mamuts de les Corts contra un dels favorits, el Melilla, per un ajustat 0-1.
0: I tanquem amb ciclisme, perquè avui es disputa la darrera etapa de la Vuelta, que coronarà com a campió el mallorquí de l'equip Movistar, Enric Mas.
1: D'aquesta manera, 12 anys després, un ciclista espanyol tornarà a pujar un graó més alt del podi. Mas estarà acompanyat per l'eslové Primoz Roglic i per l'austríac Félix Gall.
0: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Aquest cap de setmana es compleixen just 6 mesos des que el parc de Collserola està tancat pel primer cas detectat de peste porcina a Barcelona.
2: La incertesa sobre quan s'acabaran les restriccions ha fet que els veïns demanessin una reobertura parcial del parc, mentre que els restauradors alerten que els números no els surten. Ampliar la informació, Caral Arias.
0: Repassem la resta de notícies de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia.
0: Parlem també de trànsit, perquè l'operació Retorn del Pont de la Diada concentra avui la mobilitat a les carreteres catalanes, amb uns 260.000 vehicles previstos de tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i la mitjanit.
2: El retorn arriba després d'un pont marcat per diversos accidents greus i amb un total fins ara de 4 víctimes mortals.
0: L'últim d'aquests, tot i no deixar víctimes, ha estat entre 3 cotxes i una ambulància a la Ronda de Dalt a Barcelona ahir dissabte a la nit, amb un balanç de 7 ferits, un menys greu i 6 lleus.
2: A més, els bombers van haver d'escarcerar una dona que havia quedat atrapada dins d'un dels turismes.
0: I en educació, demà dilluns comença el nou curs a la formació professional. Arrenca amb la previsió de 172.000 alumnes als cicles de grau, mitjà i superior, uns 15.000 més que l'any passat.
2: Els estudis amb més demanda són els d'infermeria i el d'administració i finances.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia, una situació completament calmada, molt assolellada, la que estem tenint a hores d'ara a tot el país i, de fet, la que encara continuarem tenint el que queda d'aquest diumenge. Per tant, gairebé no hi haurà ni un núvol i això permetrà que la temperatura pugui pujar amb gràcia. De fet, a hores d'ara ja està fent més caloreta que no pas ahir i aquesta tarda estarem parlant de moltes comarques al voltant dels 30, 32, 33 graus. Per tant, un ambient bastant calorós, un ambient del tot estiuenc novament. I com dèiem, amb vent feble sempre, amb pocs núvols i, per tant, una placidesa absoluta. Quan vagi entrant la foscor, sí que tornarà a baixar en picat la temperatura i això és el que hem de destacar del dilluns, que al matí despertarà una altra vegada bastant fresquet, sobretot a l'interior i al Pirineu. Demà, una altra vegada, amb cel gairebé ras, transparent, 4 núvols prims decoratius i poca cosa més. N'estarem pendents a la xarxa.
0: I en els esports, el Barça ha visitat el Llevant a partir d'un 4:45 buscant mantenir el ple de victòries a la Lliga.
2: I ahir, victòria de l'Espanyol per 0-2 al camp de l'Osasuna, la primera del curs pels blanquiblaus fora de casa, gràcies a un doblet de Roberto Fernández.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Aquest cap de setmana ha fet tot just 6 mesos des que el parc de Collserola es troba tancat arran del primer cas detectat de peste porcina a Barcelona.
2: La incertesa sobre quan s'acabaran aquestes restriccions ha fet que els veïns demanessin una reobertura parcial del parc, mentre que els restauradors alerten que els números no els surten. Ampliar la informació, ara sí, Caral Arias.
5: Fa 6 mesos que el parc de Collserola va tancar pel primer cas de pesta porcina que es va detectar al terme municipal de Barcelona. A l'agost semblava que s'anava a avaluar la reobertura del parc a la tardor, però els nous casos detectats a principis de setembre han obligat que el govern prorrogués el tancament com a mínim 3 mesos més. Els veïns han rebut la notícia com un gerro d'aigua freda. Montserrat Herrando és la portaveu de l'Associació de Veïns de Vallvidrera.
6: Nosaltres teníem l'esperança de que almenys zones de Collserola que realment estan ja buides de ports anglars o els camins amples que obrissin perquè hi poguéssim anar a caminar. Si no ho arreglen aviat, la veritat és que la gent jo crec que anirà passant pels camins on no es pot posar.
5: Des d'aleshores s'han hagut d'aplicar restriccions i els negocis de la zona s'han vist afectats per la davallada de visitants. Miguel Ángel Roldán és l'encarregat del restaurant Santa Creu Olorda.
7: Simplement fins desembre, gener, seguirem igual. I el problema que tenim amb la restauració és que pràcticament la clientela ha baixat un 30-40% a l'accés a la muntanya i això es nota molt.
5: Davant d'aquest escenari, els restauradors diuen que viuen una situació d'inseguretat i que el seu futur està a l'aire.
0: I l'operació Retorn del Pont de la Diada concentra avui la mobilitat a les carreteres catalanes amb uns 260.000 vehicles previstos de tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 d'aquest migdia i la propera mitjanit. El Servei Català de Trànsit preveu que la franja més complicada sigui entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit, especialment a la P7.
2: Les principals afectacions es podran concentrar a la P7 tant en sentit sud de Sant Celoni a la Roca del Vallès com en sentit nord entre Vilafranca del Penedès i Martorell. També es preveu intensitat elevada a la C32, la C31 i la C65 en direcció a la P7 i a la C55 i a la C58 en sentit sud. Per absorbir tot aquest volum de trànsit, aquesta ha previst carrils addicionals i altres mesures especials d'ordenació de la circulació.
0: I a mode de balanç, aquest retorn arriba després d'un pont marcat per diversos accidents greus, i és que 4 persones han mort durant aquest pont, en aquest cas des de l'inici de la Diada. La primera víctima va ser una conductora de 27 anys que va morir dijous a la nit en un accident múltiple a la Nacional 340 a Altafulla, en aquest sinistre, en què també es van veure implicats 3 vehicles. També hi va haver 4 persones ferides.
2: Divendres van registrar 2 accidents mortals amb motoristes. El primer va tenir lloc a la N260, a la Ribera d'Urgellet, on un motorista va morir en una col·lisió frontal amb un turisme. I poc després, un altre motorista també va perdre la vida en un xoc frontal amb un cotxe a la C59 a Caldes de Montbui. I el quart accident mortal va ser aquest dissabte a la tarda a la BB-2005, a Torrelles de Llobregat. També un xoc frontal entre dos turismes va provocar la mort d'una dona de 76 anys. 4 persones més van resultar ferides, una de greu i 3 de lleus. I el Servei Català de Trànsit va informar que amb aquesta víctima ja en són 94 les persones mortes enguany a les carreteres catalanes.
0: I encara hem d'explicar un altre accident de trànsit entre 3 cotxes i una ambulància a la Ronda de Dalt, a Barcelona, que va deixar ahir dissabte a la nit un balanç de 7 ferits, un menys greu i 6 de lleu, segons han informat fonts municipals i el Servei d'Emergències Mèdiques.
2: El sinistre es va produir als voltants de les 3:15 al quilòmetre 5,5 de la B20 en sentit Llobregat, a tocar de la sortida 10 de Pedralbes. Segons les primeres informacions, es va produir un xoc amb 4 vehicles implicats, entre els quals hi havia una ambulància. Es van activar 6 dotacions de bombers de Barcelona que van ajudar a escarcerar una dona atrapada en un dels turismes i 7 ambulàncies del SEM, i en total es van atendre 7 persones ferides, 2 de les quals de l'ambulància, que van ser traslladades a centres hospitalaris.
0: Parlem també d'educació, perquè aquest dilluns, demà mateix, comença un nou curs a la formació professional. Arrenca amb la previsió de 172.000 alumnes als cicles de grau mitjà i superior, una xifra que supera en 15.000 els de l'any passat.
2: La infermeria i l'administració i finances són els estudis més demanats. És una informació d'Esther Minguell.
3: Al cicle mitjà, els cursos que desperten més interès són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa o sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Són tendències molt similars al curs anterior. Com a novetat, el Departament d'Educació comença a incorporar en aquests estudis postobligatoris el monitoratge de suport als alumnes amb necessitats educatives especials. El govern ha ampliat en 5.000 places l'oferta pública d'FP i ha invertit 67 milions d'euros en equipaments, més personal docent i tecnologia pels centres. Ha incorporat nous ensenyaments per donar resposta al teixit productiu, com ara el de serveis funeraris o el de seguretat orientat a l'àmbit ferroviari.
0: Recuperem plana de successos, en aquest cas per parlar de diversos apunyalaments. Comencem pel primer, i és que 2 menors han resultat ferits per arma blanca al carrer de Sigüenza, al barri del Carmel de Barcelona.
2: Segons han confirmat les fonts policials de l'ACN, els Mossos d'Esquadra han rebut un avís a 2:15 de la matinada que alertaven d'un jove ferit. En arribar al lloc dels fets, els agents han localitzat la primera víctima i molt a prop n'han trobat una altra que també presentava agressió per arma blanca. El sistema d'emergències mèdiques ha atès els 2 menors i els ha traslladat a un centre hospitalari sense que les seves vides corressin perill.
0: D'altra banda, un home ha resultat ferit també per arma blanca i dues persones han estat detingudes aquest passat vespre arran d'una baralla amb una desena d'implicats al districte de Sant Martí de Barcelona.
2: Els fets han passat cap a un quart de 10 al carrer de la Llacuna, segons Avançat BTV i han confirmat els Mossos d'Esquadra a la CNE. Els agents han rebut l'avís i en arribar al punt han localitzat a la persona ferida. Els Mossos han detingut el presumpte autor de l'agressió i poc després un segon individu per un delicte d'amenaces. També el sistema d'emergències mèdiques ha atès a la víctima i l'ha traslladat a un centre hospitalari.
0: I, per últim, una baralla entre dos conductors també a Barcelona va acabar ahir a la tarda amb un d'ells ferit, també per arma blanca, segons confirmen fonts municipals. La discussió de trànsit es va produir a l'altura del número 379 de la via Favència, en un dels laterals de la Ronda de Dalt i al barri de la Trinitat Nova.
2: Segons les primeres informacions, la disputa calorada entre els dos conductors al mig de la via va anar pujant de to fins que un d'ells va agredir a l'altre al cap amb una arma blanca i va fugir. El ferit va ser traslladat en estat lleu a un centre hospitalari pel sistema d'emergències mèdiques, mentre que la Guàrdia Urbana de Barcelona encara busca l'agressor, que es troba pendent de localitzar.
0: Parlem ara d'agricultura, però especialment de fauna, perquè el sector arrosser del Delta de l'Ebre alerta de l'augment de la presència del cargol poma als arrossars del marge dret.
2: Els productors calculen que l'espècie invasora podria afectar ja entre el 75 i el 80% de la superfície cultivada, tot i que la seva incidència és desigual segons les zones. Ràdio Delta, Diana Mar.
8: La comunitat de regants de la dreta reconeix que hi ha zones més afectades que altres, però adverteix que la situació s'ha complicat de manera notable. El sector relaciona l'expansió del caragol poma amb les inundacions de la tardor passada que haurien facilitat el desplaçament de l'espècie a través dels desguassos i les diferents parcel·les d'arròs. Davant d'això, els pagesos utilitzen tractaments amb saponina i aigua salada per intentar contenir la plaga. El sector també aposta per avançar cap a sistemes com la sembra en sec, que permet reduir el període d'inundació dels camps i dificultar la proliferació del caragol poma. El problema, però, acaba tenint repercussió directa sobre la viabilitat econòmica de les explotacions. Els tractaments incrementen els costos de producció en un sector que ja arrossega dificultats de rendibilitat. Els arrossers consideren que les mesures actuals no són suficients per frenar l'expansió de l'espècie i reclamen nous sistemes de control.
0: No canviem de tema perquè el gener del 2022 el grup d'anellament Call de Tenes Osona va anellar una gavina riallera que aquest estiu s'ha detectat a Rússia, al punt més al nord, on s'ha llegit mai una anella d'aquest projecte.
2: L'au, tal com es va poder resseguir virtualment gràcies a la feina dels observadors ornitològics repartits arreu, era a Cambrils 24 dies després que l'anellessin, el 9FM cara a l'Àries.
5: Recorre més de 3.700 quilòmetres des de Botarell al Baix Camp fins a Rússia. És el que ha fet la gavina riallera que va enllenar el grup d'enllenament de Call d'Atenes Osona. La riallera és una de les gavines més habituals a Catalunya. El seu nom prové del so que emet, que recorda una rialla, i el cap se'n considera un dels trets més característics. Durant l'època de cria es torna marró fosc, mentre que a l'hivern és blanc amb una taca fosca darrere de l'ull. Es tracta d'una espècie migradora que reprodueix sobretot al centre i al nord d'Europa i que durant l'hivern es desplaça cap al sud. Es van allà ara fa 4 anys i mig, i el novembre del 2025 se'n va tornar a tenir notícia a França. Ara, 9 mesos després, se sap que és a Rússia. Des del grup diuen que periòdicament reben lectures de molts països: França, Itàlia, Bèlgica, Holanda, Finlàndia, Dinamarca o Suècia. Però fins ara no els havia passat que se'n detectés una a Rússia. Sí que és habitual el desplaçament cap a latituds més al nord, ja que les gavines s'enllenen a Catalunya a l'hivern i després hi volen per criar. El projecte del GACO captura cada any entre 100 i 200 aus d'aquesta espècie. Amb l'anella que se'ls col·loca, qualsevol observador en pot fer lectura mitjançant càmeres i binocles. Així és com, de mica en mica, es va traçant un mapa que permet resseguir els seus desplaçaments.
0: I seguim encara amb fauna, perquè davant del descontrol i de la sobrepoblació de fauna cinegètica, que al Ripollès és representada principalment pel senglar, el cabirol i el cérvol, l'Unió de Pagesos reclama al govern un pla de control. Això suposaria, a banda de més llibertat per als caçadors, que l'administració actués d'ofici per regular el número d'exemplars. Des de Ràdio Ripoll, Guido Senghiarotti.
9: Tot i que el Ripollès no és una comarca molt centrada en el sector agrari, la fauna cinegètica afecta també negativament en la ramaderia extensiva. La sobrepoblació d'enguany provocada per la gran quantitat d'aliment al bosc ha portat a Unió de Pagesos a reclamar que el govern elabori i aprovi un pla de control més enllà de la zona de Roca Corba, on ja està actiu. Ho explica la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat.
10: Els principals danys es concentren en els prats de pastura, doncs que els senglars arrenquen i llavors a l'hora ja és un problema i a més es perd producció d'herba. No? On hi ha danys, doncs animem sobretot els pagesos a presentar danys, perquè ja sabeu que l'administració es mou per papers, com més denúncies té, doncs més constància li tenen que això passa. I el que volem aquí als ripollesos també és que si hi ha alguna zona on els caçadors no poden actuar, doncs que es faci saber i llavors que l'administració doncs, actuï. No?
9: Les espècies que provoquen pèrdues al Ripollès són especialment el senglar, el cabirol i el cèrvol en determinats punts de la comarca. Des d'Unió de Pagesos reclamen que els danys es notifiquin a l'administració per aconseguir fer pressió i que s'actuï. A la comarca la salut de les colles de caçadors és bona, però igualment es vol reclamar a l'administració que actuï en cas que aquestes entitats no puguin arribar a tot arreu.
0: I parlem ara de les rutes de muntanya, perquè la calor les fa augmentar, però des dels GRAE avisen del perill de no anar-hi preparat.
2: Per fer aquesta ruta, els GRAE recomanen agafar un petit kit que incorpori un abric per si plou de cop i volta o una bateria externa del telèfon per poder-lo carregar. A més, asseguren que encara la gent no porta la roba i els calçats adequats per l'ocasió, o la televisió ja embretxa.
11: L'estiu és el moment idoni per anar de vacances i descobrir territori. Per això, anar equipat per anar a la muntanya és essencial per evitar riscos i anar preparat en una situació imprevista. Els GRAE del Parc de Bombers de la Garrotxa es mostren seriosos a l'hora d'avisar i recomanar de quina manera s'hauria de fer la visita a la muntanya. En parla Pere Planagomà, el cap del grup de rescat de bombers de la Garrotxa.
12: S'ha de continuar fent consciència de que la muntanya doncs, és un medi hostil, encara que un dia d'aquests bons sembli doncs, que estem a cotes baixes i podem anar amb bambes i samarreta, però sempre hem de tenir doncs, això, una roba d'abric per una, doncs, això, per una tempesta de tarda al Pirineu, que és molt habitual, i més amb aquestes dates que tenim ara, no? Un telèfon amb bateria, saber on anem, la ruta ben treballada. Una mica els consells que donem sempre per sortir al medi natural.
11: L'estiu finalitzarà en setmanes i comença una nova època de visitar la muntanya, la d'anar a buscar bolets i castanyes, un temps en el qual s'ha de tenir especial compte per les pluges i el canvi de temps que pot suposar.
0: Parlem ja de cultura. Comencem amb la Fira Tàrrega, que tanca avui la seva 46a edició després de 4 dies de teatre, dansa, circ i música pels carrers de la ciutat. Sota el lema Celebrem, la Fira ha ofert 57 espectacles i ha apostat especialment per les arts de carrer. I és que fins ahir el 76% de l'aforament venut als espectacles de pagament estava, com diem, esgotat en un any on precisament s'ha reduït considerablement aquesta condició, ja que el 60% de la programació era gratuïta.
2: Entre les propostes més destacades està la companyia Camacha, que ha inaugurat el certamen a Mintocuo, un espectacle sobre l'exili i les migracions. I un any més, Tàrrega ha esdevingut aquest punt de trobada entre artistes, professionals i espectadors, consolidant aquesta fira com una de les grans cites de les arts escèniques de carrer.
0: Parlem també de castells, perquè els nens del Vendrell han aixecat un 4 de 8 a l'interior de la Basílica de la Sagrada Família durant la missa de les 8 d'aquest dissabte. Després d'aixecar el castell, la canalla dels nens ha entregat un mocador de la colla com a símbol d'ofrena.
2: Aquesta actuació forma part dels actes del centenari d'aquesta colla castellera, nascuda el 1926, i que també coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Aquesta colla tancarà els actes del seu centenari al mateix escenari on els va començar, a la Diada Castellera de Sant Zacaries, el dia 24 d'octubre.
0: I parlem també de la Fundació PINAE, que organitza per tercer any consecutiu el programa Cultura amb Ànima, que pretén organitzar activitats culturals amb un benefici social. Enguany, la proposta està centrada en la música barroca. Ens ho expliquen des de Ràdio Vilafranca, l'Enric Vidal.
13: El proper diumenge 18 d'octubre a les 7 de la tarda, l'Auditori Maria Rosa Juncosa de Vilafranca del Penedès acollirà el concert Art i Glòria, Purcell, Luli i Vivaldi. Aquesta producció solidària de gran format, que arribarà també a Vilanova i la Geltrú el dia 25, comptarà amb la direcció de Julià C.C., la participació de diversos artistes, l'Orquestra Barroca Catalana i el Cor Vilafranquí Chamusia, que enguany fa el seu 25è aniversari. La presidenta de l'entitat, Anna Faset, afronta el concert amb il·lusió.
14: Sonarà, no?, tres compositors molt diferents, diferents, de tres llocs diferents d'Europa, i de cop és que la gent pugui gaudir d'un tastet de què era el barroc. No? Hi ha persones que creiem que el barroc només és Vivaldi, no? Italià, i de cop Pep Arcel no? És de Gran Bretanya, i de cop i volta és festivitat, no? Més purpurina, i de cop i volta tot és barroc.
13: El benefici dels concerts es destinarà a projectes de la Fundació Mas Alborná i a Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, en tots dos casos referents a la crisi de l'habitatge. Les entrades es poden comprar a la plataforma Top Ticket a un preu de 20 euros.
0: I tanquem el bloc cultural amb una felicitació pel documental del Nou TV Pere Casacuberta, Sprint Trencat, que ha guanyat el primer premi de l'International Sports Film Festival de Batumi. Ens amplia la informació des del Nou FM, Queralt Àries.
15: Pere Casacuberta tenia unes grans condicions per ser un atleta de fons.
5: El documental Pere Casacuberta, Sprint Trencat, del Nou TV, coproduït amb la xarxa Televisió Espanyola i 3CAT, ha guanyat el primer premi de l'International Sports Film Festival de Batumi, a Geòrgia. El certamen reuneix produccions cinematogràfiques esportives de tot el món. Martí Rubiró, director del Nou TV i codirector del documental, ha estat l'encarregat de recollir el guardó aquest dissabte al vespre. El documental es va estrenar aquesta primavera a Vic i a Gurb, en dos dies consecutius, amb un èxit de públic. Posteriorment es va emetre pel Nou TV i les televisions de la xarxa. Després també per TV3 i la 2CAT. Ara el film ha iniciat un recorregut per festivals internacionals. Ha estat seleccionat per l'ISF d'Eslovènia i el Festival de Batumi, on aquest dissabte ha recollit el primer premi. També forma part de la selecció de l'Sport Film Liberec a la República Txeca. Dirigit per Jordi Morató i Martí Rubiró, el documental recupera la història de Pere Casacuberta, atleta que als anys 80 va destacar com una de les grans promeses de l'atletisme català i espanyol. Va arribar a ser campió júnior del Camp de Través l'any 1984 a Nova York. El documental es pot veure a la xarxa Més.
0: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol. El Barça visita el camp del Llevant a partir d'un 4:45 buscant mantenir el ple de victòries a la Lliga.
2: Els blaugranes continuen al capdavant de la classificació, tot i tenir un partit menys, empatats amb el Real Madrid, que hi va superar el Rayo Vallecano al Santiago Bernabéu per 4-1.
0: I bones notícies ahir també per l'Espanyol, que es va endur la victòria del camp de l'Osasuna per 0-2.
2: Els de Manolo González van sumar així el seu primer triomf de la temporada fora de casa, amb un partit molt sòlid i amb el que Roberto Fernández, autor dels dos gols pericos, va ser el gran protagonista.
0: Baixem una categoria, en aquest cas a la segona divisió, amb la derrota del Girona a casa davant del Castelló.
2: Un gol de Júnior al minut 7 de partit permetia als gironins situar-se per davant del marcador, però l'any mito del 81 va arribar a la reacció visitant amb dos gols per acabar capgirant aquest marcador. Avui torn pel Sabadell, que juga a Mallorca a partir de 6:45. La prèvia dels partits dels arlequinats des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
16: Un acabat de descendir i màxim aspirant a l'ascens directe posa a prova el gran inici de temporada a la Hypermotion del Centre d'Esports Sabadell. Avui, a 6:45 de la tarda, al Mallorca Somoix, el Reial Club Deportiu Mallorca rep un centre d'esports que du, de moment, en el primer mes, una mitjana anglesa perfecta, és a dir, ha guanyat els dos partits que ha jugat a casa, ha empatat, a més a zero, els dos que ha disputat lluny de la nova Creu Alta. Per contra, el Mallorca arriba a la cita un punt per sota dels de Ferran Costa, però això sí, havent guanyat tot el que ha jugat a Somoix i a més sense haver encaixat encara, 3-0 contra el Ceuta, 2-0 contra el Valladolid. Per tant, una autèntica prova de foc pels arlequinats, que tindran les mateixes baixes que la setmana passada. Ferran Costa confirmava en roda de premsa, en la prèvia, que malgrat demanar el canvi, Joel Priego no hauria de tenir problemes per estar disponible avui, insisteixo, a partir de 6:45 en aquest Mallorca-Sabadell.
0: Parlem ara de la primera federació amb una mala jornada per l'Europa i el Sant Andreu. I és que tots dos van perdre en aquesta tercera jornada la categoria de bronze. L'Europa ho va fer per 1-2 contra l'Hèrcules amb un gol que arribava al minut 93 per als alacantins. I el Sant Andreu va perdre, en el seu cas, en la seva visita a l'Eivissa per 2-0. Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet, perquè el Barça s'ha proclamat campió de la Lliga Catalana ACB després d'imposar-se aquest migdia a la final al Lleida per 96-87 en un partit molt igualat i que no s'ha decidit fins a l'últim quart.
2: La prèvia del partit des del Prat Ràdio, Ivan Conde.
17: El Club Bàsquet Prat disputa aquesta tarda el primer partit del curs i el primer en contra de Copa Espanya. Rep l'Amics de Castelló en una primera prova exigent pels Pota Blava, que van començar els entrenaments el 31 d'agost i que no han disputat cap partit de preparació fins al moment. Amb 6 continuïtats i 5 fitxatges, el banc de proves i l'escenari per arrodar-se seran precisament els 3 partits de la Copa Espanya i la final de la Lliga Catalana de dimecres, començant tot aquesta tarda a casa contra un dels rivals més poderosos de la segona FEB. Escoltem l'entrenador del Club Bàsquet Prat, Mario del Campo.
18: Els 3 partits de Copa Espanya per nosaltres no són tan importants com el partit de Logroño, perquè és on ens juguem les coses importants. Aleshores, rodar-nos aquests partits, aquesta pretemporada, aprofitar perquè tothom jugui, perquè la gent arribi bé i després estar setmana a setmana.
17: El públic del Joan Busquets podrà veure les cares noves de l'equip, així com els sonats retorns de Pau Carreño i Robert Cusells, en un partit que es juga en l'horari habitual, però diumenge, en comptes del tradicional dissabte. A partir de les 6 de la tarda, CB Prat, Amics de Castelló.
0: Escoltàvem aquesta prèvia, com diem, d'aquest partit entre el Club Bàsquet Prat i l'Amics Castelló, corresponent a la primera jornada de la Copa d'Espanya. Seguim amb futbol, en aquest cas femení, a la Lliga F, empat de l'Espanyol i triomf del Barça.
2: És el primer punt de la temporada per les blanquiblaves, que van empatar a 2 contra l'Atlètic Club, que va aconseguir l'empat al temps afegit. I el Barça va guanyar 4-2 a l'Atlètic de Madrid i continua amb un ple de punts, mentre que el Badalona Women juga avui mateix a 8:15 al camp de l'Eibar.
0: Canviem d'esport un altre cop, marxem al futbol sala amb l'estrena del torneig Obertura de la Primera Divisió. Aquest nou format ens presenta 2 campionats en un mateix curs pel que fa als 2 equips catalans. Derrota del CatGas Santa Coloma davant del Palma per 2-4 i victòria del Barça per 2-5 contra el Valdepeñas.
2: A la Lliga Iberdrola, derrota dels Mamuts les Corts contra un dels favorits, el Melilla, per un ajustat 0-1.
0: I acabem amb una darrera hora, en aquest cas, amb el Gran Premi de Motociclisme de Misano, que s'ha acabat just fa uns minuts, amb una nova victòria per a Marc Márquez, per davant del seu germà Àlex, i completant el podi el també espanyol Pedro Acosta. D'aquesta manera, el pilot de Cervera s'acosta cada cop més al liderat del Mundial, que continua ostentant el també espanyol Jorge Martín. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: Continguts en xarxa.
1: Aquesta setmana s'estrena Lionel, una road movie familiar. També arriba Mother's Baby, la semilla, que explica la distància d'una dona respecte del bebè que acaba de tenir. I Forastera és una història de fantasmes intimista.
2: ¡Alicia! ¡Que no vamos ya!
3: No venga aquí, que estoy trabajando. Vaya vergüenza, tío.
1: Lionel explica com el noi del

0: que desitja tenir un fill amb la seva parella. Llavors, un especialista en fertilitat els ofereix un procediment experimental que finalment té èxit. Però el part no va com estava previst i s'enduen el bebè per sotmetre'l a un tractament addicional. Quan la Júlia es reuneix finalment amb el nen, es troba distant i té dubtes sobre si el bebè és realment seu.
1: ¿Por qué el niño no llora prácticamente nunca? ¿Qué no pena?
2: Se tropezó con un escalón.
3: Sí.
4: Es lo que tienen estos vestidos. Creo que le hubiera gustado hacer algo con ellos.
0: Forastera explica com la Catalina veu com les seves vacances es trastoquen per la mort de la seva àvia, presenciada només per ella. Un gest casual, vestir roba de la difunta, es convertirà en la porta d'entrada a un món fantasmagòric que portarà la noia a ocupar, literal i figuradament, l'espai deixat per l'àvia. Aquest fet provocarà un terratrèmol emocional en els que l'estimen.
5: Abuelo! No deixaràs de sentir-me a prop?
6: Continguts en xarxa.
7: ¿Sabías que el parc eòlic més gran del món es troba situat al mar d'Irlanda? Cobreix en total 145 quilòmetres quadrats de superfície marina i s'arriba a més de 650 megawatts, amb els que es pot subministrar electricitat a unes 590 llars.
8: La xarxa de comunicació local.

0: Són les 3.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: 3, ah!
1: Hello, Jazz It audience.
2: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
4: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
5: Comencem, Jazz It. Algú té un salacot a mà? Un salacot, sí. Aquell casc o barret que porten els exploradors, arqueòlegs, aventurers... Que per què el volem? Fàcil, per fer arqueologia musical. Avui comencem amb la que es considera, de manera més o menys oficial, la primera gravació de l'orquestra de Count Basie, Honeysuckle Rose, fa 90 anys aproximadament.

Count Basie ha obert el programa d'avui, el Jazzit d'avui a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, amb Honeysuckle Rose. El mes de gener també és un bon moment per recordar a un personatge entranyable, imprevisible, genial i en moltes ocasions també irresponsable, anomenat Django Reinhardt, un músic sense formació però amb moltíssim talent que, contra tot pronòstic, va escriure una pàgina d'or en la història del jazz. Era gitano i europeu, inconcretament mig belga i mig francès, i va inventar el jazz manouche amb la col·laboració del seu amic Stefan Grappelli, demostrant que el jazz no és exclusivament cosa d'americans i de raça negra, sinó que pot ser universal i de qualsevol ètnia, reconeixent, això sí, la paternitat afroamericana. Aquí teniu Django Reinhardt i el seu quintet amb Nuage, una composició pròpia i famosa.

una gravació de 1940 amb Django Reinhardt com a guitarrista i compositor i Hubert Rostein i Alex Campbell en el clarinet, tots dos. Un cada un, clar. Parlàvem fa un moment de la universalitat del jazz. Per seguir amb la demostració, el proper protagonista es va dir Juan Tizol Martínez. Era trombonista i compositor i va ser un membre molt destacat de l'orquestra de Duke Ellington. Va néixer el 22 de gener de 1900 a Puerto Rico, que és aquest estat insular que, segons el senyor Google, té l'estatus de territori no incorporat dels Estats Units. A Tizol se'l considera el primer gran músic de jazz d'origen llatinoamericà i el recordarem sempre com a compositor de dos estàndards lligats a Duke Ellington, Caravan i Perdido. Aquí teniu Caravan, interpretat pel propi Ellington en format de trio, amb Max Roach a la bateria i Charles Mingus en el contrabaix. És una de les poques gravacions de Duke Ellington exercint exclusivament de pianista. I, a més, en aquest disc hi ha el contrast entre un pianista de tall clàssic i una rítmica amb dos elements molt moderns i molt potents. Aquí la teniu, aquesta versió de Caravan.

Acabem d'escoltar Caravan, una composició de Juan Tizol que ens ha interpretat a trio Duke Ellington. Per a les persones que els agradi la història del jazz a Catalunya, us direm que fora de Barcelona, la primera orquestrina que tenim documentada com a grup de jazz es va dir Las d'Anglès i era, evidentment, d'aquesta localitat de la comarca de la Selva, Anglès. Van començar com a quintet i, gràcies al seu èxit, van acabar com a orquestra de ball. En el període immediatament posterior a la Guerra Civil començaven les seves actuacions interpretant, precisament, Caravan de Duke Ellington. Uns anys més tard, l'orquestra es va desfer i alguns músics se'n van anar a Torroella de Montgrí per muntar una nova orquestra i la van anomenar Caravana, en record de la composició de Duke Ellington. De tota manera, aquesta ja és una altra història. Hem escoltat Caravan, doncs ara és el torn d'escoltar Perdido, amb Ellington i tota l'orquestra com a homenatge al seu compositor, aquest senyor que es va dir Juan Tizol Martínez.

0: Cock Terry.
1: Hello, I'm Howard Alden. I'm so glad to be back visiting Spain again after so many years, and especially able to listen to Jazz It here in Barcelona. You're listening to the great jazz in Spain for years.
2: Jazz It, que us arriba a través de BTV, de la xarxa de comunicació local i de Ràdio Nacional d'Andorra. Hi ha un disc considerat la primera obra mestra del trompetista Miles Davis. Es titula The Birth of the Cool i es va gravar en tres sessions, dues, l'any 1949 i la tercera el 1950. Inicialment no estava pensat com a àlbum, sinó que les cançons es van editar en discos de 78 revolucions per minut que tenien una peça, una cançó, a cada cara. No va ser fins 1954 que es va editar en format LP amb 8 cançons. Posteriorment s'han fet reedicions en les que s'hi ha afegit la resta de material que es va gravar. El van gravar en format de nonet, amb membres blancs i negres, en un moment en què la barreja racial encara no era massa habitual. I a part dels instruments típics dels grups de jazz, també hi trobem corn francès i tuba. Miles era el líder i compositor de part de les peces. També hi ha composicions de Jerry Mulligan, que era el saxo baríton, i de John Lewis, que era el pianista. I els arranjaments els va escriure Gil Evans, que es convertiria en un col·laborador habitual de Davis. Per començar, escoltem Jeru, escrita per Jerry Mulligan i gravada el 21 de gener de 1949.

Jero, escrita per Jerry Mulligan i interpretada pel nonet de Miles Davis del disc Birth of the Cool. L'any 1992, per tant, 43 anys més tard, Mulligan, de la mà del productor Dave Grusin, va recuperar les partitures i l'esperit d'aquell projecte de joventut i el va tornar a gravar amb alguns dels músics originals, com el pianista John Lewis o l'encarregat de la tuba, que es deia Bill Barber, al costat d'altres músics més joves, entre els quals destaca el trompetista Wallace Roney, a qui el propi Miles Davis va anomenar el seu hereu. El disc es va titular The Rebirth of the Cool i sona així. Aquí teniu la peça Boplicity.

Hem escoltat Boplicity, una mostra de la revisió que va fer Jerry Mulligan a finals de gener de 1992 del projecte Birth of the Cool, que Miles Davis i ell mateix havien gravat 43 anys abans. La cançó que acabem d'escoltar, aquesta Boplicity, té una curiositat. En el disc està atribuïda a Cleo Henry, però tothom sap que la va escriure Miles Davis. Per què aquest canvi de compositor i qui era Cleo Henry? La resposta és que era la mare de Miles Davis, que a més era professora de música. I diuen les biografies que ho va fer perquè la seva mare cobrés els drets d'autor. Es veu que va ser un regal. Acabarem amb una composició de Jerry Mulligan que, a partir del disc original de 1949, es va convertir en un estàndard. Una cançó famosa, Venus de Milo.

0: this is Wallace Roney. This is Jazz It.
1: Fa un parell de setmanes van fer una edició especial de Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, en la que vam repassar tots els centenaris que celebrarem aquest any 2026. Centenaris, òbviament, de naixements de músics. I com que a hores d'ara ja estem plenament instal·lats en aquest any, és hora de començar les celebracions. I ho fem amb Curtis Cones, un baixista nascut el 23 de gener de 1926 i un home a qui sempre trobem estretament relacionat amb la tendència de jazz West Coast, també coneguda com a cool jazz, per tant, una tendència lligada amb la música que hem escoltat fa uns minuts. Es diu que durant la segona meitat de la dècada dels 50 i la dècada dels 60, el West Coast va ser la resposta dels músics de la costa oest, i concretament de Califòrnia, al hard bop que es feia majoritàriament a Nova York. El West Coast va ser un moviment amb majoria de músics blancs i segurament el grup negre de més èxit va ser el de Curtis Cones. Tenim un disc gravat entre 1956 i 1957 que es titula You Get More Bounce with Curtis Cones, i és un disc que, a més, bastant famós en el seu moment. En aquest disc hi ha aquesta cançó, Too Close for Comfort.

Too Close for Comfort, el quintet de Curtis Counts, amb Jack Sheldon a la trompeta, l'únic membre blanc. Harold Land, saxofonista, Carl Perkins era el pianista i Frank Butler estava a la bateria. Però això té una importància relativa, perquè només un any més tard, pel següent disc d'aquest quintet liderat per Curtis Counts, ja només hi quedava, només repetia el saxofonista. Tot i així, la cosa seguia sonant molt bé i, a més, amb un estil força identificable, tenint en compte que això del West Coast sempre s'ha dit que va ser poc més que una denominació geogràfica sense gaire uniformitat estilística. Aquí teniu la cançó Exploring the Future, Explorant el Futur, que era la que donava títol a aquest disc de Curtis Counts.

0: Hola, sóc Reinald Colom i esteu escoltant Jazz It aquí a BTV.
1: El passat dia 10 de gener es van complir 10 anys de la mort del cantant David Bowie, una superestrella del pop-rock que, òbviament, no té cabuda en el nostre programa que dediquem al jazz, però una figura que definitivament va ser un artista polifacètic i un home que, salvant les distàncies, el podríem comparar dins del camp del rock al que va representar Miles Davis en el camp del jazz. A l'hora de dedicar uns minuts en clau de jazz a David Bowie, no hem trobat massa versions de les seves cançons i la majoria tampoc ens han agradat gaire. Però sense sortir de casa, n'hem trobat una que ens ha encantat. Per tant, us portem una interpretació molt bonica que va gravar el bateria barceloní David Xirgu i el seu quartet l'any 2000 de la balada Live on Mars, que Bowie va escriure i que es pot trobar, la versió original, la versió cantada per Bowie, es pot trobar en el seu disc de 1971, Hunky Dory. Aquí teniu Live on Mars.

David Chirgu, el seu quartet, i Live on Mars, de David Bowie. Com us hem dit, Bowie va morir fa 10 anys, el dia 10 de gener de 2016. Dos dies abans, el dia 8, ell havia fet 69 anys i s'havia editat el que seria el seu darrer disc, titulat Black Star, i que va gravar els darrers mesos de la seva vida amb músics joves de jazz de l'escena nova iorquesa. D'aquests músics, el que té més renom és el saxofonista Donny McCaslin, que va ser membre dels Steps Ahead durant un any i escaig i va participar en el disc Vibe. Aquesta és la cançó que li dona títol, Vibe.

I per acabar el programa d'avui seguim amb el saxofonista Donny McCaslin, un projecte personal de l'any 2012 en el que hi trobem els altres músics que també van gravar amb David Bowie aquest darrer disc Black Star. Són Jason Lindner, piano, Mark Gillian a bateria i Tim Lefebvre, baix, que juntament amb Donny McCaslin ens porten Praia Grande, cançó amb la que us diem adeu l'equip habitual de Jazzit. Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productor,

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Amb aquest programa comencem la 18a temporada aquí a la veu de Sant Joan amb el Mixtures. Déu-n'hi-do. La veritat és que fa inclús una mica de vertigen. 18 temporades. Bé, doncs ho farem picotejant d'aquestes 4 seccions que han anat definint el programa al llarg dels anys i que s'han quedat. La de la novetat, la de la descoberta, la dels concerts i la del record. Anirem doncs picotejant per començar i perquè doncs així d'aquesta manera doncs avancem el que passarà també en propers programes. Hem començat amb el darrer disc de Ray Lema, un veterà de la música africana des del Congo que acaba de complir 80 anys i que ha fet un disc realment ambiciós amb orquestra, com hem sentit, i alhora doncs recordant-nos una vegada més el lligam entre la música del Congo i la música del Carib. El disc es diu Passion Congo i el tema que hem sentit, doncs, Salsa Gombo. Ray Lema, per començar el Mixtures, no hi ha una millor manera, però anirem buscant a través d'aquestes discogràfiques que ens serveixen també de referència i de això, que anem a veure què publicaran, doncs què han anat publicant en els darrers mesos. Algunes publicacions són d'aquest mateix juliol i agost passat i doncs comencem amb Nou Format, que va publicar el disc de Fatoumata Diawara. Doncs entre les novetats hi trobem el nou disc de Lucas Santana. En aquest disc, que es diu Brasiliano, doncs hi ha tota una sèrie de col·laboracions, moltes col·laboracions. Gilberto Gil, Flavia Coelho, Chico César, que escoltarem, i, per exemple, les noies de Cucanya, en un tema realment interessant. Però anem a buscar aquest que canten Lucas Santana i Chico César.

Lucas Santana, nou disc aquest 2026 i un disc del qual doncs estirarem en propers programes. Si del Brasil volguéssim venir cap al Mediterrani, la referència podria ser el segell Buda, un segell doncs inicialment de música clàssica, però que també dedica una part de les seves publicacions a les músiques del món o al folklore, sobretot aquest mediterrani. I un dels darrers discos publicats és d'una formació que ens agrada i que es diuen L'Alba, són de Còrsega i han publicat un disc en directe que realment val molt la pena. Es diu tal qual, Vivo, L'Alba.

I des de Còrsega marxem a Mali, bressol de totes les músiques, on doncs hi trobaríem novetats com la de el disc de Ma Damba, una veterana també, 60 i tants anys, que doncs acaba de publicar un nou disc a través del segell One World, un segell danès, en el qual doncs aquesta senyora, que és això, filla de griots, dona de, bueno, tots són músics al voltant seu, i doncs ella publica el que no és pas el primer, però un dels discos que realment doncs tindrà una importància en la seva discografia i la seva carrera. Es diu Tabolo Cura i és publicat aquest mateix juliol del 26. Ma Damba.

I no ens movem de Mali per la propera novetat, una novetat que és d'abans de l'estiu del mes de maig, però que encara no havíem escoltat aquí al programa. També des de Mali, però no a Bamako, sinó al nord, a la ciutat de Kidal, doncs la gent de Tammy Crest han publicat un nou disc. Ho fan amb la seva discogràfica de sempre, Glitter Beat Records. I doncs és un disc increïble, com tots els de Tammy Crest, potser la nostra banda de rock del desert preferida. El disc es diu Asikel.

Tammy Crest, la banda de rock del desert que millor marca aquesta urgència i aquesta cruesa de la vida i de la música al desert del Sàhara i més en aquella regió fronterera entre Mali i Algèria on doncs, el conflicte és permanent entre els propis exèrcits, els jihadistes o els mercenaris russos. Allà doncs, realment la vida és difícil. La urgència que aquesta música hi transmet, aquesta cruesa. De fet, el disc està gravat analògicament en una cinta, com es feia abans, i en directe, sense gaires, diguem-ne, mescles i remescles. Imanin, el tema del disc, nou disc de Tammy Crest. I per la primera de les descobertes que volem presentar avui, doncs tampoc marxem de Mali. Ell es diu Gassou Sobre Kouyaté, un jove guitarrista que fa un disc d'homenatge als guitarristes de Mali, per tant, a Ali Farka Touré. Niaba.

la segona descoberta que volem presentar avui i que estirarem, que seguirem escoltant en altres programes, és el disc de La Missy. La Missy, una de les artistes actualment amb més força a Ghana, que de fet doncs viu a Ghana i milita a Ghana. És una activista pels drets de les dones a Ghana i ho fa el disc també de la mà d'un altre activista com és doncs Wallow de Kubolor, aquest nom, aquest sobrenom sota el qual s'amaga el productor i autor d'aquesta música que barreja les músiques tradicionals amb la música urbana per d'alguna manera fer aquest instrument de militància i de transformació social. Els drets de les dones i de les noies a l'Àfrica, a Ghana, i alhora els drets LGTBI també a Ghana, des d'Accra, des de la capital de Ghana. Estem acostumats també a que moltes de les músiques del món que ens venen de l'Àfrica doncs ho fan des de la metròpoli, des de Londres. Hem fet programes sobre la diàspora de Ghana a Londres, però doncs en aquest cas ells són activistes allà. Publica Real World Records. La Missy realment val la pena i els la seguirem escoltant. Ara ens anem a escoltar concerts, perquè el mes de setembre tenim dos referències importantíssimes, dos festivals, o diguem-ne, un és un mercat de música viva a Vic, evidentment, i l'altre és el BAM, la Barcelona Acció Musical durant la Mercè. Aquestes dues cites doncs ens portaran concerts molt importants aquests propers dies de setembre. Si ens anem al dia 23 a la Plaça Catalunya, un dels escenaris, doncs hi passaran tres concerts que realment doncs des de les 11 fins a les 2 ompliran de músiques del món la Plaça Catalunya, començant amb Via Ferreira. Amen.

En el mateix escenari, després de Via Ferreira, actuarà Brahma, la formació occitana, amb aquesta viola de gamba electrificada i realment, doncs, distorsionada. I, per acabar la nit, ja a quarts de dues, els nostres estimats Imarjan.

I just abans de la Mercè, a Vic, el Mercat de la Música Viva, la 38a edició, doncs porta, evidentment, com cada any, un gran programa amb moltes actuacions i, sobretot això, moltes mostres del que serà la programació dels propers mesos, però perquè és un mercat, doncs, entre elles sempre hi ha músiques del món més que interessants. Aquest any el concert d'Amaro Freitas, el brasiler, i Momi Maiga, el pianista de Recife, i el senegalès Momi Maiga amb la seva cora. Però ens crida molt l'atenció també un concert que tindrà lloc el 18 de setembre a l'Atlàntida, a la Sala 2. És un grup internacional, però belga, o sigui, viuen a Bèlgica, un quartet que fan una música realment especial. Es diuen A.O. i el disc es va dir Malanda, amb aquest tema. Talvez A.O. seran al Mercat de la Música Viva de Vic.

Un concert i una descoberta dins del mercat de la música viva de Vic. La música de A.O., el quartet belga. I ens queden uns minuts per tenir un petit record per un disc que fa 40 anys, que es va publicar l'agost de l'any 1986. El disc es diu Graceland, ell és Paul Simon, i aquest disc va marcar també un abans i un després pel que fa a les músiques del món, a la seva acceptació, a la curiositat, com la que va tenir Paul Simon, que va incloure músics de Sud-àfrica en aquest disc, com els Ladysmith Black Mambazo, o bé, com el que escoltem ara, els Boyoyo Boys. Paul Simon, des del seu disc Graceland, 40 anys. Gràcies per escoltar el Mixtures i comencem la 18a temporada. Gumboots, Paul Simon.

0: Són les 5.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
3: Ruta 66.
4: Hola, família, una setmana més. Arriba una nova edició de la Ruta 66. Un espai radiofònic de rock amb moltes novetats discogràfiques i els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Com tenim costum els dos que fem possible aquest programa, donem la benvinguda. Marc de los Santos al control tècnic de so i davant del micro en Pitu. I ja sense més preàmbuls ens anem a escoltar noves propostes per aquest 2024. Vinga, som-hi, comencem!
5: Ruta 66, el més nou, novetats discogràfiques.
6: All the second stage tanks now pressurized.

Hero, així es titula la cançó que obre el segon àlbum d'estudi dels Corvus. El grup anglès l'ha batejat amb el nom Immortals. Quatre nois que van fundar la banda l'any 2012. I després d'escoltar un tema enèrgic i ballable, punxarem una segona dels Corvus, més pausada però plena de melodia i positivitat. Anem a escoltar Let Me In.

S'anomenen Asking Alexandria i ens arriben des d'Anglaterra. Where do we go from here? És el vuitè disc a la carrera d'aquesta formació que ha sofert molts canvis des de la seva fundació l'any 2006. La primera que hem punxat, Dark Void, és el single editat per les radioemissores. I la segona que hem triat forma part d'un EP de quatre cançons. Aquesta s'anomena Nothing Left.

0: Estudi 66, els originals i les seves versions.
1: Una setmana més, tornem a Suècia amb Tommy Johansson, un excepcional guitarrista de power metal i vocalista que ha format part de bandes com Majestica i Sabaton i que aquest 2024 comença carrera en solitari. Mentre esperem un disc d'ell, escoltarem versions que li agraden registrar. En aquest cas, amb la cançó The Touch, original del nord-americà Stan Bush del 1987.

Viatgem a l'any 98 per escoltar en directe els èxits en solitari de John Fogerty, històric membre de la Creedence, que va enregistrar un concert on repassava els èxits de l'antiga banda i també els seus en solitari, com la que hem punxat, Hot Rod Heart, i la que ve a continuació, Swan River Days, que forma part de Blue Moon Swap, el seu cinquè àlbum en solitari de l'any 1997.

Don't Come Looking. Aquest ha sigut fins al moment l'èxit més destacable a les llistes country de Jason Dean, un jove cantautor de Maryland que va ser nominat l'any passat com a nou artista de la temporada. De moment té un àlbum i un EP al mercat. I l'últim single que va sortir a finals de l'any passat és aquest que escoltarem tot seguit, Fearless.

0: Ruta 66. Èxits. Música d'ahir, d'avui i de sempre.
1: Aquí a la Ruta 66 ens agrada viatjar al passat per rescatar de l'oblit èxits i cançons curioses. És el cas del tema Mr. Void, que pertany a la banda Argosy. El vocalista és el que després seria membre del Supertramp, Roger Hodgson, i el teclista Reginald Dwight, més conegut després com Elton John. Aquesta composició és de l'any 69.

Changing My Mind pertany al nou àlbum de la superbanda Revolution Saints. Dean Castronovo, baterista i veu dels Journey, el baixista Jeff Pilson dels Foreigner i Dokken i Joel Oxtra, guitarrista dels Whitesnake, formen aquest grup de hard rock melòdic. Against the Winds és el títol del cinquè àlbum d'estudi. Al darrere es troba el teclista i productor Alessandro Del Vecchio. El treball inclou peces tan interessants com aquesta, Can't End It Right Now.

Fins aquí la ruta 66 d'aquesta setmana. Ens acomiadem amb una més dels Revolution Saints. Després d'escoltar l'àlbum sencer, he decidit punxar 3 tracks. Amb la cançó No Turning Back, tanquem la paradeta. Nosaltres tornarem d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions de l'equip del programa, Marc i en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Són les 6.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
1: Què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana i en aquesta nova ocasió que tenim a partir d'ara mateix i al llarg de pràcticament que 55 minuts d'escoltar algunes interessants novetats musicals d'aquesta setmana mateix. Històries d'aquí, però també obrirem fronteres i escoltarem cançons, algunes històries que s'escolten altres indrets del planeta. Les comencem a Catalunya i precisament ho fem amb un personatge anomenat Abraham Fors, que és un músic, cantautor i compositor de Mataró, al Maresme. La seva nova cançó, El meu somni, manté el rumb del seu projecte i està estretament lligada al seu compromís social. És amb un suport a una causa benèfica. La cançó està creada expressament per recolzar el projecte Alfa, una associació espanyola que lluita contra les distròfies musculars, amb malalties rares. El meu somni, per començar avui aquest Estrenes, amb la veu d'Abraham Fors.

La cançó es diu El meu somni, és la més nova d'Abraham Force, així ens ha acompanyat per començar avui aquestes estrenes d'aquesta setmana. Ara sí, obrim fronteres, anem fins a Anglaterra amb Alfie Jukes, que és un jove cantautor, i la seva nova cançó es diu Lighthouse, que ens explica i està ambientada, de fet, en una festa on el protagonista sent aclaparat, incòmode o amb ansietat social.

música i la veu d'Alfie Hughes, aquest cantant i compositor britànic. La seva nova cançó que ens ha acompanyat en aquestes estrenes es diu Lighthouse, una altra de les novetats d'aquesta setmana. En aquestes estrenes que estem compartint al teu costat, ara mateix ens arriba la Carlota Flaner, és el nom artístic de Carlota Cerrillo Moya, cantant i compositora de Barcelona, que s'ha consolidat com una de les veus més personals i interessants del pop alternatiu i pop tendre en català. L'escoltarem amb el seu tema Res Concret. És un senzill molt especial que neix del projecte europeu d'intercanvi cultural Polyglot Music. De fet, no és un tema composat des de zero, sinó que és i es tracta d'una adaptació i traducció al català per la mateixa Carlota d'una cançó originària de l'artista letona Kato. Res Concret. Ara mateix amb nosaltres sona Carlota Flaner.

És la cançó Res Concret, la més nova que presenta aquesta setmana Carlota Flaner. Així ens ha acompanyat aquesta cantant barcelonina en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Anem de nou fins a Anglaterra per escoltar a Arthur Hill, que és un cantant, compositor i creador de contingut de Londres, que igual que Alfie Jukes, que hem escoltat anteriorment, es va fer molt popular a les xarxes socials i també especialment a TikTok, gràcies als seus divertits sketchos i paròdies humorístiques abans de fer el salt definitiu cap a la música pop de manera professional. La cançó que escoltarem es diu Orange Wine i aborda de forma divertida com la gent es jutja i es cataloga ràpidament avui en dia quan intenta allò de lligar o conèixer algú.

Es diu Arthur Hill, és britànic, és de Londres, Anglaterra, i aquesta és la seva nova cançó, que es diu Orange Wine. També ens ha acompanyat en aquestes estrenes, que ara mateix torna cap a Catalunya per escoltar Confinaps, que és el projecte musical de pop-rock d'autor liderat per Francesc Aznar, un músic originari del Masnou, al Maresme, un projecte que va néixer l'any 2020 durant el confinament estricte provocat per la pandèmia. La seva nova cançó, Paisatges, bé, gira l'entorn de tres eixos principals, que són la connexió profunda amb la natura, deixar anar i alliberar-se, i la recerca de la pau interior. Paisatges amb Confinaps.

La cançó Paisatges, aquesta és la nova història de Confinaps, que ens ha acompanyat en aquestes estrenes. I atenció, perquè ara mateix ens arriba Beyoncé amb la col·laboració de Pharrell Williams i la cançó que comparteixen junts, que es diu Can I Watch You, que és tècnicament una cançó nova per al públic, però amb un origen antic, perquè s'ha llançat oficialment aquest setembre la B-Day amb el seu 20è aniversari, amb una edició de luxe d'aquest disc que va treure l'any 2006 la Beyoncé. Doncs per celebrar aquest esdeveniment, amb aquesta edició de luxe, en aquest aniversari, en aquesta edició nova del B-Day, hi ha inclòs aquesta cançó nova. N'hi ha unes quantes més, eh? Però aquesta és una d'elles, un tema de bagul, podríem dir-ho així, tot i que s'ha publicat ara com a novetat, la cançó va ser gravada originàriament l'any 2006 durant les sessions de creació d'aquest segon disc d'estudi de la Beyoncé, B-Day, i que havia estat inèdita i guardada en secret fins ara.

El duet format per Beyoncé i Pharrell Williams amb aquesta cançó que es diu Can I Watch You i que forma part del 20è aniversari, la reedició del B-Day, un dels grans discos de la cantant nord-americana Beyoncé. Tots celebren això, els 20 anys d'aquest disc, amb aquesta reedició i amb cançons noves com aquesta, compartida, en aquest cas, amb Pharrell Williams. Més duets, en aquest cas catalans. Per una banda, Ginestar, un duet format pels germans Júlia i Pau Serra Salses, originaris del barri de Sant Andreu del Palomar, a Barcelona, i Nil Moliner, que és un reconegut cantautor i compositor de Sant Feliu de Llobregat, i la cançó que participen tots dos, Amb qui estaràs? La lletra ambientada als carrers de Barcelona és un retrat agredolç sobre la superació d'una ruptura amorosa.

Es diuen Kesia, és un trio britànic d'indie pop i són coneguts pel seu so fresc, lluminós i, sobretot, estiuenc. La seva nova cançó es diu Together in My Head, que hem escoltat ara mateix, i forma part del seu nou àlbum Lemon Gelato. És una cançó que ens parla de l'enyorança i de les connexions imaginàries. I és que així hem seguit en aquest estrenes que t'acompanya, siguis on siguis, com cada setmana. Anem ara mateix i tornem de nou a Catalunya per escoltar a Ian Moya. És un jove cantant i compositor de 18 anys, originari d'Escaldes-Engordany, Andorra, i que es va donar a conèixer entre el públic català gràcies a la seva participació en el conegut concurs de talents de 3CAT Eufòria. La seva cançó debut, Què som?, és una aposta sobre diferents temes, sobre el desig i la llibertat sexual, la incertesa en les relacions i la pèrdua del control i la sensualitat.

És el ritme de Jan Moya, la seva nova cançó, que es diu Què som, i que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem a fer un viatge amb Emerson, que és una banda emergent de Londres, a Gran Bretanya, i la seva nova cançó, que es diu Daisy Chain, que ens parla sobre la fragilitat dels vincles. Així sonen Emerson, amb la cançó Daisy Chain.

Daisy Chain, aquesta és la nova cançó d'Emerson, també una altra de les novetats d'aquesta setmana. Es diu Ningú, que és un projecte de pop d'autor en català, i la seva nova cançó que escoltarem ara mateix es diu Vull ser, i que ens parla de la salut mental i el malestar intern.

La força musical de Ningú i aquesta cançó que es diu Vull ser, una altra novetat de la setmana en aquestes estrenes. Tornem a Gran Bretanya, Anglaterra, avui és la protagonista pràcticament absoluta d'aquestes estrenes d'aquesta setmana, i escoltarem a Iona Luke, que és una jove cantautora de 23 anys de Londres, que s'està obrint pas amb molta força a l'escena de l'indie rock i pop alternatiu britànic, gràcies a cançons com aquesta que escoltarem, que es diu From Dust, i que ens parla del pes de la maduresa i que explora aquesta transició cap a la vida adulta. From Dust, la nova història de Iona Luke.

0: La cançó es diu From Dust, és la més nova de Iona Luke, aquesta cantant i compositora britànica. Una altra novetat d'aquesta setmana a estrenes. Anem per un trio de protagonistes ara mateix, com són, per una banda, Arnau Aragall, que és un cantautor i productor emergent, ens presenta una cançó anomenada On no hi ha paraules, que hi col·laboren Nau, que és un productor i músic català, estret amic d'Arnau Aragall i col·laborador habitual del seu univers sonor, i Mariona Muntanya, que és una jove cantant catalana amb una gran potència vocal que ja s'està fent un lloc dins del teixit musical independent. On no hi ha paraules, Arnau Aragall, Nau i Mariona Muntanya.
1: Per molt que

On no hi ha paraules, la cançó d'Arnau Aragall, també la col·laboració de Nau i Mariona Muntanya. Tots junts per aquesta història que ens ha acompanyat ara mateix en aquestes estrenes. Es diu James Blunt, és un reconegut cantautor i músic britànic. La seva nova cançó es diu Wake of It All. És el segon senzill del vuitè àlbum d'estudi, anomenat Airplane Mode, i que ens parla de les pressions de la vida moderna.

Weight of It All, aquesta és la nova cançó de James Blunt, el cantant i compositor britànic, també ens ha acompanyat en aquestes estrenes que ja arriba a la seva part final. Ho fa amb Book U, que és un grup d'indie pop nascut al barri de Poblenou, a Barcelona, un projecte que va arrencar quasi per casualitat, i amb la seva nova cançó que es diu Vinga Va, que és un tema homònim que dona títol al seu primer disc de llarga durada. La cançó ens parla de l'impuls d'un nou inici. Per tant, així acabem amb ells, amb Book U i la cançó Vinga Va, i us esperem la setmana vinent, aquí mateix. No hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé, salut, adeu-siau.

0: Vols aprendre català o millorar-ne el nivell?
1: Apunta't als cursos del Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià. Truca al 93 398 46 30 o entra a cpnl.cat/Badalona.
0: Sol·licita una prova de nivell abans dels dies d'inscripció i inscriu-te del 14 al 21 de setembre. Consulta les dates concretes segons el teu nivell.
1: Fem créixer el català.
2: Aquest mes de setembre, el Cicle Gaudí ens presenta Tres Adioses, de la directora Isabel Coixet. Una bonica i entranyable història sobre la vida, l'amor i aquells moments que determinen els nostres camins i que ho canvien tot per sempre.
3: Tres Adioses, el dimecres 16 de setembre a les 8 del vespre al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.
4: El cicle de cinema infantil Pac Màgic ens porta més enllà del gel i les estrelles, un món per explorar i descobrir. Al llarg de 4 curtmetratges amb una estètica sensible, curosa i imaginativa, ens plantegen camins que cal recórrer per avançar i gaudir del risc i l'aventura.
3: Més enllà del gel i les estrelles, el diumenge 20 de setembre a les 12 del migdia al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.
5: Et caduca el carnet de conduir?
6: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
5: Només has de portar el DNI

0: Avui menem nosaltres tant a casa com a fora. Comença una nova jornada, comença, per tant, una nova transmissió de Ràdio Ciutat, aquí a la 94.4.
1: La Lliga Femenina Ràdio Ciutat de Badalona.
2: El partit del Badalona Women's.
3: Et caduca el carnet de conduir?
4: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
3: Carrer Francesc Macià, 6.
4: Al costat de Pompeu Fabra.
0: Us parla Pau Roche i a mi acompanyant-me tenim la Mònica Martín. Mònica, què tal? Molt bona tarda.
5: Bona tarda, Pau. Doncs partit complicat avui, eh? I Proa sempre és un camp difícil i veurem aviam què plantejarà el Badalona Women per aconseguir sumar aquests 3 punts.
0: Sí, és un estadi a més que jo que hi soc aquí a l'estadi, és un estadi molt maco, l'han deixat bastant xulo.
5: Històric.
0: I tot això recordem que aquesta transmissió no seria possible sense l'assistència de Roger Cuixart a la realització sonora. El rival d'avui serà l'Eibar, l'equip de la ciutat més petita de la Lliga F, menys de 30.000 habitants, 27.000 i escaig. Perquè us feu una idea, té 10.000 habitants menys que Sant Adrià, 1.000 més que Molins de Rei i 5.000 menys que Barberà del Vallès. Això sí, tenen un estadi que fa goig. Va ser remodelat entre el 2014 i el 2020, quan el masculí va pujar a primera divisió i els ha quedat una casa nova de trinca d'uns 8.000 espectadors. Les armeres disputen la seva tercera campanya consecutiva a la primera divisió femenina, consolidant-se així a la màxima categoria gràcies a la seva solidesa defensiva i a la competitivitat dels partits a Ipurua. L'Eibar, dirigit per Iñaki Goikoetxea, ha tingut una posada en escena impecable en aquest inici de Lliga. Van arrencar superant l'Espanyol per 1-0 a la jornada 1 i van aconseguir un valuós empat a 0 al camp del Real Madrid en la segona data, mantenint la porteria a 0 en els dos compromisos. Per tant, el conjunt armer arriba al duel imbatut i com un dels més robustos de la categoria, basat en el seu ordre tàctic, l'agressivitat en les disputes i el domini de la pilota aturada. Mònica, tenim 11 ja. Amb quin 11 surt l'Ona? Amb quin 11 surt Marc Ballester?
5: Marc Ballester, amb bastantes novetats. Pau, a porteria, sota pals, Txell Font. Amb la defensa de 4, Itzi Pinillos, Berta Pujades, Cristina Cubedo i Sònia Majarín. Una miqueta més a dalt, al centre de màquines, Lucía Martínez, Lauri Requena i Maria Llompart. I després tenim camp una miqueta més a dalt, Elena Julve, Mirari i Irina Uribe.
0: Jo, si no vaig errat, ja em corregiràs tu, com tu. Tres novetats. La més sonada segurament és la de Txell Font a la porteria. Normalment, una jornada de tres, sense problemes físics de la resta de porters, de porteres, sembla estrany aquest canvi, però bé, li podrem preguntar després del partit a Marc Ballester, segurament.
5: Jo, Pau, crec que la cosa va per repartir minuts i aviam qui guanya aquesta porteria.
0: Rotacions a la porteria també, creus tu?
5: Jo crec que sí, que tens una Txell Font que també l'has de treure a jugar i és important. Aviam què passa. T'has de guanyar el lloc, Pau, als equips.
0: Sí, bé, home, Txell Font és una portera que ara mateix segurament no està jugant al primer equip del Barça perquè té una germana que precisament és la que ocuparia el seu lloc com a segona portera del Barça, Gemma Font. O sigui,
5: correctament.
0: Que és un tros de... És una gran portera, o sigui, no vol dir que perquè sigui la suplent hagi de ser pitjor portera que Maria Valenzuela, en aquest cas.
5: Negativament, vull dir, a vegades la suplent no ha de perquè ser pitjor, és que ni molt menys, vull dir, estan en rotació, han de tindre minuts totes, i és important també que la portera principal, que en aquest cas de moment ha sigut Maria Valenzuela, tampoc es confiï.
0: Sí, els altres dos canvis que llegeixo jo són el de Mirari en la punta d'atac, no juga Sheila en
5: Correcte.
0: El dia d'avui, i entra Lucía al mig del camp per fer doble pivot amb Maria Llompart.
5: Correcte, jo crec que està bé que vagi provant, que vagi fent canvis, que vagi ajustant, i vam veure que Mirari, quan va sortir en el darrer partit, la veritat és que va fer una molt bona entrada i va ajudar molt a l'equip. Aviam què tal.

0: Sí, la veritat que segurament no s'entendria la victòria sense els la victòria al camp de l'Espanyol sense els canvis que va fer Marc Ballester. Un d'ells va ser Mirari, que li va donar un extra de velocitat, un extra de profunditat en les ruptures. I bé, Lucía, que entra al mig del camp, va ser titular ja a l'Esama contra l'Atlètic Club. Va descansar en el segon partit i avui torna a jugar. Vicky Losada torna a no ser titular, i la que es queda, la que perd la seva posició, per així dir-ho, respecte al partit de l'Espanyol, és Lorena, que en aquest cas avui veurà com comença el partit des de la banqueta. Però bé, ja sabem que en el futbol modern és tan important gairebé les 11 que comencen com les 11 que acaben. Mònica, tenim també alineació de l'Eibar.
1: També la tenim. A porteria, sota pals, tenim a Willman, la defensa habitual de 5, amb Emma Moreno, Belém, Simona, Carla i Aitana. I dic habitual no per la jugadora, sinó perquè Eibar sempre té una defensa de 5. Seguim a mig camp amb Seita, de la Torres i Fernández. I Sara Martín, perdoneu. I després al capdavant amb Carmen.
0: Doncs aquest 11, que més endavant li donarem una miqueta de... El posarem una mica en context, perquè crec que algú de... O sigui, crec que hem pogut parlar amb Jordi Ferrón, i ell va estar uns anys a Eibar, per tant ens podrà donar una mica més de context, però això ho farem una mica més endavant.
2: Futbol femení de primera divisió.

0: Mònica, vam poder parlar a la prèvia del partit amb Marc Ballester?
1: Doncs sí, en Marc Ballester ens va venir a visitar aquí a la casa, a Badalona Comunicació, i va fer com un esquema d'aquesta nova temporada de l'equip, les noves incorporacions, les baixes, i l'Eibar també va ser un d'aquests temes centrals que es van tractar al programa aquí de la casa del Minut 91, un programa que també podeu recuperar a través del YouTube de Badalona Comunicació. Sobre el rival d'avui, ens explica això.
2: Partit complicat, sempre que hem anat a Ipurua els últims 4 anys ha sigut realment difícil, perquè és un equip que et planteja un bloc mig-baix, molt ben estructurat, que està molt còmode sense pilota. Llavors avui és el primer dia que hem treballat una miqueta sobre aquesta idea. És complicat perquè necessites de molta paciència, de molta interpretació, d'accelerar molt el joc a moments. Llavors jo crec que ara nosaltres estem en el punt de donar-li continuïtat al partit que vam fer contra l'Espanyol, de mantenir aquestes sensacions, i crec que és un partit que si aconseguim posar per davant, la veritat que l'equip serà molt capaç de sumar a 3.
1: Pau, diu continuïtat al que van fer l'Espanyol, però ojo els canvis que ha fet.
0: Sí, jo crec que es refereix a continuïtat en el com ho van fer, no amb quines jugadores ho van fer, perquè al final sí que és veritat que la primera meitat de l'Espanyol, del partit contra l'Espanyol, va ser superior al Badalona, però s'encallava quan arribava a zona de perill de l'equip rival. Per tant, jo crec que sobretot el que es referia a la continuïtat era al tram final de la segona meitat, on sí que vam veure que va crear molt, molt més perill contra la porteria de l'Espanyol. I a mi, jo he de dir que vinc una mica espantat, perquè m'han avisat ja des de he rebut diversos inputs, m'han avisat des de diverses fonts, que l'Eibar és un equip el que costa molt ficar-li mal, que costa molt fer-li mal, perquè plantegen un partit en el que passin poques coses, en el que no hi hagi un ritme lent, en el que les coses costin de fluir, i al Badalona el que li convé és pràcticament el contrari, no? Que aconsegueixi establir-se camp rival, que aconsegueixi tenir possessió, acumular passades, i jo crec que l'Eibar és l'equip que no li va bé, que no li va gaire bé al Badalona pel que proposa.
1: Al final, l'Eibar continua amb aquesta idea de la temporada passada. Vull dir que el que fa és agafar una defensa de 5, intentar que no li encaixin gols i aprofitar les errades que té el joc rival i ser extremadament verticals per aconseguir, no dominar el partit a nivell de possessió, perquè això no és el que veurem, això serà el Badalona el qui tindrà més la mobilitat i és el que ha d'aconseguir, que la pilota es mogui molt, però... Bueno, sembla que aquest any també amb aquests nous fitxatges, perquè recordem que l'Eibar també ha tingut grans incorporacions, i amb aquests nous fitxatges es veu un pèl més atrevit, et diria. Potser per no patir tant, potser com va ser la temporada passada.
0: Bé, de moment hem vist dos partits de l'Eibar, i entre els 180 minuts només hi ha hagut un gol, i va ser d'acció a pilota aturada. O sigui que, si això potser ens dibuixa una mica quin pot ser l'escenari del partit, tot i que és una dada molt crua, o sigui, sense més profunditat.
1: Correcte, però bueno, són... Diguéssim, mira, parlàvem de les baixes, són 13 baixes respecte a l'anterior temporada. I és un equip que a nivell de classificació ells van quedar... 13 dels 16 equips totals amb 28 punts, o sigui, van fer realment pocs punts, i era un conjunt que feia que sempre fos difícil de superar, però per aquesta idea de joc de la que estem parlant, i totes aquestes 13 baixes, doncs al final la defensa de 5 no la treu Íñigo Goicoechea, i és una cosa que jo crec que ja val la identitat del que està volent crear. I el Badalona, l'anterior temporada, va acabar, per exemple, amb 39 punts, 11 punts de diferència respecte a l'Eibar, que va fer, a més, Pau, et diria que va fer 18 gols i el Badalona en va fer 28. Vull dir que seguim amb la mateixa línia. A nivell quantitatiu, el Badalona crea més ocasions, però l'Eibar el que fa és tenir molta més efectivitat, també perquè té molt menys la pilota.
0: Avui una de les jugadores que davant d'aquest bloc, com ha dit Marc Ballester, mig baix que plantejarà l'Eibar Segurament haurà de ser important és una de les mitjapuntes, Lauri, que Mònica has pogut parlar amb ella, no?
1: Doncs sí, vam anar el dijous, vam estar amb el Badalona Women en un d'aquests entrenos previs d'aquest partit de la jornada 3. Un entreno que ja es veia clarament quin era el pla de partit que volien seguir. Tota l'estona atribuïen molt a la verticalitat. Vam tenir una sorpresa perquè Sonia Majarín estava entrenant apartada del grup. Suposo que va ser pel cop que va rebre l'Espanyol, que tenia alguna dolència encara.
0: Doncs avui és titular.
1: Avui és titular. Per això t'ho dic, que m'ha sorprès la titularitat, tenint en compte que estava entrenant una mica apartada del grup. Sí que corries, com no semblava que tingués problemes, però l'entrenament no el va fer amb elles. I estava en el seu lloc, com a lateral esquerra, estava Paula Sánchez, que això també em va sorprendre bastant. Tot i així, sembla que no passa res, i finalment vam acabar parlant amb una de les jugadores que avui és titular, Lauri Requena, i ens va explicar tot això. Ens hem desplaçat fins al camp de Sistrells, el lloc on entrena el Badalona Women. Amb nosaltres tenim una d'aquestes protagonistes que estarà a Ipurua, Lauri Requena, jugadora del Badalona Women. Lauri, ¿cómo planteáis el partido de domingo?
3: Bueno, creo que va a ser un partido bastante difícil. Al final es un equipo que siempre pone las cosas muy complicadas en su campo. Es un equipo aguerrido que tiene pues su estilo de juego muy claro y al que tenemos que contrarrestar de alguna manera, y espero que vayamos a por los tres puntos.
1: Lleva dos temporadas que ya está muy marcado el estilo de cerrarse mucho, defensa de cinco. ¿Esto cómo lo vais a contrarrestar? Porque un poco de imaginación hace falta para poder pasar esta defensa de cinco.
3: Sí, bueno, yo creo que las hace buenas en ese sentido porque tienen su idea muy clara, la llevan a la perfección, y nosotras pues también nos favorece el tener balón, el intentar romper esas líneas de las que hablamos de alguna manera. Creo que este equipo está súper capacitado para conseguirlo. Intentaremos tirar de talento, tirar de estilo de juego del Badalona, que no es otro que intentar jugar, y ojalá y podamos abrir la lata allí en Ipurua.
1: Ahora en el entrenamiento hemos visto que habéis practicado mucho la verticalidad, especialmente contra este Eibar, entiendo.
3: Sí, sí, evidentemente. Al final es un equipo que te va a buscar ganar la espalda, y bueno, tenemos que estar pendientes de eso, y luego cuando tengamos balón, pues tener mucha, mucha, mucha paciencia y, lo que te digo, encontrar el pequeño hueco que nos dejen para poder aprovecharlo.
1: ¿Cómo estás viendo al equipo de momento?
3: Bueno, yo estoy muy contenta. Creo que el equipo tiene todo para hacer una buena temporada. Yo que soy nueva estoy encantada con el equipo. Creo que es un estilo de juego que me favorece, que es un estilo de juego bonito de ver. Creo que hay jugadoras increíbles que hacen un juego muy chulo del Badalona, y encantada de ello.
1: De hecho, no eres la única que acaba de llegar, sois a unas cuantas que habéis llegado nuevas, pero se os ve que no parece que lleváis prácticamente un mes si llega. O sea, está siendo como una adaptación que, bajo mi punto de vista, muy rápida, y como con un pack que estáis conjugando muy bien.
3: La verdad que sí, yo creo que lo han puesto muy fácil, tanto cuerpo técnico como jugadoras. Las que hemos llegado estamos de 12, la adaptación ha sido buenísima, no solo con la ciudad de Badalona, con el equipo, con todo, y creo que luego eso se traslada en el campo, el tener un buen rollo dentro del vestuario, creo que luego en el campo se refleja, y jolín, ojalá y que podamos conseguir cosas bonitas juntas.
1: Y te quería preguntar, porque justo ayer estuviste también en la presentación del Ebro, del coche, con vuestro patrocinador, ¿qué te pareció?
3: Buah, pues súper chulo, estuvimos en un sitio que se veía la ciudad, encantada también de conocer al alcalde de Badalona. Creo que es algo muy bonito el que podamos intentar este año fusionar la ciudad con el equipo, que la ciudad de Badalona se sienta identificada con nosotras, que les guste nuestro juego, que los resultados acompañen para poder, pues eso, enganchar a la gente, y creo que puede ser muy bonito. Ese salto que estamos dando a nivel de medios de comunicación, de marketing, el intentar, como he dicho, fusionarnos ciudad y equipo, creo que eso puede ser muy chulo, y ojalá podamos responder dentro del campo.
1: Y algo que te falta por conocer es el estadio, jugar con la afición en el estadio. ¿Cómo está siendo esto de ir cambiando de estadios, de quizá aún no estar en casa?
3: Bueno, pues para nosotras está siendo difícil, sobre todo mentalmente, porque al final cuando entras en lo deportivo pues te pones el mono de trabajo y a jugar, pero bueno, en lo mental quizá un poco más cansado, con muchísimas ganas de tener el estadio del Badalona, que creo que se va a quedar espectacular, y creo que va a ser algo que nos identifique, el querer jugar en casa de verdad. y jolín, ojalá que esté lo antes posible porque tiene una pinta increíble y espero que disfrutemos mucho en el estadio, la verdad.
1: ¿Crees que os va a favorecer en Eibar el hecho de que este calor que está pegando aquí no lo vais a encontrar en principio?
3: Bueno, al final estamos ya súper adaptadas a este calor, entrenamos a las horas que entrenamos y creo que, bueno, el poder tener quizá temperaturas más bajas nos va a favorecer, ellas ya están acostumbradas, a nosotras nos va a favorecer por lo que vivimos aquí cada día.
1: Y ya por último, antes hablábamos de este nuevo coche, en el coche va música siempre. ¿Qué música sería la que definiría el partido contra el Eibar?
3: ¡Buah! Bueno, pues haciendo un poco de hincapié a lo que se escucha en el vestuario y que sé que a mis compañeras les gusta mucho, diría Fiebre de Bad Gyal.
1: Cañera.
3: La verdad que sí.
1: Pues Laura, te dejo ir a descansar. Mucha suerte en Eibar. Esperemos que se pueda dar la victoria y nos vemos pronto.
3: Nada, a vosotros.

0: la banda sonora de l'equip, ja ho veus, Pau. No sé si són molt de guerra, elles, molt canyeres, com dèiem, però, Pau, quina creus que seria aquesta banda sonora pel partit d'avui?
1: Ostres, doncs, a mi m'enganxes, perquè... ostres, ara aquí m'has enganxat a contrapeu. Mira, si et sembla, anem amb que el Jordi Ferron ens faci una miqueta de com veu ella el partit i així et dones temps per pensar-me la banda sonora.
0: Vinga, fem-ho així.
2: Tercera Vinga. Jornada de Lliga F, al Badalona Women, li toca visitar Ipurua, a l'Eibar, i per comentar aquest partit, per comentar aquest rival, tenim una de les nostres veus expertes que ens han acompanyat en aquestes primeres retransmissions, que és Jordi Ferron. Bona tarda, Jordi.
3: Què tal? Bona tarda.
2: A veure, et preguntaré pel Badalona Women, però també et vull preguntar per aquest Eibar, un equip que tu coneixes, que has estat allà i ets de les poques persones que podem dir que han estat allà i que han tornat, podríem dir, que catalans que heu estat allà treballant amb aquest equip. Què hem de saber, primer de tot, ja no de l'equip actual, sinó de com es treballa allà a Eibar, no? Quines característiques, quines particularitats té la forma de treballar a Ipurua?
3: Mira, Ferran, jo recordo que quan estava allà, ja de per si, no sé si encara continua, era una presidenta, el que era del club de futbol, era presidenta. Llavors ja et dona la dimensió de lo bé que s'intentava cuidar i millorar el tema del futbol femení, no? Era un club petit, però a vegades molt familiar, on es podia treballar molt bé, on es donaven totes les instal·lacions possibles i tot el que podies tenir perquè el dia a dia fos molt bo. Realment van ser una etapa molt curta, però va ser molt bona perquè la relació que tenia amb tota la gent del club es notava que realment creien en el femení, no només ho feien perquè tocava fer-ho.
2: Una cosa, podríem dir, cultural, no? El nord,
3: sí,
2: perquè
3: sí.
2: D'alguna manera, amb el futbol femení al nord es nota que està considerat i que acostumen a ser equips, Real Societat, Bilbao, Eibar...
3: Sí. A part, la gent molt identificada amb el futbol femení, o sigui, molt identificada amb el seu club, i a la vegada, doncs, amb la seva part més femenina, veies els entrenaments, la gent t'animava, anava al camp, encara que no es jugava a Ipurua, llavors es jugava a la ciutat esportiva, uns camps a dalt, estava molt lluny, era molt difícil d'accedir, però fins i tot la gent pujava fins a dalt a la muntanya per poder veure l'equip, i es notava, no? Es notava que realment hi havia aquest arrel d'agradar l'esport femení i el recolzament de la dona.
2: Ara arriba aquest Eibar Badalona Women, tercera jornada de Lliga, encara és molt d'hora, tots els equips estan una mica arrencant, però ja comencem a tindre les primeres percepcions, no? L'Eibar que ve bastant regular, podríem dir, tot i que no ha aconseguit gaires punts, però ve d'empatar, per exemple, amb el Real Madrid, i un Badalona Women que, tot i que la primera jornada a Lezama no va acabar sortir la cosa com havia començat, podríem dir, sí que va donar un cop d'efecte guanyant al camp de l'Espanyol, a la ciutat esportiva de Nijarque. Com veus que arriben aquests dos equips? Com preveus que pot ser aquest partit?
3: Jo crec que serà un partit molt marcat des de ja. El Badalona Women porta la iniciativa, que és el que li agrada, és el que se li dona millor i té les jugadores per fer-ho, i un Eibar que li agrada no portar la iniciativa, que li agrada defensar amb un bloc molt baix, línia de 5, línia un 5-4-1, no ha encaixat gols en aquests dos partits que ha fet les dues primeres jornades, no ha encaixat gols. Un d'ells jugant justament contra el Real Madrid, és veritat que la portera va fer una actuació impressionant i que el Madrid va errar ocasions de gol, però és un equip ultradefensiu, no vol tenir la pilota, ja ho veurem, rebutjada dalt, amb una jugadora molt important, Carmen Álvarez, que la vaig tenir també a l'Eibar, davantera, que és una mica Juan Palomo, no? Ella està allà dalt sola, però té la capacitat física per lluitar-les i la capacitat tècnica per definir molt bé. Serà, torno a dir, un equip que intentarà que no passi res, entrenat per un exjugador del Badalona, Goicoechea, que vaig coincidir amb ella aquí al Badalona, sense que jo vaig estar jugant. Però que tenen, no només que l'hagin plantat ell, és la seva manera de jugar. Un 5-4-1, no encaixar, defensa de bloque molt baix, sortir al contraatac, intentar, doncs, que la seva millor jugadora, Carmen Álvarez, enganxi alguna dalt, que és una jugadora molt, molt important i molt perillosa.
2: Has viscut aquí a Radio Ciutat aquestes dues primeres jornades de Lliga. Et tindrem també el dia de la Real Societat, o sigui que sembla que no et deixarem gaires vacances a banda d'aquest partit contra l'Eibar. Quines, dirien els joves, dirien que no som ni tu ni jo, quines vibres et dona aquest Badalona Women després d'aquests dos primers partits? Quines sensacions t'han despertat aquest equip?
3: Molt bones. Ja la pretemporada jo crec que va acabar molt bé, va tenir bons partits, va tenir bons resultats, sobretot el partit del Barça B, jo crec que va ser una mostra, sempre un Barça B que és difícil, de lo que és aquest equip, un equip molt ofensiu, que juga molt bé, que pressiona molt alt, que intenta molts robar camp contrari en situacions moltes vegades de marcatges individuals. No serà fàcil contra l'Eibar perquè ells no volen, elles no volen sortir jugant des de darrere, llançaran pilota llarga i abans és molt més difícil fer aquesta pressió en bloc alt, però sí que és un Badalona que jo crec que des de la confiança que et donen els punts anirà creixent, perquè la seva manera de jugar és la de proposar. Sempre és molt més difícil proposar que no defensar. I bueno, en Badalona només amb el mig del camp, esperem a veure si Vicky Lozada ja pot ser del partit. Vicky Lozada, Maria Joan Part, Lauri, jo crec que té un mig del camp molt de construcció, d'associar-se, la línia defensiva també té molt bona sortida de pilota. Jo crec que serà un partit dominat totalment de possessió pel Badalona Woman i serà en certes àrees el que marcarà segurament els 3 punts.
2: Parlàvem aquesta setmana amb Marc Ballester al minut 91, que va ser el primer convidat de la temporada. També, a banda de sensacions, que ell remarca molt més que el resultat, les sensacions que han anat tenint en l'evolució de l'equip, aquest fons d'armari, no? Ha guanyat molt, o sigui, s'han fet uns fitxatges, vam estar comentant una mica sí, les característiques, no? El títol d'una Vicky Lozada amb el que suposa mig i fora, una Lauri, una golejadora que ha estat molts anys al mateix club, però que ve amb molta gana a agafar aquesta aventura. I al final, la sensació que tenia en Marc, no sé si et sembla tu també això, quan has vist els partits, has vist els canvis, que a vegades és allò que l'ojo no ve, no? El que es veu ja com una segona lectura, que hi ha un fons d'armari molt diferent, que ha canviat l'equip amb aquests fitxatges, que hi ha un fons d'armari considerable, no? Que hi ha una garantia a l'hora de també tindre segones opcions. No?
3: Jo crec que l'any passat ja va ser una molt bona temporada. Recordem, on s'està competint, és molt difícil trobar un equip exclusivament femení que no tingui el braç masculí recolzant-lo en tot, en instal·lacions, en infraestructura, en nom. I jo crec que l'any passat ja va ser una molt bona temporada, sobretot des que la va fer el nou míster. Jo crec que sí que té un molt bon equip. Potser trobo a faltar la figura de la golejadora, no? que encara no ha arrencat. I al final necessites aquesta...
2: Tothom busca un nou aquí, eh?
3: Exacte. Al final és el més pagat i el més difícil de trobar,
2: no?
3: I de moment està Irina, que és com un segon nou, que arriba molt bé des de la banda, que té aquesta capacitat de golejar. Però jo crec que les sensacions han sigut molt bones, sobretot des d'un futbol molt, molt associatiu, molt de proposar, molt de tenir la pilota, i això també és agradable per l'espectador.
2: Jordi Ferrón, una vegada més, moltes gràcies per aquesta precisió tècnica, per aquesta forma d'analitzar el futbol. Ja t'ho he dit moltes vegades, és un plaer, és un luxe tenir-te aquí a Ràdio Ciutat. Gràcies, Jordi.
3: Un plaer, sempre.
1: Estan començant a saltar les jugadores al terreny de joc. Per si algú estava despistat o per aquells que acabeu d'encendre la ràdio, Mònica, amb quin 11 surt Marc Ballester?
0: A la porteria amb Txell Font, defensa de 4, Amits i Pinillos, Berta Pujades, Cristina Cubedo, Sònia Majarín. Doble pivot amb Lucía Martínez i Maria Llompart. Una mica més a dalt, Elena Julve, Lauri Requena, Irina Uribe i, per acabar, com a davantera, Mirari.
1: Doncs ara anem a repassar, Mònica, quin rival hem de controlar de prop?
0: Quin rival hem de controlar de prop? Jo seguiré amb el que deia Ferrón, Álvarez.
1: Doncs la davantera, eh?
0: La davantera.
1: Carmen Álvarez, la jugadora a la que hem de controlar de prop. Per cert, avui es tanca just amb aquest partit la tercera jornada. Aquest era el partit que tanca la jornada. Això vol dir que ja sabem els resultats de la resta de partits. I el divendres 11 de setembre, el dia de la Diada, va obrir la jornada a Riazor, al Depor, Real Madrid.
0: 0-2.
1: El dissabte va començar amb l'Atlètic Club Espanyol.
0: Amb 2-2.
1: El Madrid Club de Futbol Femenino contra el Sevilla.
0: 1-0.
1: El Barça Atlètic de Madrid.
0: 4-2.
1: Segurament el partit gros de la jornada. I el diumenge va començar amb el diumenge ha començat amb l'Alavés Granada.
0: 1-0.
1: I ha seguit amb el Real Societat Tenerife.
0: 1-1.
1: I just el partit de fa una estona, el Logroño-València.
0: 2-1.
1: I tancarem la jornada amb aquest Eibar Badalona Women. que començarà ara a 8:15 i, clar, encara no sabem el resultat perquè s'ha de jugar el partit. Segons el meu rellotge, són ja 2:15, eh? Segons el rellotge, sí. El meu rellotge començarà el partit amb una mica de retard perquè són ja 2:15, ara les jugadores que estan canviant de camp i diria que sacarà el Badalona, eh? Diria. Però tampoc m'hi jugaria cap braç. Perquè per com
0: sí.
1: Estic veient col·locar-se Mirari, sí, Mirari sí. va per la pilota, així que la primera possessió serà favorable al Badalona quan estan acabant de fer la conjura les jugadores de l'Eibar. Estan reunides en una rotllana, abraçades entre totes, mentre que les del Badalona ja fa estona, que l'han fet aquest crit de guerra que els agrada tant a les futbolistes.
0: Pau, veurem una guerra de porteres, avui també.
1: Sí.
0: Perquè Wilman, l'alemanya, també ha fet unes grans actuacions.
1: Doncs ara ja s'ha acabat, sembla, el crit de les jugadores de l'Eibar, tot aipurua esperant-les. El partit començarà amb un minut i escaig de retard, amb un minut i mig aproximadament. Ara la col·legiada acaba de rebre l'okay per part de la delegada de partit i el partit començarà quan faci sonar el xiulet, a veure, i doncs 3, 2, 1, no em facis allargar gaire més el compte, comença el partit amb possessió favorable al Badalona Women.
4: Et caduca el carnet de conduir?
5: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
4: Carrer Francesc Macià, 6.
5: Al costat de Pompeu Fabra.
1: Jugant el Badalona en camp propi, en zona defensiva, pilota endarrere per la portera, per Txell Font, que rep dins la seva pròpia àrea. Acaba jugant en curt, la pilota per Cubedo. Cubedo obrint la pilota a l'esquerra per Sònia Majarín, tot això passant molt a prop de l'àrea que defensa el Badalona. Cubedo ara superant la primera línia de pressió, segueix Cubedo en conducció, busca per dins Elena Julve, que rep sobre el cercle central, la canvia tota Elena, apareix a la dreta, Itzi no ha aconseguit controlar la lateral dret. Era bona la intenció d'Helena Julve, que ja la vèiem aparèixer per dins en posicions interiors. Serà servei de banda favorable a l'Eibar.
0: Com sempre, Helena Julve, sempre que la toca la pilota, sempre passen coses. I és allò que se'n va d'un, se'n va de dos, se'n va de tres, i dius, com pot ser això? Doncs passa. I ja només amb aquests segons de partit ja comencem a veure que ja comença a treure aquestes intencions.
1: Compte la passada a l'espai perquè corri Mirari, lateral de l'àrea, protegit bé la defensa, pilota endarrere per la portera Bellman, se l'acaba traient de sobre, a punt de recuperar Itzi, carril dret, lateral de l'àrea, posició extrem, pilota per Elena Julve, jugant per dins amb Lauri ha d'endarrerir la pilota, la canvia tota Lucía, juga en zona de 3/4 al Badalona. Sònia, jugant per dins a Maria Llompart. Maria Llompart que li demani que obri la pilota. No s'ho ha acabat de creure Sònia. Acaba tornant per dins amb Llompart. Apareix molt bé a la mitja punta. Ara Elena Julve retalla. Segueix Elena Julve. Li acaben pispant la cartera. Li han pres la pilota. Se l'endú l'Eibar. La pilota a la punta esquerra. Intenta sortir al contracop. Compta la passada a l'espai perquè la corri Carmen Álvarez. Ha de sortir Txell Font. I l'acaba refusant, però la jugada està invalidada per fora de joc.
0: Txell Font, que recordem que ve provinent del Barça, i has vist ja que sortint de l'àrea com la seguretat que ja desprèn cap a...
1: Sí, sí,
0: ja
1: tantíssima.
0: Vull dir, és un privilegi també, i competiran aquest any per la porteria. Vull dir, no serà tan fàcil, ni per Maria.
1: Passada l'espai ara perquè corri Mirari, se l'acaba anticipant bé ara Simona, acaba... refusant la pilota, servei de banda a prop de l'àrea, la posa en joc Quirina, deixarà que surti Mirari perquè ha tocat a Aitana Zumárraga, serà servei de cantonada pel conjunt badaloní, servirà de cantonada l'Ona, ho farà Irina des de la cantonada esquerra, primer córner del partit. Minut 3 de joc, segueix l'empat a 0 entre Eibar i Badalona, som els de Badalona Comunicació a Ipurua, seguint el Badalona femení, el Badalona Women. La penjarà des de l'esquerra, Irina. Les dues mans al cel per marcar algun tipus de jugada d'estratègia. La pilota en curt. La rep dins l'àrea, Lauri, en poc angle. La torna a jugar per Irina. Vèrtex de l'àrea l'acaba centrant. La refusa la defensa. L'intentava lluitar Berta Pujades. Se l'endú ara Belém pel carril esquerre, incorporant-se a l'atac. Recordem que és una de les centrals. Acaba jugant cap a la punta. L'acaba perdent ara Seidel. La pilota pel Badalona, que li dura poquíssim. Juga l'Eibar. Obrint la pilota cap a la dreta per Aitana Zumárraga. Jugada cap endarrere per Carles Andrés. Aquesta amb Belém. I veiem, ara m'està semblant que... Bé, tinc dubtes, de si és defensa 4, defensa 3, va canviant, depenent del moment. Ho intentarà l'Eibar per la banda dreta, camp contrari. Acaba posant el peu Sònia Majarín, serà servei de banda pel conjunt basc.
0: Sònia Majarín, que sembla que no té cap mena de problema, que parlàvem de lo de les costelles, però que s'ha recuperat perfectament. I avui la veiem de titular amb aquella topada que va tenir contra l'Espanyol.
1: Ara la pilota que quedava morta dins l'àrea, la trenca Berta Pujades, serà servei de banda per l'Eibar, pràcticament sobre el banderí de... sobre la cantonada, i des de la meva posició realment no veig. No, ara sí. Finalment acaba ficant la catapulta, la intentava pentinar Carmen Álvarez, la refusa la defensa, se la quedarà Belema sobre el cercle central per part de l'Eibar. Oh, compte la recuperació, compte que se l'endú Lauri. Lauri ha pispat una cartera boníssima. Segueix Lauri, retalla Lauri, cau a terra i força una falta. Molt intel·ligent Lauri, intel·ligentíssima aquí la mitja punta del Badalona, perquè anava molt sola, no l'acompanyava ningú. Com ha robat aquesta cartera, com ha llegit superbé aquesta passada per ser més ràpida que tothom i acabar provocant un contracop que ha acabat amb una falta molt perillosa. Falta aproximadament a 25 metres mal comptats de la porteria que defensa Bellman.
0: I és la feina que té Lauri. Lauri, amb la seva experiència, i és el que ha de fer, buscar aquestes faltes i tocar el crostó. És important que ho faci això, Pau, perquè és que ella té l'experiència i sap que si no arriba, t'has de treure aquesta falta.
1: I anirà Maria Llompart. Agafa embranzida, el xut fora! Contralateral de la xarxa, el primer efecte òptic. M'havia acabat enganyant, ha acabat estavellant-se contra el lateral de la xarxa. El tir lliure directe ara per part de Maria Llompart. Doncs la primera ocasió del partit, li apuntem al Badalona al minut 6 de partit.
0: Molt bona ocasió de Maria Llompart, molt bon xut. Llàstima que s'hagi anat per la banda esquerra, però, ostres... Minut 5, i ja estem així, Pau, jo crec que anem per bon camí.
1: Mira, que apareix Itzi pel carril dret. Ara intentava connectar de nou amb Lauri. Ha interceptat aquesta passada Emma Moreno. Serà servei de banda pel Badalona, que la posa ràpidament en joc. Compte, la passada interior és bona, apareix Lauri, ara lateral de l'àrea, banda dreta. Ha d'endarrerir per Maria Llompart sobre la corona de l'àrea. Aquesta jugant amb Majarín, que s'incorpora a la zona de mitjos. Prova el xut directe! Fora! S'ha animat Sònia Majarín.
0: És el que han de fer.
1: El capitán del Badalona Women. Sí, sí.
0: Anar provant i intentant moure la mobilitat de la pilota, de ser constant, perquè l'Eibar és el que vol, a tancar-se i que no superin aquesta defensa de 5. És que aquesta defensa de 5 està molt treballada i aquesta tripleta interior que tenim ja és molt habitual que hi sigui. Vull dir, haurem de lluitar avui el Badalona.
1: I hi ha una cosa que és molt evident quan la defensa rival està molt tancada i defensa molt sobre la seva pròpia àrea. Això vol dir que alliberen la frontal i permeten aquest xut des de la llarga distància. Això segur que són ordres de Marc Ballester, perquè ja ho hem vist, que les jugadores a la que s'apropen a la frontal no s'ho pensen i carreguen ràpidament la cama. Pilota endarrere per Txell Font, la portera del Badalona en el dia d'avui, obrint el joc cap a la banda dreta, apareix Itzi, se la treu de sobre Berta Pujades, el refús li cau a la zona de mitjos a Maria Llompart, lluitant la Lucía, acaba ensortint-se, segueix Lucía, tot això passant a camp propi, encara d'endarrerir Lucía, cap a Txell Font, puntada llarga ara perquè corri Lauri, a punt d'endur-se-la, el refús el queda Elena Julvé. Elena Julvé jugant ara amb Lauri, la passada no és del tot bona, se la queda Aitana Zumárraga. Recupera l'Eibar sobre la frontal de la seva pròpia àrea, pilota endarrere ara per Bellman, salta a pressionar Elena Julvé, se la treu de sobre la portera de l'Eibar, però la passada és bona, buscant Sara Martín, acaba recuperant Cristina Cubedo sobre el cercle central. Recuperació alta per part ara del Badalona. Joan Maria Llompart, que se'n va de la primera. Acaba connectant amb Elena Julve a la mitja punta, obrint el joc per la banda esquerra. Posició d'extrem, ara per Lauri. Lauri juga pel mig, apareix Maria Llompart, carrega la cama, bloquejant la defensa. El refugi li torna a caure de nou al Badalona, Sònia Majarín. La combinació a primeres, la descarga Lauri, és bona, apareix Elena Julve, segueix retallant, apareix Elena Julve, el xut, mossegat, se'l queda mirar-hi d'esquenes, carrega el xut Lucía contra les cames del conjunt que vesteix de blaugrana. La segona jugada li cau a Irina, banda esquerra. De moment, bons minuts, aquests primers 8 i mig del Badalona. Segueix l'empat a 0 i Purua. Eibar 0, Badalona Women 0, però segueix atacant el Badalona. Pilota per la banda esquerra, apareix Sònia Majarín, zona 3 quarts.
0: Jugant aquest Maria serà, Llompart. Aquest Maria... serà, Pau, el guió, que tindrem tot el partit del Badalona intentant, i sí, sí. L'Eibar tancat a baix amb una doble línia, ja ho veus, que... d'aquí s'haurà d'intentar superar.
1: Ara intentava una passada filtrada, Berta Pujades. Directament fora del terreny de joc, serà servei de porteria per Bellman.
0: Una Bellman que 31 anys, ja et deia abans, 31 anys, que ha donat molt bones sensacions en aquestes dues jornades, i mira que venien amb Estralaga, que Estralaga també és una gran portera que tenia l'Eibar, bueno, i que té encara. Però Wellman porta unes aturades increïbles. De fet, contra el Real Madrid, si no recordo malament, van ser 7 aturades que van donar aquest empat.
1: Doncs a punt d'arribar al minut 10 de partit, Eibar 0, Badalona 0.
6: Coneix el Badiu, el restaurant de cuina mediterrània de l'hotel Badalona Tower.
7: Menú de migdia de dilluns a divendres.

0: Doncs veiem que el partit continua a 9 minuts, gairebé ja estem a punt de fer els 10 minuts, i el Badalona és qui té la possessió absoluta, de moment. Sí que és cert que va la que perd.
1: Compte, la puntada llarga, apareix ara Carmen Álvarez a la punta esquerra, ha defensat bé Itzi, i a més la jugada estava invalidada per fora de joc. Deies alguna cosa sobre la possessió que t'he tallat pel perill del directe?
0: No pateixis, sempre talla'm quan vulguis, Pau, evidentment. La possessió, el Badalona té tota la possessió del partit i l'Eibar és el que vol, aprofita que el Badalona té la possessió en quan perd la pilota, agafen aquest refús que tingui el Badalona i a intentar filtrar pilotes i marcar. És el seu pla de partit absolut, vull dir, és el que veurem durant... Portem 10 minuts i ja és claríssim.
1: Jugant ara el Badalona, descarrega Mirari de cara sobre la línia divisòria, apareix Elena Julve, canviant de ritme, la canvia tota perquè aparegui a l'esquerra Irina, lateral de l'àrea, la que s'acaba frenant, s'intentava ajudar amb Sònia, no li ha sortit la centrada, Sònia, li ha sortit un misto, però la possessió segueix sent del Badalona. És Irina, la banda esquerra, passada filtrada, és bona per Lauri. Lauri al lateral de l'àrea, banda esquerra, juga per dins amb Sònia, però el xuta amb la dreta! Les mans de Bellman. S'ha animat Sònia amb la dreta. De moment és la jugadora del Badalona que més vegades ha xutat.
0: És que Sònia Majarín és...
1: Amb dues.
0: És crucial per aquest Badalona, vull dir... Ja ho veus, que ho intenta, filtra passos... És algo increïble. I és algo que el Badalona necessita ara mateix, aquesta creativitat, aquest buscar com superar la defensa i aconseguir marcar, perquè quan abans marquin millor. L'Eibar el que necessita és que no es marquin en aquest primer tram de partit per després anar cansant la creativitat, anar cansant a l'oponent, perquè al final elles fan un joc que és sense pilota pràcticament.
1: Jugant l'Eibar a la banda dreta, a camp contrari, ara... S'endú Aitana l'empenta d'Irina, l'àrbitre no l'ha considerat que hagi sigut suficient com per constituir falta, així que serà pilota pel Badalona. La posarà en joc des de la banda Sònia Majarín, sobre la zona de les banquetes, que realment avui m'hauràs d'ajudar bastant per veure qui s'escalfa i de més. Sé que és molt d'hora encara, a minut 12 i mig de partit, però és que no tinc res de visió, eh?
0: No pateixis, res, ho intentarem de des d'aquí. T'he de dir que el tir de càmera tampoc és... massa bo, des d'aquí.
1: Perquè deu estar des de la meva posició,
0: correctament,
1: més o menys.
0: Correctament.
1: Sí, les càmeres estan més o menys on jo. Llavors, sí. Clar.
0: Escolta'm,
1: jo, de
0: Pau.
1: Fet, la línia de banda em costa veure-la, eh?
0: Espera.
1: Mira el canvi d'orientació de Lucía, perquè aparegui a la banda dreta, Itzi, en posició extrem, segueix Itzi, acaba posant la cama Emma Moreno, serà servei de banda pel Badalona Women, intentaves dir...
0: Sí, Marc Ballester, has pogut parlar amb ell abans del partit o...?
1: Bé, de quin tema?
0: De com es trobava, perquè dijous estava amb una galipàndria...
1: Ah, sí, es troba bé.
0: Ah,
1: es troba bé, ja, avui es troba... Bé, millor, es troba millor, sí. Ha estat una mica encostipadet, bé, no sé exactament... Quins han sigut els símptomes que ha tingut, però sí que és veritat que no estava gaire fi durant la setmana. De fet, ahir algunes jugadores li feien una miqueta de broma, de "ai, no te m'apropis, que vull jugar demà".
0: Bueno, això és esperit competitiu, està molt bé, això.
1: Jugant l'Eibar, intentant sortir, jugant des del darrere, pressionava molt amunt ara el Badalona, Lucía l'acaba traient del terreny de joc, serà servei de banda pel conjunt basc. La posa en joc. La descàrrega és bona. Se la treu de sobre ara Belém. A punt de lluitar la Sònia Majarín. Compte que la pentinada no és bona. Se l'endú pel carril dret. Ara Aitana Zumárraga. D'endarrerir la pilota per Carla Andrés. Se la treu de sobre ara Simona. Li regala directament els dominis d'Itzi, que posa el peu i la torna a regalar els dominis de l'Eibar.
0: Quina contundència té Itzi sempre, eh?
1: Sí, no té por de fotre una puntada llarga i que s'acabin les tonteries, eh?
0: Sí, totalment. Mira, Pau, per ara el Badalona porta 3 tirs total i l'Eibar cap. Vull dir, també és una dada bastant significativa.
1: Sí, perquè bé, a Txell Font l'hem mencionat un parell de cops, però per sortides de pilota... Recuperació d'Irina ara sobre el cercle central. Pilota de llarga perquè la corri a la banda dreta Mirari. Mirari sobre el lateral de l'àrea, que posant la cama Belém. Ha estat bé atenta aquí en la correcció la central de l'Eibar. Serà servei de banda ara pel Badalona i veiem que Mirari, a diferència de Sheila, clar, t'aporta això, no? T'aporta tota aquesta mobilitat per tota la zona ofensiva. Pot venir a la banda dreta, pot venir a la banda esquerra. No és tant de només descàrregues, sinó que també et pot córrer a l'espai i de moment l'estan buscant bastant les seves companyes en aquesta faceta.
0: No, això està molt bé, que les companyes la busquin. Aviam si... Bueno, és la seva feina també i Sheila t'aporta altres coses, però en un partit tan tancat com aquest necessites molta creativitat i molt d'algú que qui poder trobar i que et marqui aquest gol.
1: Jugant Berta Pujades, creuant la línia divisòria, obrint la pilota a la banda dreta, apareix Lauri, ara en una posició de lateral dret pràcticament, ajudant a elaborar el joc amb les seves companyes. Maria Llompart, canviant-la tota perquè aparegui a l'esquerra Sònia Bajarín, que ja sabem que s'incrusta com a tercera central, buscant per dins ara Elena Julve, mitja puntejant, l'escàrrega d'esquenes de Lauri, perquè Lucía acaba obrint a la dreta per Itzi, la centrada d'Itzi, buscava el cap de Lauri, l'ha acabat refusant la defensa de l'Eibar, posa el cap ara Berta Pujades, la baixa amb el pit Lucía Martínez, la trenca tota Itzi, que l'envia directament als dominis de la portera Bellman.
0: I Pau, parlaves de la importància de Mirari de moment en aquest partit, i és que és gairebé 1,70 m que fa, i és normal que la busquin i que sigui de cap perquè pugui fer el gol.
1: Compte les recuperacions, una 3 quarts ara d'Helena Julve, prova el xut directament, s'ha animat massa, ha provat el xut directament, pràcticament des de Donosti, i ha marxat bastant desviat, sense problemes per la porteria de Bellman. S'ha animat potser una mica massa aquí, Helena, però bé, s'ha provat, ha vist a Bellman una miqueta avançada i ha provat de buscar-li les passigolles.
0: El Badalona està avisant, Pau, i és el que ha de seguir fent.
1: Mira, que torna a recuperar en zona ofensiva Maria Llompart, buscava profunditzar en Mirari, l'ha acabat perdent, però la recuperació és bona ara per part d'Helena Julve, està pressionant molt bé rere pèrdua el conjunt de Marc Ballester, el té a meva entre Maria Llompart i Helena Julve pel carril central, se l'endú finalment Maria Llompart, endarrereix Lauri, la pilota per Lucía Martínez, la pivot més defensiva en el dia d'avui, jugant amb la seva companya en el doble pivot, Maria Llompart en curtet, de nou torna sobre Lucía. Lucía ara s'ha vist pressionada de tirar endarrere per Cubedo a camp propi, acaba veient a Berta Pujades. Obrint Berta, la pilota cap a la dreta per Itzi, li torna a la paret, s'incorpora a l'atac Berta, s'anima, se'n va d'excursió, segueix Berta en posició d'extrem pràcticament, la centrada no ha estat bona, se l'acaba refusant Belém, se la servei de banda pel conjunt de Marc Ballester.
0: Berta, que sempre sí, la veiem, bueno, doncs fent excursions, com deies, li agrada molt doblar i pujar, com deies, d'extrem, i és una funció que no sempre totes les centrals poden tenir, i no sempre tots els entrenadors donen aquesta confiança a les seves centrals.
1: Mira, que s'incorpora ara Sònia Majarín, pràcticament de mitja punta, unint la pilota a l'esquerra per Irina, lateral de l'àrea, amagava amb la centrada, l'acaba penjant ara, la pilota es presenta buscant el segon pal, la rematà Mirari, molt forçada, directament fora. Ves, dir-li rematada potser és de ser optimista, perquè s'ha quedat en terra del no-res, s'ha quedat a mig camí entre una rematada i una pentinada, sense problemes per la porteria que defensa Bellman, però bé, de moment, el Badalona sent amo i senyor de la possessió, sobretot, i del domini del ritme del partit.
0: Control absolut del Badalona, et diria. Vull dir, tampoc l'Eibar està generant grans ocasions, que ja ens ho esperàvem, repetim, però crec que és el que ha de seguir passant, que el Badalona controli, que vagi buscant, que vagi sent creatiu i trobi aquest gol abans d'acabar la primera part. Ara mateix la possessió, a risc d'equivocar-nos d'un percentatge d'un 1% o un 2%, el 67% la té el Badalona, vull dir que ja és el que estem veient, però clar, per això l'Eibar també té tanta efectivitat, perquè toca molt poc, però quan toca és molt efectiu.
1: Jugant el Badalona pel carril esquerre, Irina buscant una passada filtrada per la desmarcada d'Helena Julve pel carril central, directament a les mans de Bellman. Helena, l'estem veient ja, que està jugant sobre el paper d'extrem dret, però d'extrem dret no té res. O sigui,
0: no.
1: Està tota l'estona per dins.
2: Sí.
1: Home, això deixa clar que, òbviament, no és una crítica, perquè és, segur que són ordres, perquè ja l'hem vist fer en més d'un partit, però no deixa de cridar l'atenció com una jugadora que, a priori, el seu perfil és purament de banda, aparegui tant per dins. Ara pressionava Mirari, a punt de crear problemes. Acaba jugant Belém en darrere. Per Simona. Per Simònia, ara, l'Eibar, que no vol arriscar. En zona defensiva. La puntada llarga ara de Carla Andrés, buscant la referència de Carmen Álvarez. Acaba recuperant Berta Pujades, posa la cama, reclama una falta, no l'ha aconseguit la col·legiada del partit.
0: Simona, que parlaves ara, Pau, que ve de l'Espanyol, és una d'aquestes noves incorporacions que en defensa, que s'ha fet de part de l'Eibar, però també tenim a Samara Otirz, del Depor, també en defensa, Naya Astiazo.
1: Mira, que apareix ara per la banda esquerra l'Eibar. Prova el xut directament a les mans de Txell Font, era el xut de Demma Moreno. Gran estirada de Txell Font, tot i que tampoc l'han exigit massa. Per cert, Mònica, volia comentar-te que avui tinc uns cruiximents perquè l'altre dia vaig començar a fer pilates.
0: Ah, sí?
1: Què tal? Sí, vaig anar a la meva primera classe de pilates i estic que no em puc moure, o sigui... mira, jo normalment sóc de narrar d'en peus i avui estic assegut perquè és que... No, les cames no... No puc amb les cames, perquè si no heu provat mai de fer pilates, us heu d'unir a l'experiència de Club Pilates de Badalona, perquè fem classes de pilates reformers, juntament amb altres aparells, tots de la marca Balance Body. Ofereixen diferents tipus de classe i treballen per nivells. Opcions de classes privades i instructors certificats. A mi em van fer falta classes privades, perquè si no, no ho hauria pogut. Recordem, a Club Pilates Badalona t'ajudem a assolir els teus objectius. Estem al carrer Sant Joaquim, 35 de Badalona.
0: Molt important tenir el cos actiu, Pau?
1: Sí, perquè si no després venen els cruiximents. Juguen a la banda dreta, camp contrari, el Badalona, Zizi, buscant per dins Helena Julve, no aconsegueix trobar l'extrem del Badalona. Compta pilota morta sobre la frontal del Sant Andreu. Lauri que retalla, entrarà ja dins l'àrea, s'acaba quedant sense angle, li pren la pilota Emma Moreno. Recupera l'Eibar, ara pressiona molt amunt el Badalona, surt amb sang freda, sang congelada el conjunt d'Iñaki Goicoechea, movent el joc cap a la banda dreta perquè aparegui Aitana Zumárraga. Buscava una passada en profunditat per Sara Martín, no ha acabat arribant l'extrem de l'Eibar, se la queda Irina sobre la línia divisòria, endarrerint la pilota per Maria Llompart, lateralitzant la seva posició. Maria Llompart amb Lucía Martínez, de nou jugant amb Irina.
0: Ara, aquests contraatacs són els que... Pau, aquests contraatacs són els que ha de trencar el Badalona d'arrel, com ha fet ara, i és la manera de poder tenir el partit sota la teva possessió, que és el que està fent el
1: Badalona. Apareix a la mitja punta Helena Julve, jugant per dins amb Lauri. Lauri de nou a mitzi, ara sobre el cercle central, ho ha fet molt bé Lauri amb el retall. Jugant amb Berta Pujades. Lauri... Minut 23, gairebé 24 de partit, segueix l'empat a 0 entre Eibar i Badalona, 0-0, tal com ha començat el partit. Berta Pujades obrint el joc cap a la dreta, Parizzi, que busca una passada en profunditat directament a ningú, als dominis de Bellman. Se la queda la portera de l'Eibar, que no té cap mena de pressa per agafar la pilota.
0: Pau, ja
1: no
0: tens...
1: No impressioni cap jugadora de
0: l'Eibar. Ja tens la cançó?
1: Digues. Ostres, doncs se m'ha anat completament alçant el cel, No la tinc encara, la cançó. A la mitja part te la dic.
0: Vinga.
1: Aniré allargant-te així per no haver-me de mullar,
0: Home.
1: Aniré allargant-me. Passada per dins, ara rep Emma Romero, vinguda per dins, la lateral esquerra, jugant amb Adela Rico, la canvia tota i li regala directament a Irina. Camp contrari, recupera el Badalona. Se la queda Irina, després de la paret amb Helena Julve, endarrereix Lauri. La pilota cap a Berta Pujades, sobre la línia divisòria, pel cercle central... La juga Lucía amb Sònia Bajarín, obrint el joc a l'esquerra per Maria Llompart, posició extrem, endarrerint cap a Lucía, de nou amb parsimònia, atac posicional del Badalona, jugant amb Cubedo. Cubedo obrint la pilota a l'esquerra per Sonia Manjarín, busca una filtrada, acaba refusant Carla Andrés, la capitana de l'Eibar, serà servei de banda prop de l'àrea rival per favorable al Badalona.
0: I Lauri Requena també, que important aquesta tranquil·litat i aquesta veterania que té, que ja amb 36 anys que ve del Granada, de ser tota una eminència, i arriba aquí i mira el bé que s'ha adaptat, que ens explicava el dijous a l'entrenament, i com està integrant-se l'equip, tant ella com les noves incorporacions en aquest Badalona Women, però sorprèn com està liderant l'equip també, i segur que ho farà el Vicky Losada quan pugui jugar, que suposem avui, Pau, que no haurà jugat per temes de precaució, entenc.
1: Bé, potser li podem preguntar a Marc Ballester si podem parlar amb ell després del partit. Bona combinació ara entre Irira i Lauri. Lauri de cap penjant, però hi havia fora de joc previ. La intentava baixar dins l'àrea Mirari, però la jugada estava anul·lada pel fora de joc previ de Lauri en la primera centrada. La posarà en joc des de l'àrea pròpia de nou Bellman, que deu ser de les jugadores de l'Eibar amb més contactes amb la pilota,
0: Segur.
1: Punta llarga de Bellman, la lluitava Lucía Martínez, la lluita després del cop de cap de Cubedo amb l'esperó. Pilota morta, se la intenta endur Cubedo, reclamant unes mans les jugadores de l'Eibar, que no concedeix la col·legiada, la punta llarga d'Itzi per Mirari. Mirari jugant amb Maria Llompart a la mitja punta, d'endarrerir la pilota per Irina enganxada sobre la banda esquerra, jugant amb Lauri de nou torna a obrir la pilota per Maria Llompart, enganxada sobre la línia blanca, la línia de pintura, la passada en profunditat directament als dominis de Bellman.
0: Altra vegada Bellman,
1: li gastaré el nom, aquest ritme.
0: Sí,
1: li gastarem el nom.
0: És que és... De moment, en passes tenim 202 del Badalona contra 95 de l'Eibar. Vull dir...
1: O sigui, més del doble.
0: Més del doble.
1: Txell Font, jugant en llarg, no aconsegueix trobar Elena Julbe, se la queda l'Eibar en camp del Badalona. Jugant Noelia Fernández, donant-se la mitja volta. Acaba jugant de nou amb Belém, al perfil esquerre. Intenten anar-se a Dizzi, però clar, això ja és feina complicada. Berta Pujades l'envia cap amunt per Mirari, que intenta fer la guerra pel seu compte, acaba que jugant amb Maria Llompart, que cau a terra, diu l'àrbitre que no hi ha hagut res. Serà pilota per l'Eibar.
0: Mira com intenten aquestes verticalitats, que Berta l'envia cap a Mirari, aviam si aconsegueixen passar la línia de defensa i que pugui arribar aquest gol.
1: Minut 28 de partida i Purua, som els de Badalona Comunicació, som els de Ràdio Ciutat a la 94.4, empat a 0, Eibar 0, Badalona Women 0.
2: Badalona confia en Arts Gràfiques Venus, 50 anys imprimint per a les empreses de la ciutat.
3: Imprimeix a Gràfiques Venus.
1: La pilota per l'Eibar, jugant qui si no és la portera Bellman, tot i que ara fora de l'àrea. Jugant amb Carla Andrés, buscant una passada filtrada per Sara Martín. Aquesta jugant a la banda dreta per Aitara Zumárraga. Se la treu de sobre Carla Andrés, amb el cap, la lluita de nou. Sara Martín la buscava Carmen Álvarez, se l'acaba quedant al Badalona. És Lucía Martínez qui la baixa i juga endarrere per Berta Pujades. Pujades, obrint la pilota a l'esquerra. Per Sonia Manjarín, aquesta amb Cubedo, a camp propi, elaborant el Badalona. Baixa a rebre Maria Llompart, jugant amb Lauri, vinguda ara a la banda esquerra. De nou, aquesta endarrere per Sonia Manjarín, avança metres, amb la pilota controlada. Sonia Manjarín creu allà a la divisòria, torna a jugar amb Lauri, de nou amb Sonia Manjarín, obrint la pilota per Lauri, la passa en profunditat, i arribarà Irina, segueix Irina, posició extrem, intentarà fer la jugada, posa la centrada enrere, i arribarà dins l'àrea Itzi, en posició de mitja punta, pràcticament la deixa per Lucía Martínez, ha d'anar a terra per provar el xut. La pilota per sobre el travesser, directament fora, serà servei de porteria. El xut de Lucía Martínez, bastant estrany, perquè
0: sí,
1: ha intentat fer una mena d'anar a terra, una mena d'entrada per poder provar el xut, perquè si no hi arribava.
0: Però mira, hi ha arribat, eh? Si arriba entre això, Pau, ben bé que seria bastant curiós.
1: Home, és un dels gols estranys de les jornades,
0: sense més dubte.
1: Sense cap tipus de dubte, si arriba entre això.
0: I que important també la mobilitat que té.

0: Ens obrint el joc a l'esquerra perquè aparegui Maria Llompart. La combinació amb Irina és bona. La paret apareix Maria Llompart, però la centrada contra les cames de Carla Andrés serà servei de cantonada. El segon del partit pel Badalona. El segon del partit des de la banda esquerra. La penjarà al minut 31 de partit el conjunt de Marc Ballesters. Jugada d'estratègia.
1: Ja parlaves molt bé d'aquesta mobilitat, perquè és superimportant desfer l'Eibar a través de la mobilitat que està aplicant el Badalona. I tens a Carla Andrés, que és una paret també i que ara ha tret aquesta, però durant tot el partit serà parlant molt malament la molèstia del Badalona.
0: La penja Irina buscant el punt de penal. Cristina Cuedo, la rematada fora. Cristina Cuedo, que ha entrat com un tren i s'ha acabat enduent per davant a Carmen Álvarez, que s'ha endut un cop. Però sí, quina pobra força, quina contundència amb la que ha entrat Cristina Cubedo. No m'agradaria, xocar, anar al duel amb Cristina Cubedo.
1: No, perquè Cristina Cubedo, si algú té, és això, contundència, és fermesa i...
0: Sí, sí.
1: 1,77 m. Vull dir, no és pas baixeta.
0: Sí, és la
1: vull
0: jugadora
1: dir...
0: més alta del Badalona.
1: Correcto.
0: Bé, però Carla Andrés tampoc és baixeta, però clar, és molt més primeta. Llavors, clar, la que ha entrat Cristina Cubedo amb tota la seva contundència s'ha acabat enduent per davant.
1: Pau, és exactament...
0: Jugant sobre la línia de mitjos.
1: Igual d'alta.
0: 1,77 m també.
1: 1,77 m també.
0: Duel igualat pels centímetres.
1: Sí.
0: Jugant Sònia Bajarín a la divisòria, buscant la passada interior perquè la descarregui ara Elena Julbe. La lluitava Maria Llompart perquè la passada no havia estat del tot bona. Se la queda Simona a l'eix de la defensa, jugant amb Carla Andrés. La passada vertical s'anticipa Berta Pujades. La pilota per Elena Julbe a la mitja punta, la cap perdent després del retall de banda de Adela Rico. I està llegint bastant bé tots aquests retalls Adela Rico a Elena Julbe.
1: Sí.
0: Està llegint bastant bé les intencions, perquè Elena sempre fa el mateix, rep i a la primera intenta retallar. I aquí sembla que la té bastant estudiada, la migcampista de l'Eibar.
1: Veurem com afronten això ara a la mitja part, si hi ha algun canvi potser de banda entre Elena i Irina, que algun moment ho hem vist en aquests primers dos partits, que han canviat posicions. Podria sí ser que passés, però bueno.
0: De fet, el dia a l'Espanyol Irina va jugar per la dreta i Elena Julbe per l'esquerra.
1: Està molt bé aquesta polivalència d'elles dues, perquè si tens dos jugadores que es puguin intercanviar en posicions, a tot donar una polivalència com a equip.
0: Reclamen una mà ara les jugadores de l'Eibar i també la tribuna d'Ipurua. Segueix atacant el conjunt basc. Pilota a la banda esquerra per Emma Romero. Emma Moreno. Emma Moreno a punt d'anar-se'n d'Elena Julbe. Bé, ara l'ajuda defensiva de l'extrem del Badalona. Compta la pèrdua en sortida de pilota Maria Llompart. Se la queda Aitana Zumárraga. Aitana buscava una centrada que ha bloquejat Sònia Bajarín. I compta la paret. Se l'endú Sònia Bajarín. Segueix Sònia. Se la queda una mica endarrere, però tot i així segueix el Badalona. La passada interior era de Sònia Bajarín per Lauri. Sobre el cercle central, frena Lauri. Acaba obrint la pilota a la dreta per Elena Julbe, li aplica una mica de cloroform i pausa el joc perquè jugui ara amb parsimònia. Compte la passada interior és bona ara de Maria Llompart per Irina, la centrada l'acaba traient Carla Andrés. Torna
1: altra
0: a recuperar
1: vegada
0: el Badalona Sònia Bajarín, jugant amb Lauri. Talla ara Sara Martín, però la segona jugada la guanya de nou el Badalona. És Maria Llompart a la línia de mitjos. Llompart buscant per dins a Irina, la descàrrega és bona, la paret amb Mirari, segueix Irina dins l'àrea, la busca, segon pal, no hi arriba ningú. Serà servei de porteria per Bellman.
1: Irina, que a poc a poc va apareixent més en aquest partit, Irina, que en aquests moments és qui també ha de portar aquesta mobilitat conjuntament amb Elena Juble per poder arribar a Mirari i poder fer aquestes centrades i filtrar aquestes passes.
0: Sí, perquè ara sembla que a partir de... Estem al minut 35, després de l'empat a 0, i sembla que ara ja l'Eibar a poc comença a tenir-li presa la mesura al Badalona. Potser el Badalona, no sé si necessita un nou aire o què, però espera, mira, Lauri buscant la passada a l'espai perquè la corre Irina, segueix Irina, que entra ja dins l'àrea, però la centrada bloqueja Adela Rico, serà servei de cantonada pel Badalona. El tercer, si no vaig...

0: Tercer, correcte. Serà ja el tercer.
1: Doncs ja aniré a Lucía Martínez. Ara ja canvi de llançadora, perquè els dos primers han sigut per part d'Irina. La penjarà Lucía Martínez. Aixeca les dues mans, deixa estesa la mà dreta per marcar algun tipus de jugada. La pilota va molt tancadeta, sobre la petita treu els punys Bellman. La segona jugada, la lluita de nou, el Badalona es verta Pujades, qui juga amb Maria Llompart a la corona de l'àrea, però la centrada amb l'esquerra, que va posant el cap ara Aitana Zumàrraga. La pilota de nou dins l'àrea, que pareix i l'atrapa Bellman. Per cert, Si necessites renovar la teva llar, a Badagrés trobaràs mobles de cuina, sanitari, ceràmica i parquet amb les últimes tendències i dissenys exclusius. Qualitat, assessorament expert i tot el que necessites en un sol lloc. Entra a badagrés.com o truca al 933 95 03 11. 93
2: 3. Badagrés.
3: Badagrés.
2: Construïm casa teva. Reformem la teva llar.
1: La pilota a la banda dreta servirà de banda. Itzi. Itzi jugant curta amb Lauri. Lauri de nou amb Itzi. Itzi intentava una centrada lateral. Acaba recuperant. Mira ara la mitja punta. Elena Julbe s'anima en la conducció. Li han acabat pispant la cartera. És potent. Elena en la primera gambada, però després ja potser no tant. La pilota ara de nou pel Badalona, que torna a recuperar, li dura poquet la possessió a l'Eibar. Ara rep una falta que deixa seguir la col·legiada una jugadora de l'Eibar. Elabora des del darrere, des de les centrals, el conjunt d'Iñaki Goikoetxea.
0: Sembla poc en aquests darrers minuts l'Eibar està tenint alguna més de possessió, que estan jugant alguna més que abans, tot i que el Badalona segueix tenint la màxima possessió, evidentment, però sembla
1: mira,
0: que
1: mira, estan... Mira que torna a venir el Badalona, és Irina, que intentava connectar amb Lauri, la passada no ha estat del tot precisa, se l'acaba traient de sobre Bellman. La pilota, la lluita ara Sonia Majarín sobre la divisòria, de nou els dominis de l'Eibar, la puntada llarga perquè la corri Carmen Álvarez, segueix Carmen a la banda esquerra, vèrtex de l'àrea, segueix Carmen que entra dins l'àrea, més de Carmen sobre la corona de l'àrea, tallat bé la passada, interceptat bé Lucía Martínez, pilota amb darrere per Txell Font, que ja l'envia de nou cap amunt perquè la lluiti Mirari, però tot l'avantatge del món és per Belém, que posa el cap, juga l'Eibar a camp contrari.
0: Important, tallar aquests contraatacs de l'Eibar, que en qualsevol moment saps que perdre la pilota davant d'elles en un d'aquests contraatacs et pot jugar una mala passada i que pugin el primer al marcador.
1: Jugant des de la banda dreta ara l'Eibar, minut 38, gairebé 39 de partit, empat a 0 i Purua entre Eibar i Badalona Women. Belém obrint el joc a l'esquerra cap a Emma Moreno cap a Belém de nou, jugant ara amb Adela Rico. La deixa de primeres, de nou per Belém, que s'anima amb la conducció, anant-se'n cap a l'atac, distribueix cap a Emma Moreno, enganxada sobre la línia de banda, l'acaba perdent, recupera el Badalona, és Lucía Martínez. Lucía Martínez la torna a perdre, de nou ara el Badalona en zona de construcció, pilota a camp contrari per l'Eibar. Jugant Simona, entra central, s'obrint la pilota a la dreta per Aitana Zumàrraga, no s'ha entès ara amb la seva companya, amb Sara Martín, l'acaba perdent, se la queda el Badalona. Jugant ara per dins, Lucía Martínez, obrint la pilota cap a la banda esquerra per Irina, camp propi encara, avançant metres, poc a poc, el conjunt de Marc Ballester.
0: Molt participativa.
1: Maria Llompart, creu ajustar a la divisòria.
0: Molt participativa. Digues. Lucía Martínez, estic trobant en aquests darrers minuts, baixant a defensar també i conduint pilota.
1: Berta Pujades obrint el joc cap a Itzi. Itzi endarrereix cap a Berta Pujades, de nou amb Cristina Cubedo. Cubedo sobre el cercle central, obrint el joc cap a Sònia. Sònia Majarín, la capitana del Badalona, obre més encara cap a Irina. Irina torna endarrerir cap a Sònia. Ara amb calma el Badalona, la passada filtrada de Sònia buscant Mirari, no l'aconsegueix despenjar, no l'aconsegueix controlar. La davantera del Badalona, ara la puntada llarga de Bellman, directament fora, serà servei de banda pel Badalona. Maria Llompart compta amb la passada en profunditat, la canviava tota per Izzi, el refús se l'intentava quedar, Elena Julve que ha anat per terra, s'ha anticipat de nou Adela Rico. Somiarà avui amb ella, Elena Julve.
0: Segur, perquè li està prenent absolutament, pràcticament, ja la... totes. I és una pena, perquè mira que Elena Julve té una...
1: Busca la profunditat ara l'Eibar per la banda dreta. La passada llarga era d'Aitana Zumárraga. No ha acabat arribant i Sara Martín. Serà servei de banda per l'Eibar a prop de l'àrea del Badalona. La posarà en joc Aitana. Que jo crec que buscarà la catapulta, perquè agafa embranzida tota la que pot, de fet, fora de la gespa natural, inclús agafant tros de l'artificial, acaba penjant-la sense problemes per la defensa del Badalona. Ara el refús se'l queda de nou al l'Eibar, buscant en profunditat. Ara és Aitana Zumárraga per la banda dreta, la defensa ve l'Auris, queda sense cama Aitana, serà servei de porteria per Txell Font, que en el dia del seu debut podríem dir que no està tenint gaire feina,
0: No, no està tenint gaire feina i no crec que la tingui si no són per 3 o 4 arribades més i que una d'elles acabi entrant. Esperem que no, perquè el Badalona és el que està lluitant per aquesta defensa i aquesta possessió perquè l'Eibar no tingui cap contraatac i puguin endur-se ni que sigui un punt. Recordem que la temporada passada, en l'anada, que va ser el 14 de setembre, just gairebé fa un any, també van quedar amb empat, amb 0-0.
1: Sí, demà, no?
0: Demà tot just.
1: Demà
0: sí.
1: Fa un any.
0: Sí, sí. I la tornada...
1: I va ser aquí a Ipurua, també?
0: Va ser aquí a Ipurua, també. Sí, sí.
1: És com, carai.
0: Com si es tornés a repetir tot.
1: Les casualitats del destí, no?
0: Sí. Esperem que el resultat no, que puguin endur-se la victòria.
1: Bé, de moment... si ens haguéssim de mullar, és més a prop el 0-1 que el 0-1 que l'1-0, si ens haguéssim
0: sí.
1: de mullar. Però
0: sí,
1: bé,
0: per
1: ja sabem que el futbol a vegades és imprevisible.
0: I més amb l'Eibar, que és aquest contraatac que en una jugada et trenca tots els esquemes.
1: Maria Llompart, Joana amb Lucía Martín, l'ha de canviar tota buscant la incorporació a la banda dreta d'Itzi. Massa forta. Serà directament servei de porteria per Bellman. Per cert, mira, veig escalfant-se dues jugadores del Badalona, una Sheila, l'altra està fent una espècie de moviments balístics aquí sobre agafant-se la paret i no la veig.
0: Des d'aquí no tinc visió, a la que tingui visió
1: no,
0: i vegi alguna cosa.
1: Ja m'imagino. A veure, estic intentant a veure si la veig. Crec que és Vicky, És... Sí, sí, sí. Sí, sí, és Vicky Losada.
0: Bona notícia, doncs.
1: Per cert, Vicky Losada, que l'altre dia va estrenar-se com a tertuliana de la Champions a Movistar. I ara la tenim aquí escalfant-se a la banda d'Ipurua.
0: Ostres, sí. No para,
1: Polifacètica,
0: sí.
1: La pivot del Badalona. Que recordem que va ser substituïda a la mitja part per uns problemes físics a la primera jornada, a l'Esama, i doncs no va jugar ni un minut a la Dani Jarque i veurem si avui té algun tipus de participació.
0: Segurament per precaució.
1: La Maria Llompart. Sí, segurament.
0: Per precaució, amb l'edat que té...
1: Perquè és una jugadora veterana,
0: sí, veterana
1: ja, això. Irina la passa en profunditat, buscant a Elena Julve. Pel carril esquerre s'ha canviat ara de banda. Elena Julve, que entra ja dins l'àrea. Elena frena, tira de fre de mans. Darrere per Irina. Irina, més endarrere encara per Maria Llompart, que prova una centrada, que va refusar la defensa de l'Eibar. Estic veient que s'estan començant a encallar el Badalona i està començant a recórrer a les centrals laterals. Potser per això escalfa Sheila. Comptarà el contracop de l'Eibar, conduït per Carmen Álvarez, que entrarà ja dins l'àrea. Ha arribat molt bé l'ajuda de Cristina Cubedo, però segueix atacant el Badalona. Es queixa d'un cop a la cara ara Cristina Cubedo i el aconsegueix l'àrbitre, que no dona ni un minut d'afegit. Minut 45. 0-0 entre Eibar i Badalona. S'acaba la primera meitat.
3: Et caduca el carnet de conduir?
4: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
3: No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
1: Doncs una primera meitat que acaba just en aquests instants, mentre estan saltant les assistències mèdiques per atendre Cristina Cubedó, que ha quedat estesa a terra després d'un cop de mà per part de Carmen Álvarez, que ha acabat assenyalant com a falta la col·legiada del partit. Una primera meitat que ha començat molt bé per... pel Badalona, perquè l'hem vist amb un ritme de circulació molt ràpid, molt frenètic, creant ocasions i endarrerint molt, fent endarrerir la, obligant a endarrerir la defensa de l'Eibar, però a mesura que anaven passant els minuts, l'Eibar començava a trencar el ritme de circulació, començava a pausar el partit, i el Badalona li ha començat a costar més generar perill, fins que el tram final de la primera meitat ha acabat recorrent només a les centrades laterals, on amb tres centrals té molt a guanyar la defensa armera. Mònica, com has vist aquesta primera part?
0: Bon moment perquè arribi aquesta mitja part i que el Badalona vagi a descansar, a rebre noves ordres de Marc Ballester per poder redreçar el partit, perquè ara és el que deies, ja veiem que començava a haver-hi una davallada en aquesta posició, una mica en les idees, i hi havia una mica de to de frustració potser per part del Badalona, perquè al final l'Eibar és... Bueno, és aquesta barrera, aquesta muralla que costa de travessar i que necessites de molta creativitat, que és el que està intentant el Badalona.
1: Doncs mira, ara justament Cristina Cubedó està ja marxant del terreny de joc acompanyada dels serveis mèdics, però Cristina Cubedó pel seu propi peu, sense problemes, simplement ha rebut un mastegot a la cara, abandona el terreny de joc pràcticament un minut després que la resta de companyes i que també les seves adversàries. De moment es queden sobre el terreny de joc fent ara exercicis d'escalfament, fent passades en llarg entre Vicky Losada i Sheila. Estan una a cada banda, una a la banda dreta i l'altra a la banda esquerra, passant-se la pilota de costat a costat. Tampoc són exercicis d'escalfament molt intensos, eh? Mònica, tens per aquí les estadístiques de la primera meitat?
0: Oh, i tant!
1: Doncs... ja, com expliquem sempre, les estadístiques moltes vegades ens ajuden a explicar el partit, però sempre en un context. Si les expliquem sense context, hi ha moltes vegades que es descontextualitzen i no ens expliquen gairebé el que està passant. Anem a veure si les d'avui representen fidedignament el que s'està veient sobre el terreny de joc d'Ipurua. Com tenim la possessió del partit?
0: Amb un 35% tenim a Eibar, amb un 65% tenim al Badalona. És exactament el pla de partit que hem vist. Un Badalona que constantment tenia mobilitat, constantment tenia pilota, i un Eibar que anava constantment al contraatac, aquestes pèrdues que anava tenint al Badalona.
1: Sí, si l'haguéssim mirat al minut 20 de partit, segurament la possessió hauria sigut bastant més gran, però com
0: segurament.
1: Diem, el tram final de la primera meitat ha millorat una mica l'Eibar, sobretot amb pilota. Xuts a porteria o xuts en general, com tenim la cosa?
0: Tirs total tenim per part de l'Eibar 1, per part del Badalona en tenim 11. Molts tirs,
1: doncs, home,
0: per part del Badalona.
1: Sí. I la porteria?
0: No els tenim, en aquest cas. Tenim aturades, doncs... que tenim una de Chelfont i una altra de Wellman.
1: Doncs, per tant, si xuts a porteria, que no han acabat amb gol, compte aturada, per tant, un xut per a porteria per cada equip.
0: Per cada equip,
1: corners?
0: Doncs 4 per part del Badalona, cap per part de l'Eibar.
1: I acabem amb l'estadística de les faltes. No hi ha hagut cap targeta, però faltes quantes per cada equip?
0: 3 en el cas de l'Eibar, cap en cas del Badalona. I deixa'm corregir-te, que se m'acaba d'actualitzar, que han sigut 4 corners per part del Badalona.
1: Sí, ho havies dit bé.
0: Pensava que t'havia dit 3 i per això t'he dit Icai.
1: No, m'havies dit 4. Bé, doncs... 5 minuts passats d'un quart de 9, moment perfecte per connectar amb l'actualitat de Badalona. Us deixem amb les notícies per part de Martí Villegas. Endavant, company.
5: Centre Mèdic La Vila patrocina la retransmissió d'aquest partit.
2: La Lliga Femenina a Ràdio Ciutat de Badalona.
5: El partit del Badalona Women's.
6: 94.4.
5: Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Notícies Badalona.
7: Aprofitem la mitja part d'aquest partit per fer-vos un breu repàs de les notícies més destacades de la nostra ciutat. Us parla Martí Villegas. L'Ajuntament inicia els tràmits per expropiar el monestir de Sant Jeroni de la Murtra i convertir-lo en un museu temàtic sobre l'arribada de Colom a Amèrica. La decisió s'ha pres després que el consistori rebés una proposta de compra i hagi considerat que l'expropiació és l'opció més favorable econòmicament. Segons l'Ajuntament, els propietaris dels terrenys de Sant Jeroni de la Murtra van rebre una proposta en ferm per comprar el monestir. Al tractar-se d'un bé cultural d'interès nacional, l'ens local té reservat el dret de tempteig, és a dir, que pot entrar a negociar. Segons fons municipals, el consistori va intentar comprar el monestir fa un any i mig, tal com s'havia intentat fer també en mandats anteriors. Fins ara no s'havia arribat a un acord i per això han decidit iniciar els tràmits per expropiar-ne els terrenys. El museu pretén explicar un episodi per molta gent desconegut, la trobada que va tenir Cristòfor Colom amb els Reis Catòlics al monestir de Sant Jeroni de la Murtra. Escoltem a l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
8: Fer un tràmit que necessàriament hem d'iniciar abans del dia 30 de setembre. Per què? Perquè el dia 30 de setembre és quan tenim que comunicar a la propietat si anem al dret de tanteig o no. Jo crec que any i mig, dos anys, ja podrem tindre la propietat.
7: A més, segons ha explicat Xavier García Albiol, de cara a un possible pròxim mandat, la intenció és recuperar altres edificis com a equipaments municipals. Es refereix als dos edificis ubicats al Parc de Cal Arnús i masies ubicades a la ciutat. Tornem a escoltar Albiol.
8: També hi ha l'operació de recuperar edificis d'importància, com pugui ser els dos edificis que hi ha al Parc de Cal Arnús, que volem reformar-los, o algunes masies que tenim a Badalona.
7: Amb l'expropiació de Sant Jeroni, el govern municipal vol garantir que el monestir quedi vinculat definitivament a Badalona i pugui ser preservat, rehabilitat i obert a la ciutadania com un equipament cultural de referència per a la ciutadania. Els amics de Sant Jeroni de la Murtra i la Fundació Catalunya Amèrica Sant Jeroni veuen amb bons ulls l'expropiació del monestir. Es tracta d'un bé cultural d'interès nacional que reclamen que es continuï destinant a activitats cíviques. Sant Jeroni de la Murtra és un espai públic que fa activitats dirigides a la ciutadania i també funcions socials. Per això, quan les entitats associades van començar a escoltar els rumors de compra i privatització de l'espai, temien que es perdés aquest llegat i que deixés de ser per la gent. Voluntaris, guies i membres de les associacions són els que s'han carreguen de mantenir el monestir i els que defensen la continuïtat de les actuals funcions. Escoltem a Susana Inostroza, de la Fundació Catalunya Amèrica Sant Jeroni, i Ramon Andrés, voluntari.
9: Pensem que aquest edifici ha de ser per la gent, per al poble, i no per un ús privat.
10: Aquí s'admetia gent, pernoctava la gent, s'acollia la gent. Llavors seria interessant que es mantingués aquest esperit. Seria interessant també que es mantingués tot el complex arquitectònic, això és evident. I seria interessant que es mantingués també l'espai com a espai de recolliment, de meditació intercultural.
7: El monestir de Sant Jeroni té tres funcions principals. Des de 1412 ha estat un espai dedicat al culte. Els geronians són els monjos que continuen apropant la religió cristiana al poble amb les misses tots els diumenges i festius. Però aquest espai no només és espiritual, també té un llegat històric a preservar, i és que és en aquest monestir on va tenir lloc l'audiència entre Cristòfor Colom i els Reis Catòlics un cop va tornar del seu primer viatge a Amèrica. La tasca de preservar aquesta memòria la fa la Fundació Catalunya Amèrica Sant Jeroni a través d'activitats adreçades a la ciutadania. La Diputació de Barcelona ampliarà a Badalona i a la resta de municipis de la demarcació un programa de formació per millorar la detecció precoç i l'actuació davant situacions de risc de suïcidi. La iniciativa, que s'emmarca en el Pla Estratègic de Salut Mental 2024-2027, oferirà 4 mòduls al personal municipal sobre factors de risc, senyals d'alerta, circuits d'atenció i eines de prevenció i acompanyament. Coincidint amb el Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi, la Diputació recorda les dades de la demarcació que evidencien la dimensió del problema. L'any 2024 es van registrar 395 defuncions per suïcidi, 279 sense comptar Barcelona ciutat, i el suïcidi va ser la primera causa de mort entre les persones de 15 a 44 anys, amb 107 casos. Entre els adolescents de quart d'ESO encastats, el 29,3% havia tingut pensaments suïcides en algun moment de la vida. La Diputació també destaca que el seu servei local de teleassistència va valorar 915 possibles casos de risc durant el 2025, dels quals 489 van ser considerats d'alt risc. Ja es poden adquirir les entrades per les nits de tardor a l'Anís del Mono. Amb la tardor gairebé a tocar, arriba el primer cicle de les nits de tardor a la fàbrica de l'Anís del Mono. Les entrades ja estan disponibles i es poden adquirir a través de la web del Museu de Badalona. Els tres primers divendres d'octubre, el públic podrà gaudir d'una visita guiada a la fàbrica que acabarà amb un concert a la fresca al pati. Canela en Drama serà el primer grup que obrirà aquest cicle de tardor el divendres 2 d'octubre, seguit del cantant i músic Agustí Burriel, que ho farà el 9 d'octubre. Aquestes nits màgiques tancaran en el 16 amb el projecte musical i divulgatiu Rauxa. Les entrades són limitades i el preu és de 18 euros i inclou la visita, una degustació de begudes amb base d'anís i també el concert. Per raons d'aforament, els assistents entraran de forma esglaonada i es dividiran en tres franges horàries diferents. La mostra de pessebres es traslladarà a la plaça de Pompeu Fabra per les obres a la plaça de la Vila. La 28a edició de la mostra es desplaçarà de la sala d'exposicions del refugi al local municipal situat a la plaça prop de l'estàtua d'alcalde Xifré. L'Ajuntament i l'entitat organitzadora Amics del Pessebre de Badalona treballaran plegats perquè el nou espai mantingui l'essència i garanteixi l'èxit d'aquesta tradició. Això és tot. Us deixem amb la segona meitat d'aquest partit.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres. El cicle de cinema infantil Pac Màgic ens porta Més enllà del gel i les estrelles, un món per explorar i descobrir. Al llarg de quatre curtmetratges amb una estètica sensible, curosa i imaginativa, ens plantegen camins que cal recórrer per avançar i gaudir del risc i l'aventura.
6: Més enllà del gel i les estrelles. El diumenge 20 de setembre a les 12 del migdia al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.
11: Aquest mes de setembre, el Cicle Gaudí ens presenta Tres Adioses, de la directora Isabel Coixet. Una bonica i entranyable història sobre la vida, l'amor i aquells moments que determinen els nostres camins i que ho canvien tot per sempre.
6: Tres Adioses, el dimecres 16 de setembre a les 8 del vespre al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.
3: Et caduca el carnet de conduir?
4: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
3: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia, ni que portis la teva foto.
4: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
3: Confia en el Centre Mèdic La Vila, carrer Francesc Macià, 6.
4: Al costat de Pompeu Fabra.
2: La Lliga Femenina, Ràdio Ciutat de Badalona.
5: El partit del Badalona Women's.
1: Doncs dos quarts de nou del vespre, quan comença ja a caure la nit sobre l'estadi d'Ipurua, comença el cel a deixar-nos uns colors rosats bastant macos darrere d'aquestes torres habituals de l'estadi d'Ipurua, que per si algú no ha vist mai la imatge, hi ha dues torres d'edificis de potser 13-14 plantes, on hi ha molta gent als balcons... Hi ha gent als balcons que pot veure el partit des de casa seva. I ara mateix veig una quanta gent a les seves finestres preparats per veure com comença la segona meitat, i també veig gent en alguns balcons. O sigui, potser hi ha dues desenes de persones des de casa seva que poden veure els partits que juguen aquí a Ipurua. Per cert, ja tenim a les 22 protagonistes de nou sobre el terreny de joc. Diria que sense canvis per part del Badalona, no sé si amb algun canvi per l'Eibar. Dic sense canvis pel Badalona perquè veig que Sheila segueix amb el peto, amb el pitrall, i no he vist pas entrar a Vicky tampoc. Per tant, entenc que sense canvis, Mònica.
0: Jo, de moment, encara tampoc et puc confirmar, perquè encara no tinc la imatge. Vull dir, estem...
1: No pateixis.
0: Estem intentant-ho.
1: Ja sabem que això a les televisions a vegades va com va.
0: Va una mica més tard.
1: Bé, doncs...
0: Però mira, Pau...
1: Ja tothom preparat perquè comenci... Sí, mira, veig un canvi a l'Eibar, crec, eh?
0: Pot ser Ángeles del Álamo que entri?
1: Acaba de començar, per cert, la segona meitat amb possessió favorable a l'Eibar.
3: Et caduca el carnet de conduir?
4: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
1: Pilota a la banda esquerra. Per cert, la jugadora que ha entrat és Nerea Sánchez. I no, ara mirarem qui ha marxat substituïda. Compte, perquè ara ataca l'Eibar. Pilota per la banda dreta. Apareix Aitana Zumárraga aquí, però la centrada dins la petita. Oh, l'acaba traient Cristina Cubedo. Però la pilota segueix viva perquè la torna a guanyar Aitana. La pilota per dins. Ara perquè la juguin Noelia Fernández a la banda dreta. Se la caga Maria Llompar, que rep la falta. Pilota pel Badalona. Per cert, ja tinc confirmat el canvi, eh, Mònica? Ha marxat Seidel, ha entrat Nerea Sánchez.
0: Un canvi prou habitual en l'Eibar, i normalment ja cap al minut 63 el sol fer. Iñaki Goicoechea sol fer aquest canvi de Seid per Nerea Sánchez. T'he preguntat abans si era Ángeles del Álamo qui sortia, perquè normalment només tornar del descans és dels primers canvis que fa a la davantera.
1: Doncs, de moment, el canvi sembla ser a la banda esquerra.
0: Correcte.
1: De l'Eibar, al minut 46, mitja part per cadascuna. Pilota ara a la banda dreta perquè la lluitits i se la intenta endur Maria Llompar, que acaba caient a terra. Segona falta consecutiva, que repen un minut i escaig la migcampista del Badalona.
0: Aviam com surt ara el conjunt de Marc Ballester, aviam quines instruccions els hi ha donat, però segur que aniran amb forces i esperem que aconsegueixin neutralitzar igual que estaven fent fins ara a l'Eibar i que puguin traduir-ho en gols.
1: Mira, un dels primers canvis tàctics que puc veure des d'aquí és que Elena Julve està enganxada a la línia de banda, i la que es fica per dins és Itzi. Mira, de fet, l'acaba rebent ara enganxeta a la línia de banda Elena Julve, que intenta fer la jugada d'extrem, se'n va per fora, segueix Elena, arriba fins a la línia de fons, però a la centrada! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Irina, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Gol! Del Badalona! Just ho comentàvem, que estava molt més oberta, molt més enganxadeta sobre la línia de banda. Elena Julve ha rebut Elena, se l'ha tirat llarga, ha fet la jugada extrema, arribant fins la línia de fons. Ha buscat el punt de penal, la centrada raseta mil·limètrica perquè arribés Irina, col·loqués l'interior del peu i pilota cap endins, pilota barraca, minut 48 de partit, minut 3 de la segona meitat. Eibar 0, Badalona 1.
3: Et caduca el carnet de conduir?
4: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
3: Carrer Francesc Macià, 6.
4: Al costat de Pompeu Fabra.
0: Amb quina contundència ha superat Elena Julve i ha donat aquesta passada tan ben encertada i tan mil·limètrica, com deies, a Irina, que no ha desaprofitat ocasió. I això és el que ha de fer el Badalona, i ara obre la llauna i això dona una mica de tranquil·litat. A les imatges, Pau, es veia Marc Ballester somrient molt cautelosament i celebrant aquest gol molt contingudament, també.
1: Home, és que l'assistència és d'Elena Julve, però mig gol és de Marc Ballester. Sí, la decisió que ha pres Marc Ballester a l'inici de la primera meitat, dient a Elena, no, ara ets tu la que omples l'amplitud, i dient-li a Itzi, i tu és la que entres per dins, mira, vàlida el gol la col·legiada del partit, es reafirma, després de que la jugada hagi sigut revisada a l'FBS, ja sabem que totes les jugades que acaben en gol dins la porteria es revisen d'ofici a l'FBS sense que cap dels dos equips hagi de demanar, hagi de gastar cap challenge. La puntada llarga ara per part de Bellman, directament als dominis del Badalona.
0: I que bé s'entenen, Itz i Elena. Vull dir, tenen aquesta banda supercoberta amb la connexió que tenen entre elles i com aconsegueixen traspassar tot el que han de fer. És que és molt important aquesta connexió.
1: I segon gol de la temporada per Irina.
0: Correcte.
1: Segon gol, va marcar... I se li dona bé el País Basc, Irina, perquè va marcar ja Lezama. I se li dona bé jugar al País Basc per la banda esquerra, que és per on ha arribat a aquest... Sí. Des d'on ha arribat aquest gol, perquè la jugada, recordem que ha sigut de Elena Julve per la banda dreta. Ara rep Elena Julve una puntada, rep una trompada, diu l'àrbitre que no hi ha res, que segueixi l'acció. Serà servei de banda per l'Eibar.
0: I ara mateix, Pau, si repassem...
1: Aquí m'he d'aixecar, perquè si no, no veig res.
0: Doncs, Pau, ara mateix, si repassem una miqueta golejadores i assistències per part del Badalona, tenim dos gols d'Irina, comptant aquest que just acaba de pujar al marcador, un gol per Maria Llompart, i en assistències tenim una de Sònia Majarín i una de Paula Sánchez en el darrer partit contra l'Espanyol.
1: I la d'Helena Dara.
0: I la d'Helena Dara, correctament. I després per part del...
1: Per cert...
0: Digues.
1: Mira, que ara veig escalfant-se a les dues jugadores que ja hi havia abans, Vicky i Sheila, però també s'ha incorporat Paula Sánchez.
0: Sánchez
1: és una altra de les que escalfa.
0: És el canvi natural que haurà de passar, que entri Paula i suposo que entrarà cap als 60-70 i que faci aquest revulsiu, com va fer a l'Espanyol amb l'assistència. I per part que et deia de l'Eibar, tenen un escàs gol, un solitari gol de Belém. No tenen cap assistència i és això que dèiem, que molta efectivitat, però poca quantitat.
1: Joan Berta Pujades arrepenjant-se ara amb Lucía Martínez, de nou torna a jugar entre centrals el conjunt de Marc Ballester, que ara, clar, ja està per davant el marcador. Doncs ara ja no té cap pressa. Passa a l'espai perquè la corri Maria Llompart. L'avantatge, però, és per Simona, que se l'acaba traient de sobre. Jugant Aitana Zumárraga per part de l'Eibar. De nou, puntada llarga ara per part de Simona. La lluita en la zona de mitjos, Noelia Fernández, torna endarrerir per Simona i aquesta més endarrere encara per Bellman.
0: I Bellman, Pau, ara mateix, si deixéssim la classificació amb aquest resultat, el Badalona se situaria en setè lloc. Just per darrere per darrere estaria l'Eibar i el Badalona per sota de l'Alavés.
1: Vols dir? Jo crec que es col·loca cinquè, Perquè ens tiraríem 6 punts, igual que l'Alavés. Es col·loca entre 5è i 6è.
0: Però el Logroño també està 5è, amb 6 punts.
1: Ah, clar, que el Logroño ha guanyat. Clar, no s'ha actualitzat a mi aquí la... Clar, jo tinc la classificació abans del partit del Logroño.
0: I per diferència de gols i de més, de moment estarien en 7è lloc. Però que això pot canviar,
1: Clar, perquè ara... Sí, clar, perquè ara... Ara mateix el Badalona té una diferència de 0.
0: Correcte.
1: Va encaixar un menys 2 a l'Esama i l'ha igualat ara entre els gols a l'Espanyol i aquest a l'Eibar. Intentava buscar una passada filtrada Maria Llompart per la desmarcada de l'Auri, però l'ha acabat tallant la defensa de l'Eibar. Minut 53 de partit, minut 8 de la segona meitat a Ipurua. Eibar 0, Badalona Women 1. Som els de Ràdio Ciutat, els de Badalona Comunicació. Com sempre, tots els partits del Badalona Women aquí a la 94.4. La posarà en joc Bellman.
0: Jo crec que els canvis que seran del Badalona serà una Paula Sánchez que entrarà o per Lucía o per Lauri. No tinc clar quina de les dues traurà. Vicky Losada també podria entrar i canviar una miqueta el posicionament entre Lauri i Lucía també, i suposo que Mirari també serà directament per Sheila. Previsió que veurem què fa Marc Ballester, perquè potser ens té alguna sorpresa preparada.
1: No, però jo t'apunto per donar-te la medalla. Si les encertes, et donarem, et reconeixerem el mèrit, home. No te'l traurà ningú.
0: I per cert,
1: Joan Leibar sobre la zona de mitjos, digues.
0: Wellman és el primer gol que encaixa.
1: Jugant Leibar sobre la corona de l'àrea del Badalona, compte que aquesta pot ser perillosa, però posa molt bé el peu Irina, l'envia cap amunt perquè la lluiti Mirari, s'avança Simona, però la pressió a Mirari és és insistent i li ha deixat una miqueta de regalet, Minut 54 i mig de partit. A Ipurua, el cel ja completament fosc, completament negre. Eibar 0, Badalona Women 1.
12: El Badiu, el restaurant de cuina mediterrània de l'hotel Badalona Tower. A l'Avinguda de Navarra 6, amb dues hores gratis al nostre pàrquing.
1: Servirà una falta sobre la línia divisòria. Escolteu-me, eh? Sobre la línia divisòria l'Eibar i pugen les tres centrals a buscar la rematada i a incrustar-se pràcticament a la frontal de l'àrea. Sí, bé, és cert que el Badalona planta la línia bastant llunyana, eh? Compte el servei ara de Dela Rico dins de l'àrea, sense problemes per Txell Font, que acaba aturant la pilota i la baixa a terra, la posa en joc ràpidament per Berta Pujades. Pressiona molt amunt l'Eibar, que ara, clar, canvia el guió de partit perquè va per darrere en el marcador. A terra Elena Julve, reclama una falta, no la compra l'àrbitre. Se la queda l'Eibar.
0: L'Eibar ara el que haurà de fer és ser molt més ofensiu del que havia estat fins ara i potser tenir algú més la pilota per poder arribar a porteria i fer el gol que estan buscant.
1: Cubedo jugant per dins amb Maria Llompart. Aquesta, no amb Cubedo. Cubedo buscant per dins a Lucía Martínez sobre el cercle central, quilòmetre zero d'aquest estadi d'Ipurua.
0: Pau, com està
1: guanyant el Badalona?
0: Com està la temperatura per allà? Perquè si comença a marxar el sol, no. País Basc sempre fa fred.
1: Jo estic amb màniga curta, ja estic perfectament. Un dels companys que hi havia per aquí a la tribuna de premsa. Espera, que ataca el Badalona, és Lauri, qui intenta entrar dins l'àrea. Ja que pispant la cartera, Aitana Zumàrraga, però el refús és directe, va directament als dominis del Badalona, el que et deia. Abans, just quan ha arribat aquí a la tribuna de premsa, un company m'ha dit que quina calor que feia. Jo dient-li, carai, doncs hauries de passar-te un dia per Badalona per veure el que és calor, el que és calor, perquè realment aquí està fent una temperatura bastant còmoda, eh?
0: Millor.
1: Mira, et diré que jo aquest matí, per matar una mica el temps mort, he sortit a córrer cap a les 12, 11 i mig, dos quarts de 12, 12 al migdia, i he pogut córrer perfectament. O sigui, suant, però no és, a Badalona ni se m'acudiria sortir a córrer.
0: Potser has de fer més quilòmetres, eh?
1: A aquella hora.
0: Has de baixar el ritme.
1: No. No, jo amb el Pilates tinc suficient, eh? Entre,
0: molt important.
1: Entre les cursetes aquestes que faig i el Pilates em vaig tenir insuficient.
0: Molt important el Pilates.
1: Jugant al Badalona sobre el cercle central. És Lucía Martínez, que juga amb Maria Llompart, busca una picadeta ara per la incorporació de Sònia Majarín, portava malícia, però ha acabat tallant la defensa de l'Eibar.
0: I quin bon partit també d'Irina, eh? Està fent un molt bon partit, apareixent molt, i la connexió també amb Julve ha estat fantàstica.
1: Jugant l'Eibar des del darrere, la passada cap enrere per Bellman. Bellman, de nou, intenta filtrar una passada. Ara ha sortit bé de la pressió de Mirari, però la pressió del Badalona ja no és la que veiem a la primera meitat, eh? És una pressió amb més pausa, no... Anava a dir no tan valenta, però segueix sent valenta. El que passa és que no és tan arriscada, per dir-ho d'alguna manera.
0: Estan més obertes ara mateix en el partit i més tranquil·les, jugant amb molta més calma i no tant amb aquesta necessitat del gol, que no estaria malament fer un segon i assegurar-te el partit i tranquil·litzar-te, perquè un contraatac de l'Eibar pot ser letal i et pot fer empatar el partit ràpidament.
1: Passada a l'espai perquè la lluiti Mirari, s'imposa de moment en el duel a l'espai Carla Andrés, segueix lluitant Mirari, recupera la possessió a la banda esquerra. La pilota ara per Maria Llompart, jugant a la teva meva amb Lauri a la banda esquerra. Amb Lucía Martínez, vinguda ara cap a aquell cantó, torna a obrir cap a l'esquerra per Maria Llompart. Atac posicional i molt pausat ara del Badalona. Ara la passada a l'espai de Sònia Majarín, buscant la incorporació de Lauri, que provava una ruptura. No s'ho ha acabat de creure. Serà servei de banda ara favorable al Badalona després d'un mal refús d'Aitana Zumárraga.
0: I ara també veurem com juga l'Eibar i quin plantejament de canvis té Iñaki Goikoetxea, perquè normalment sol fer canvis cap al 46, només comença partit.
1: Mira, quina passada dins l'àrea, apareix Maria Llum per provar el xut, s'estavella contra el cos de Carla Andrés, la trenca, ara Belém, i compta la passada a l'espai, perquè hi arribarà Sara Martín, no, arribarà, ha arribat abans Berta Pujades, providencial, Berta Pujades, tot i que hi havia fora de joc de la davantera de l'Eibar, un refús de Belém, després d'una gran acció dins l'àrea de Maria Llompart, s'ha acabat convertint en una gran assistència després de la lluita de Carmen Álvarez. La posa en moviment.
0: I tot i que ha sigut fora de joc, quin bon replegament de les de Marc Ballester, que han baixat corrents.
1: Sí, Berta Pujades, providencial, eh?
0: Molt bé. Bueno, és la seguretat
1: que té
0: Txell, eh?
1: Mira, ara de nou intenta l'espai, la passada per Mirari, i arribarà abans Bellman, mentre la protegia Belém, sense problemes. Per la defensa de l'Eibar, parlaves de Txell Font.
0: Parlava Txell Font de la seguretat que té amb aquesta defensa, perquè també tens una Cristina Cubedo, que l'hem mencionat poc, però porta fent un partidàs també molt destacable. Vull dir, la contundència que té, i tant una com l'altra, tant com Berta com Cubedo, crec que li donen una seguretat a Txell impressionant, igual que li donen a Maria Valenzuela. I et deia abans que de l'Eibar a Goikoetxea el 63 acostuma a fer un altre canvi, el 77 sol fer un altre canvi, i amb això acaba els canvis. Però veurem com ho planteja avui.
1: Home, doncs és arriscat quedar-te sense canvis a més de 20 minuts del final, eh? I més sabent que aquí a la Lliga F, entre si hi ha revisions de l'FBS i de més, acostumen a haver-hi afegits llargs.
0: Sí.
1: Avui ha sigut l'excepció, perquè la primera meitat no s'han afegit res, però perquè tampoc ha passat res.
0: Tampoc s'han trobat encara amb aquest pla de partit, que elles vagin perdent. Llavors, clar, veurem de quina manera gestiona això l'entrenador.
1: Belém. Compte! Quin embolic de la defensa, l'Eibar, pilota dins l'àrea!

0: del Badalona! El segon del partit, gol de Lauri, gol de Murri, gol de Llesta! Ja s'havia aprofitat a la primera meitat d'una recuperació a prop de l'àrea rival. Ho ha tornat a fer passada l'hora de partit. S'han fet un embolic entre Belém i Carl Andrés. Ha refusat Belém i li ha donat una pilotada a la cara a Carl Andrés. I allà hi era per caçar el rebot Lauri, per anar el mà a mà contra Bellman en l'un contra un. Afusellar a la portera de l'Eibar, minut 63 de partit. Eibar 0, Badalona 2.
1: Et caduca el carnet de conduir?
2: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
1: No cal cita prèvia, ni que portis la teva foto.
0: Quan, per cert, hi ha canvis, el Badalona ha marxat Mirari, entre Sheila, i marxarà també Maria Llompart, entrarà Vicky Losada. Doncs mira, ara mateix et diria que aquest és l'11 que va debutar ara mateix sobre el terreny de joc, l'11 amb el que va començar la temporada Marc Ballester.
3: Esperem que no passi el mateix que va passar a l'Ezama, però
0: home, ara ja seria molta davallada, no?
3: Molta.
0: Encaixar 3 gols en mitja hora de partit. Quina... I més tal com està el partit.
3: Com s'ha aprofitat Lauri Requena d'aquest error de la defensa de l'Eibar. Ha estat espectacular, la veritat. Vull dir, i a la finalització de la jugada també molt encertada Lauri Requena.
0: Sí, gol de Murri, gol d'estar atenta a l'acció, perquè un cop refusa Belém hi hauria moltes jugadores que desconnectarien potser de la jugada, no pensant que seria una pilota llarga, però després té la mica de sort o la molta sort de que li cau el refús i cap endins, no es posa nerviosa en cap moment.
3: Això és la veterania, que també et dona aquestes coses de saber què has de fer en situacions així. També és molt mala sort per part de l'Eibar que just aquest refús li dongui una pilotada a la teva companya i li caigui els peus a l'altre. Vull dir, també és mala sort.
0: Parlaves de la veterania de l'Auri, són 35 anys. Jo crec que un dels punts forts perquè segueixi jugant a aquest nivell amb aquesta edat és que deu fer pilates. Si no fa pilates, no m'ho explico. Ella deu haver-se unit a l'experiència de Club Pilates Badalona, on fan classes de pilates reformer, juntament amb altres aparells, tots de la marca Balanced Body. Ofereixen diferents tipus de classes i treballen per nivells. Hi ha opcions de classes privades i d'instructors certificats. A Club Pilates Badalona t'ajuden a assolir els teus objectius. Estan al carrer Sant Joaquim 35 de Badalona. Jugant Berta Pujades, incorporant-se a l'atac, camp propi encara, però acaba caient a terra. Hi ha falta sobre Berta Pujades, a prop del cercle central. Minut 66 de partits, guanya el Badalona per 2 gols. A Ipurua guanya per 0-2 a l'Eibar. Jugant Vicky Losada.
3: Lauri Requena en té 36, que els va fer el maig.
0: Ah, carai, doncs m'ha fallat aquí l'Excel, eh? No havia tenir apuntat... A veure...
3: És del...
0: No, tinc apuntat 36, m'ha fallat la vista.
3: Ui, haurem de tenir una òptica, per aquí.
0: Sí.
3: Els pilates.
0: Sí, no, d'òptica no tenim públic, encara. Quan tinguem... Si hi ha algú d'una òptica que vol publicitar-se aquí a la ràdio, endavant.
3: Amb la vista del Pau, perfecte, oi?
0: No? Segur que me l'arreglen, Home, si es publiciten a Ràdio Badalona, segur que tenen el potencial per arreglar-me la vista. El cap no tant. Això ja m'ho dono per perdut. Compte la passa en profunditat per Sheila. Sheila entra dins l'àrea, Sheila! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Gol! El tercer! Festival de gols a Ipurua! Quina segona meitat! En pràcticament 22 minuts han arribat els gols del Badalona, els 3. És la teoria del pot de ketchup, que a vegades que apretes molt i no surt res, i a vegades que apretant una miqueta surt tot de cop. Doncs marca el tercer. Sheila anà fusellant en un 1 contra 1 després d'una gran desmarcada a l'espai i una passada gairebé encara millor que no he pogut apreciar. Qui ha estat la llançadora, si em pots evitar, si em pots ajudar aquí a Mònica, necessitaré un cop de mà perquè m'ajudis a ubicar qui ha estat l'assistent del gol de Sheila. Minut 68 de partit, Eibar 0, Badalona 3.
1: Et caduca el carnet de conduir?
2: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
1: Carrer Francesc Macià, 6.
2: Al costat de Pompeu Fabra.
3: Doncs Pau, em sembla...
0: Tenim ubicada l'assistent?
3: Diria que ha estat a Cubedo, però amb la repetició m'han tallat la persona que ha fet el xut, però per la celebració he deduït que era Cubedo. Ara, quan es pugi a estadístiques, no dubtis que t'ho diré.
0: Perfecte. Doncs bé, mira, que Jordi Ferrona ens havia vingut avisant que anava a ser un partit de pocs gols, que anava a ser un partit, segons paraules textuals, d'entrapar de formigó. Això ens va dir que seria el berenar d'avui d'aquest partit a Eibar. I bé, de moment estem veient un gran partit del Badalona traduint-se en gols tot el perill que està creant, que a vegades és un dels punts febles d'aquest Badalona, que li costa convertir en perill tot... O sigui, convertir en gols tot el perill que crea, però avui l'estem veient que, mira, 14 de cop, 0-3.
3: Estem veient un Badalona realment que està gaudint molt més aquesta segona part, que està gaudint, se sent còmode, i a l'Eibar també crec que ha baixat ja una mica els braços i ja està bastant frustrat, però hauria de fer un canvi de mentalitat i pujar el ritme, tenir més possessió, més oportunitats i intentar que se li tradueixi en algun gol.
0: Jugant al Badalona, pilota per Elena Julve a la banda dreta, busca per dins a Lucía Martínez. Se li escapava, semblava llarg en el primer contacte, però acaba recuperant la pilota al Badalona. Vicky Losada jugant per dins amb Lucía Martínez. Lucía de nou amb Sònia Majarín. A camp contrari ja ataca el Badalona, que busca el quart. No té prou amb aquests 3 gols de moment.
3: Doncs,
0: jugant
3: Pau,
0: sobre la banda esquerra per Irina.
3: Assistència. Digues. De Vicky Losada. Pràcticament doncs, deu ser, mira, de les primeres pilotes que deu haver tocat i l'ha transformat, sí, sí, en una assistència, vull dir, providencial també.
0: Bé, les dues, la primera vegada que han entrat, passa assistència i gol.
3: És que és increïble.
0: Ja, perquè han entrat les dues al minut 63.
3: Correcte.
0: I han marcat, i el gol ha estat en el 68. Per cert, canvis a l'Eibar. Es retira Aitana Zumárraga i ha entrat en el seu lloc de l'Àlamo, ara sí, i també ha entrat, diria que Ortiz. I em falta veure l'altre que s'ha retirat. A veure. Han marxat Aitana i Carmen. Han marxat Aitana Zumárraga i Carmen Álvarez. Han entrat en el seu lloc de l'Àlamo i Ortiz al minut 69.
3: Ara aquest 11 que presenta l'Eibar es
0: compta,
3: comença...
0: Compte, pilota dins l'àrea. Pilota dins l'àrea del Badalona. Salando. És pilota per l'Eibar i el gol. El gol de Nerea Sánchez per retallar distàncies al marcador. Gol de Nerea Sánchez al minut 71 de partit. Marca el 1-3 l'Eibar. I ara mira, Sheila demanant calma, demanant cap a les seves companyes després d'aquest gol de Nerea Sánchez, mentre nosaltres estàvem intentant col·locar els canvis. Ens han sorprès i ha acabat marcant aquest gol l'Eibar després d'una passada en profunditat que ha guanyat molt bé l'esquena Nerea Sánchez a la defensa del Badalona.
3: De fet, és una errada de Cubedo que intenta passar-li a Txellfon amb el cap i en aquesta passada a l'Eibar la pren. És més ràpid que Txell i l'agafa i això entra dins l'àrea. I entra dins la xarxa.
0: Doncs el gol de l'Eibar, que ara mateix fa que en aquest minut 27 de la segona el partit estigui 1-3 favorable al Badalona.
4: Gràfiques Venus creix en Badalona. 50 anys donant el millor servei d'impressió.
5: Imprimeix a Gràfiques Venus.
0: Ara, canvis al Badalona, entre Paula Sánchez, es retira Elena Julve. Aquest canvi, posició per posició, a priori, no?
3: Sí, posició per posició. M'està sorprenent bastant els canvis, també, t'he de dir, perquè jo m'esperava que traies a Mirari, que traies a Lauri o que traies a Lucía.
0: Doncs la posarà en joc des de la banda l'Eibar, en una posició que no veig ni qui saca, ni qui té la pilota, ni res. He intuït simplement que era l'Eibar per com estaven situades les jugadores sobre el camp. Posa el cap ara Sheila buscant la passada a l'espai per Paula Sánchez a la banda dreta, endarrerint per Vicky Losada, se li escapa el control, recupera l'Eibar, però li dura poquíssim la pilota perquè està molt ben posicionada Lucía Martínez. Ara la combinació, un toc de les jugadores del Badalona, passada a l'espai de Vicky Losada amb l'exterior del peu perquè la corri Paula Sánchez, arribarà fins a la línia a fons, però una passada enrere per Lauri, Lauri dins l'àrea, segueix Lauri, la deixa l'afrontar, Lucía Martínez retalla, no s'anima amb el xut, segueix Lucía, el xut amb l'esquerra, bloqueja la defensa! Si arriba a entrar, era un golaç combinatiu de tot l'equip, perquè tota la jugada és gairebé perfecta des de l'inici amb la combinació, un toc entre Lucía, Vicky i Sheila, i després la finalització ha estat del tot fina amb la cama menys hàbil de Lucía.
3: Llàstima d'aquesta finalització, perquè, com deies, és un joc combinatiu molt, molt, molt excel·lent, ja tenint en compte, perquè vull dir, això és el que veurem del Badalona, jo crec, durant aquesta temporada.
0: La pilota ara per Bellman, que l'envia de nou cap amunt, tot l'avantatge per Berta Pujades, que la deixa passar, se la queda Itzi, pressionada Itzi, cau a terra, hi ha hagut falta sobre Itzi.
3: I aquest 11 inicial del que parlàvem just abans que es fes el primer gol de l'Eibar, és una alineació que s'assembla molt més a la que va presentar Goikoetxea contra el Real Madrid.
0: Doncs de moment guanya 1-3 el conjunt badaloní aquí a Terres Basques, a Ipurua, a Eibar, després d'un inici de segona part.

0: Passa en profunditat ara, no, perquè la corri Sheila i surt Bellman. Evita més que la pilota surti, però directament la tira fora del camp. Ara les jugadores del Badalona tenien l'opció de sacar ràpidament, però s'han demanat calma entre elles, perquè ja sí, o sigui, ara mateix el partit està molt controlat per part del Badalona, però és cert que un gol de l'Eibar ara ja et fa entrar el Canguelli al cos.
1: Un gol de l'Eibar ara.
0: Lauri descarregant d'esquenes, la passada és molt bona per Paula Sánchez, se li ha escapat el control, serà servei de banda.
1: Quina llàstima aquesta pèrdua del control, perquè podíem haver tingut el quart avui.
0: Joan Lauri, la descàrrega d'esquenes, no hi arriba Itzi, si ho fa Sheila. Sheila torna a descarregar de cop cap a Lauri. Lauri endarrere per Berta. Berta cap endavant, busca a Paula Sánchez, posa el cap Belém, serà servei de banda pel conjunt de Marc Ballester.
1: Si
0: el veig des d'aquí... No el veig. Anava a mirar quina cara feia, però jo crec que és assegut dins la banqueta.
1: De moment el Badalona associant-se molt per la part dreta del camp, amb Lauri, Paula... Estan trobant-se molt en aquesta banda ara mateix.
0: I esgotarà canvis Marc Ballester, perquè veig preparades per entrar Nerea Carmona i Lorena. O sigui que probablement... Sonia Majarín per no arriscar, i l'altra serà Lucía Martínez. No compta ara l'error de passar a Cristina Cubedo en l'elaboració. Per sort, pel Badalona no ha estat fina. Ara Nerea Sánchez, la golejadora per part de l'Eibar, perquè li ha buscat fer una passada a Ángeles de l'Àlamo, però li ha rebotat a l'Esperó.
1: Sí.
0: Ara ho intenta Lauri, avançar metres en conducció, canvia de ritme, segueix Lauri, s'apropa a la frontal de l'àrea, deixa per Irina, que prova una centrada, se li escapa Sheila, la que refusa en Belém, el segon pal... L'acaba traient la defensa de l'Eibar. La pilota és per Sonia Majarín. De nou, Majarín jugant amb Vicky Losada. Sobre la línia de mitjos. Losada jugant amb Sheila, descàrrega de Sheila. Pareix la jugada al primer toc. Boníssima, Vicky. Obrint a l'esquerra per Sonia Majarín, que arriba fins a la línia a fons, entra dins l'àrea, però la centrada! Golàs! Quin golàs, quin golàs de Paula Sánchez amb l'Esperó! Gol! Del Badalona! La centrada de Sonia Majarín al primer pal, aconseguir rematar-la amb una rematada acrobàtica. Paula Sánchez, que sorprès a tothom al primer pal, l'ha enviat cap endins, i ara ja sí que sentencia el partit al minut 78 i mig. Sheibar 1, Badalona 4.
2: Et caduca el carnet de conduir?
3: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
1: Quina...
0: Doncs el gol de Paula...
1: Joia.
0: Quina rematada, eh?
1: Quina joia. L'estem veient en repetició i és espectacular. Vull dir... Ostres. Tenen una cantera, perquè ve de la cantera la Paula del Badalona, que és espectacular i té molt de futur. I jo crec que hauria de sortir abans. Això ja és una opinió personal, però crec que hauria de sortir abans a jugar... I no al 70, però és que cada
0: Bé, però
1: cop que surt...
0: Bé, és que la competència que té és dura. O sigui, jugar a la posició d'Helena Julbe, que és una de les jugadores més contrastades d'aquest equip. Per cert, els canvis, com dèiem, un serà per Sonia Majarín, entrarà Nerea Carmona, i l'altre és per Lucía. Mira, doncs ara em poso jo la medalla, perquè els he encertat
1: sí,
0: els dos. Sí, ara me la poso jo,
1: I Nerea Carmona, que també és del planter.
0: Sí. Bé, ella ve del planter de la... Sí, és del planter, però s'ha format a la 21, a la Pedrera de l'Espanyol, durant fins l'etapa de juvenil, diria. Ara estic tirant de memòria.
1: Però tenen un molt bon fons d'armari, que és el que parlaven amb el Ferran, amb en Jordi Ferrón, i això és el que els està donant, que mira, que et surtin jugadores al minut 70 i segueixin fent gols, i això és importantíssim, aquestes ganes i aquesta energia que tenen, i que això els donarà moltes alegries a aquest equip.
0: Doncs el Badalona avui que li ha donat un nou aire, no?, a l'equip amb els canvis. Si tu

0: li vols donar un nou aire a casa teva, fes-ho amb Badagrés. Decora les teves parets amb art internacional, revestiments, murals naturals, tèxtils, papers pintats o metàl·lics. Fes que la teva llar tingui una personalitat pròpia. Vine a tocar-los i a veure com la llum juga amb els seus relleus i el nostre showroom.
1: Badagrés.
2: Badagrés.
1: Construïm casa teva. Reformem la teva llar.
0: Servirà davant del Badalona. Minut 81 de partit. Amb 3 gols de diferència, guanya el conjunt de Marc Ballester per 1-4. Servirà davant d'ara Irina.
3: Poden estar molt contentes, no, de moment.
0: No serà Irina, eh? Home, com per no estar contentes.
3: Bueno, però sí, que a vegades els entrenadors...
0: Un equip que no havia encaixat cap gol. Cap gol en 180 minuts. I tu li has cascat 4?
3: No. És que Wellman, pobre, avui dormirà tranquil, eh?
0: I a més, ara hi ha un intangible aquí que no suma efectes, no suma res a la classificació ni res, però jugar a Ipurua a un estadi així... Sí, és que jo abans, mira, ara explicaré una intimitat, estava parlant amb el meu avi abans de començar el partit i li he dit, és que en aquest estadi... Ha jugat Messi, ha jugat Cristiano, han jugat les millors jugadores, també han jugat les millors jugadores, ha jugat Alexia Putellas, també ha jugat Aitana Bonmatí, o sigui, que és un estadi de renom.
3: És mític.
0: Sí, és un estadi, amb tots els respectes del món, no és la ciutat esportiva de Niharque.
3: No, que, evidentment. I ha jugat el teu Sabadell, també.
0: Jugant ara l'Eibar... Buscant la passada a l'espai, compte que apareix l'Eibar, la passada cap al segon pal i arriba Emma Moreno, intenta tirar-se un barret. Se l'ha acabat traient fora Berta Pujades. No, ha sigut l'Auri que ha fet el refús. Compte que servirà el córner ràpidament a l'Eibar, la centrada de Noelia, buscant l'interior de la petita, que va refusar la defensa, intenta endur-se la Irina, la torna a trencar la defensa de l'Eibar, compta pilota morta dins la petita, apareix Txell Font, domini de la portera, això és territori del porter, l'interior de la petita, i ha acabat atrapant la pilota.
3: I Pau, et deu portar molts bons records d'aquest estadi també, tu que ets de Sabadell, oi?
0: Sí.
3: A semifinal.
0: Recents i no tan recents. Sí. Bé, i aquí s'ha jugat una final de play-off d'ascens a segona divisió, que va guanyar un equip català, com en aquest cas és el Sabadell. Diré que va ser l'any 2011, aquí un Eibar Sabadell que va acabar amb empat a 1, amb 0-1 favorable al Sabadell. Jugarà Irina, pilota per la banda esquerra, busca una passada en profunditat, no hi apareix ningú. Compte, que sí, que ha aconseguit evitar que surti la pilota Era Vicky Losada, que havia evitat que la pilota sortís en posició extrem pràcticament. Compte que torna a recuperar el Badalona, pilota per Nerea Carmona, obrir la pilota a l'esquerra per Lauri endarrere per Cristina Cubedo. Nerea Carmona, ara vinguda pràcticament de pivot, per situacions de la jugada.
3: Quins bons Verda minuts Pujades. Vicky Losada també,
0: Sí, home, és que una jugadora del seu nivell, tenir-la, com per així dir-ho, de revulsiu perquè baixi revolucions al partit és tot un luxe.
3: I, bueno, perquè baixi revolucions tot... i te'n sumi, també, perquè mira les últimes accions que ha fet.
0: Sí, però ha aconseguit donar-li control al Badalona en uns instants que
3: complicats.
0: El que intentava fer l'Eibar era revolucionar el partit. L'Eibar ha intentat revolucionar el partit i Vicky Lozada ha dit no, ara parem un moment, ara qui jugarà al meu ritme, jugarà al meu temps. Què passa? Que en aquest intent d'adormir el partit, per així dir-ho, s'ha trobat amb una passada impressionant per Sheila. Compte, acaba de forçar un córner l'Eibar perquè ha trigat massa en servir de porteria el Badalona Women. Ah, no. Estava avisant només a les jugadores de l'Eibar que no trepitgessin la línia. És que ha fet sonar el xiulet i ha assenyalat amb un braç cap amunt i havia pensat que havia assenyalat servei de cantonada, però simplement estava avisant a les jugadores de l'Eibar, que no trepitgessin l'àrea de Txell Font perquè pogués secar.
3: S'ha d'anar amb compte amb aquesta norma perquè...
0: Sí, sí, perquè són 5 segons i...
3: I en un moment si et despistes temps... i de cop tens un córner en contra i, bueno, i et pot donar una mala jugada, tot això.
0: Clar, amb una 4 potser no és tan decisiu un córner.
3: No, però...
0: Però imagina't que amb una 3 et provoquen un córner i et marquen el 2-3 al minut 86. Clar, llavors ara estàs 4 minuts més l'afegit ja amb...
3: Patint.
0: Amb la por al cos.
3: Bueno, o que t'empatessin.
0: I l'altre darrere, per Txell Font, o que t'empatessin. Se la queda sobre la zona de mitjos Lorena. Lorena se'n va molt bé de la primera rival, que l'ha acabat fent falta. L'acaba assenyalant l'àrbitre del partit. Minut 86 i mig, guanya una 4 el Badalona Aipurua.
3: Molt bones accions avui de les jugadores de Marc Ballester. Crec que aquesta és la línia que haurien de seguir. I mira que Eibar era un camp complicat, que venia d'empatar contra el Real Madrid i de guanyar contra l'Espanyol. Jo crec que Íñigo Goicoechea, el que ha plantejat avui, s'esperava trobar-se un partit molt semblant al de l'Espanyol. I crec que per la seva sorpresa s'ha trobat amb un Badalona que ha tingut molt més encert, que ha tingut molts tirs a porta i això els hi ha estat donant ara que vagin 1-4, suposo que per la seva sorpresa.
0: Tindrà ara una acció a pilota aturada l'Eibar a camp propi. La servirà en llarg Bellman. Pilota que baixa amb neu pràcticament, s'imposen al duel Berta Pujades, la lluita Paula Sánchez, de moment la pilota afavoreix l'Eibar, segueix en la lluita Paula Sánchez, bona acció individual ara per part de Carvajal, que ha entrat al terreny de joc fa una estoneta, però no ens ha donat temps de comentar-ho. Compte la passa a l'espai per Emma Moreno, si s'anticipa molt bé ara Cristina Cubedo, però la pilota havia sortit, diu l'àrbitre, jo la veritat que des d'aquí no havia vist res, perquè és la banda que em tapa just. Per cert, podem mirar en quin moment ha entrat Carvajal?
3: El 83.
0: Confirma.
3: El 83.
0: I qui ha marxat?
3: Torres.
0: Perfecte.
3: De fet, ara mateix, abans parlàvem de la classificació i parlàvem d'aquests gols de diferència i per això i el Badalona ara mateix està cinquè. Vull dir que el Badalona avui menjar estigui cinquè és una molt bona notícia gràcies a aquests dos gols. Si em fes...
0: També s'ha de dir que...
3: Digues.
0: També s'ha de dir que aquestes alçades de la pel·lícula, la classificació diu més aviat poc, i el golaveratge aquest general només serveix en cas d'empat en el golaveratge particular. Clar, com encara no s'han jugat els partits, no es pot determinar. Per tant...
3: Bueno, però són bones notícies.
0: No, sí, home, jo prefereixo anar-me a dormir cinquè que a setè.
3: Clar.
0: Això que jo crec que ningú en té cap mena de dubte, per molt que sigui un empat i que la propera jornada pugui passar qualsevol cosa, però bé, moralment sempre millor veure't amunt, no? Que no veure't... Bé, com més amunt et vegis, millor, que m'estic fent un embolic jo mateix. Canvi d'orientació de Lorena, buscant a la banda esquerra, Irina... Línia de mitjos, endarrere, per Vicky Losada. Ara ja sí, amb molta calma, la vora el Badalona i l'Eibar, que pressiona molt poquet, jo crec que és que té més por d'encaixar el cinquè que no pas voluntat de marcar el segon. Jugant l'Aurea a la mitja punta, ha rebut una trepitjada, sembla ser Paula, que es queixa. Obrint Nerea Carmona, la pilota a l'esquerra, ha anat per terra, però com la pilota segueix en possessió d'Irina, segueix el joc, jugant l'Aurea. Al carril central. Ara baixant a rebre la línia de mitjos endarrereix per Berta Pujada, cercle central. Amb Cristina Cubedo. Cubedo obrint a l'esquerra. Per Nerea Carmona. 6 minuts de temps afegit a tot això. Ens anirem fins al 96.
3: Molt temps afegit, eh?
0: Bé, clar, entre els canvis els gols. I els gols...
3: Sí.
0: És que hi han hagut 5 gols, eh?
3: Clar, i les revisions poden ser més ràpides o més lentes, però sempre sumes minuts.
0: Passada vertical per Sheila, que rep, la protegeix molt bé d'esquenes, rebia camp propi, no, la passada cap a Paula no ha estat bona, serà servei de banda per l'Eibar.
3: L'Eibar ara està ja baixant els braços i sí que és cert que veure aquest marcador, aquest resultat ha de ser prou dur i desmoralitzant, però s'ha de saber continuar i s'ha de saber seguir pressionant, seguir lluitant i intentar capgirar una mica ni que sigui el marcador i no deixar-ho en un 1-4.
0: Doncs s'ha consumit ja un minut del 6 d'afegit. Falten 5 minuts i escaig. Bé, una mica menys de 5 minuts, de fet, perquè acabi el partit a Ipurua. Amb victòria contundent. Ho farà en, no sé, que passi una gesta històrica que no hagi succeït mai en el món del futbol. Serà una victòria, a més, contundent del Badalona, que la propera jornada rep, dic rep perquè juga a casa, tot i que a casa, entre cometes, la Reial Societat. Serà Palamós el partit. Els tres primers partits a casa són a Palamós. O sigui que Reial Societat, ara l'altre partit en falla, però diria que inclús Sevilla són a Palamós. Les tres primeres jornades a casa. Teniu ja a la venda de la pàgina web de l'ONA les entrades, per si voleu apropar-vos a Palamós a veure el primer partit a casa del conjunt de Marc Ballester, contra una gran rival com és la Reial Societat. Que sí que és veritat que ja ens ho va explicar l'altre dia el Ferron, que travessa un moment de dubtes, perquè va marxar l'entrenador just abans de començar la competició i de més, per tant...
3: Està en un moment complicat la Reial Societat, aviam sí. Què passa i què no passa. Com deies, proper partit contra la Reial Societat a casa i a la jornada 5 contra el Granada.
0: Mira, que Sheila entra dins l'àrea, retalla, se la prepara a l'esquerra, la deixa a la frontal, Vicky Losada, fora! El xut de Vicky ha rebotat en una rival, en una defensora, serà servei de cantonada, minut 93 de partit, vol el cinquè l'Ona. Vol marcar la maneta aquí a Ipurua.
3: Molt bé que ho segueixin.
0: Servirà la cantonada, Vicky Losa, de banda dreta.
3: Molt bé que segueixin intentant,
0: tens tu...
3: Jornada 5 contra el Granada, que aquest serà maco de veure... A casa també, i serà maco de veure per el retrobament del Granada amb Lauri Requena. Correcte.
0: La centrada de Vicky al primer pal, la rematada Cristina Cubedo, fluixeta... A les mans... No, era de Sheila, la rematada directament a les mans de Bellman, que l'envia cap al cel d'Eibar, buscant una puntada llarga, posat al cap Lorena. Mira, precisament la més baixeta de tot l'equip ha sigut la que ha guanyat aquest duel aeri. Ara interceptant una passada d'Irina, però no aconsegueix controlar, se la queda l'Eibar a la banda dreta.
3: I la jornada... I la jornada 6, Pau, te'n vas, tu també, cap a Sevilla. I llavors vindrà una aturada. Vindrà el cap de setmana del 12 d'octubre.
0: L'aturada de seleccions.
3: Que no hi haurà partits. Partits dels clubs de Lliga F.
0: Però no em prendràs la cadira, no?
3: Jo?
0: Tot i que jo me'n vaig a Sevilla, no perdré mi silla.
3: Ostres, s'assembla la del bacallà,
0: I no va dir res.
3: Exacte.
0: No, sí. Hi ha vegades que les meves bromes, el millor és fer veure que no les has sentit i anar per una altra cosa. La posa en joc Txell Font, jugant amb Berta Pujades, oberta a la dreta, l'espera Itzi, rep la madrilenya, torna a jugar cap a Berta Pujades, per dins amb Lorena, es carrega la primera, és bona la combinació amb Itzi, oberta a la banda dreta, l'espera Paula, prefereix jugar per dins amb Lauri, li intenta tirar una desmarcada a Sheila, no s'ha acabat de creure Lauri, segueix Lauri en conducció... Lauri ara torna a retallar, endarrereix per Lorena. Lorena la canvia tota perquè aparegui a la banda esquerra en posició extrem Irina. Irina intentarà encara, segueix Irina, arribarà fins al córner pràcticament, la protegeix, juga amb Vicky Losada, en posició extrem ara Vicky Losada. Se l'endú de nou Vicky Losada, entrarà dins l'àrea, ja hi és, prova la centrada! Surt Bellman i atrapa la pilota, 40 segons per arribar al final del partit. Posa el cap Lorena. La baixa, juga amb Nerea Carmona. Nerea endarrere, per Txell Font. Txell, amb Berta Pujades, a camp propi jugant el Badalona Women. Apareix per dins Lauri, buscant l'esquena de el doble pivot. Ara ja que les jugadores pràcticament saben que el partit està acabat, però clar, fins que no xiuli l'àrbitre no poden celebrar-ho, perquè estan ja les jugadores jugant a un ritme baix.
3: Ara mateix ja es nota que la pilota corre.
0: 5 segons i arribarem al 96. I mira, just ara mateix s'acaba el partit a Ipurua, final dels 96 minuts. A Eibar, victòria contundent del Badalona Women. Eibar 1, Badalona 4.
2: Et caduca el carnet de conduir?
4: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
2: Carrer Francesc Macià, 6.
4: Al costat de Pompeu Fabra.
5: Jo i tu, quin parell de caps i grans, viatjant per mons estranys, lluitarem contra gegants.
0: Bé, doncs, 4 gols que ha marcat avui el Badalona aquí al Municipal d'Ipurua, després d'un partit amb una primera meitat, amb un domini clarament una primera meitat que ha estat clarament dominada pel Badalona, però que no ha aconseguit convertir tot el perill que ha creat, convertir-lo en gols. Sí que ho ha fet així a la segona meitat, on no li recordo cap aturada pràcticament a Bellman. Jo et diria, Mònica, ara m'ho comprovaràs, que pràcticament només ha xutat 4 cops. Bé, ha tingut una rematada així al tram final, cert, el Badalona, però ha xutat molt poc més que 4 cops i ha marcat 4 gols. És això, que a vegades les coses surten i a vegades no tant. Avui han sortit, i de quina manera, 1-4 després d'un inici de la segona meitat fulgurant, en poc més de 20 minuts el Badalona ha marcat 3 gols. Ha retallat distàncies poc després d'una desconnexió defensiva a l'Eibar, però ha aparegut la màgia de Paula Sánchez al minut 79 per arrodonir la golejada i marcar el quart amb un toc d'esperó magistral. Mònica, com has vist el partit?
3: M'ha agradat molt, l'hem gaudit molt. Sí que al principi, tal com teníem plantejat el partit al principi, no m'esperava que acabés sent aquest resultat final i com ha sigut aquest guió de partit. Crec que Íñigo Goicoechea s'ha quedat bastant sorprès del partit amb què s'ha trobat i potser no s'esperava que el Badalona pogués tenir tanta fermesa, tanta contundència i tanta connexió entre elles per poder fer aquests gols. Anna Wellman s'anirà a dormir molt trista perquè li han abatut aquesta posició de portera no imbatuda i crec que el Badalona va pel bon camí. Crec que té un revulsiu amb Paula Sánchez a la banqueta, amb Nerea Carmona, i que té un planter que és d'envejar. Dit això, crec que les de Marc Ballester han fet una bona feina, Marc Ballester evidentment també, i haurem de veure què passa contra la Reial Societat a casa a Palamós, però jo crec que haurien de sortir molt contentes, que toqui descansar i preparar-se pel següent partit.
0: Doncs ara ja, mentre les jugadores que no han jugat els 90 minuts s'apropen a l'àrea per fer aquests exercicis per igualar càrregues, ara faran aquests exercicis. Jo, mentre tu repasses les estadístiques, baixo cap avall a veure si aconsegueixo parlar amb alguna de les protagonistes del dia d'avui.
3: Molt bé, Pau. Doncs ara mateix... el resum que tenim d'aquest partit. Hem vist un Badalona que ha tingut molt la pilota, molt la possessió, i aquestes estadístiques el que ens indiquen és una miqueta com ha anat aquest partit, que a vegades, ja ens ho explicava el Jordi Ferrón la setmana passada, a vegades t'expliquen i et fan entendre una miqueta més el partit, però a vegades no, per tenir més possessió implica que hagis de guanyar un partit. Ara mateix la possessió final és un 35% pel cas de l'Eibar i un 65% en el cas del Badalona Women. És el que hem dit, el pla de partit ja es preveia que l'Eibar no tingués la pilota, que simplement anés aquest contraatac i busqués l'errada del Badalona. I el Badalona que ha fet? Doncs construir, utilitzar la verticalitat i molta mobilitat. Ho hem vist amb Maria Llompart com canviava de bandes, Irina també, Julve i Itzi com han connectat en aquella banda dreta, i aquesta posició ens indica clarament que el Badalona doncs ha dominat el partit contra un Eibar que s'ha vist bastant ofegat amb aquests 4 gols del Badalona. En quant a tirs totals, el Badalona ha arribat a llançar fins a 17 vegades i el Eibar un total de 4. Això també és una mica el context que tenim de 35% de possessió. Si no tens la pilota, poques vegades podràs llançar. I si tens molt la pilota, doncs més vegades podràs llançar. Ja que l'encertis, és una altra història, però en aquest cas sí que s'ha traduït la possessió amb els tirs totals. En quant a aturades, tenim dues aturades de Wellman i una aturada de Txell Font. Llàstima d'aquest error defensiu que ha passat per Cristina Cubedo i que ha acabat traduint-se en l'únic i solitari gol que ha fet l'Eibar amb Nerea Sánchez al 71. És un error que ha tingut, llàstima que siguin el debut de Txell Font, però està clar que aquesta porteria del Badalona estarà disputada i veurem què passarà les properes jornades sota els tres pals. Pel que fa als corners, un en el cas de l'Eibar i un total de 4 en el cas del Badalona. 4 corners que en cap cas ha acabat sent cap d'aquests 4 gols, però que també pilota aturada també és important aquesta pràctica i que vagin sortint les coses. Hi ha hagut una ocasió que gairebé Cristina Cubedo ha acabat fotent el gol contra l'Eibar. Faltes totals, en tenim 11 per part de l'Eibar i 6 en total per part del Badalona. En quant a les passes totals, tenim unes 652 pel que fa al Badalona i 352 pel que fa a l'Eibar, pràcticament el doble. Diguéssim que això també es tradueix molt bé amb el que seria la possessió. Un 65% evidentment et dona aquest punt de poder fer moltes més passes i això és el que ha fet el Badalona i ha dominat totalment el partit. Jo crec que Íñigo Goicoechea és el que porto repetint bastant. Crec que s'ha sorprès del Badalona, que s'ha trobat, i Marc Ballester ha pogut llegir molt bé les intencions d'aquest Eibar, un Eibar que s'ha tancat molt en aquesta defensa 5. Sembla que tenim el Pau. Pau!
0: Hola, ja estem aquí amb el Marc Ballester. Bé, Marc, un equip que venia sense haver rebut cap gol, li heu fotut 4.
6: Sí, bueno, crec que la primera part ha estat molt important perquè durant la segona ens trobéssim les situacions i ens hem trobat. Jo al descans he remarcat a l'equip que estàvem fent una molt bona feina, el que passa és que a vegades el resultat, no el marcador, doncs no acompanya. I la segona part, clar, et canvia tota la pel·lícula quan en la primera acció marques, l'altre equip s'ha d'obrir, ja no és el mateix, i crec que l'equip s'ha trobat en pilota molt a gust i després doncs, totes les que hem tingut la segona part han anat cap a dins.
0: Jo et volia preguntar pel primer gol, perquè ho hem comentat a la Transmi, que quan ha començat la segona meitat, l'Helena estava molt més oberta, quan tota la primera part l'hem vist molt més per dins. Això ha sigut instrucció teva a la mitja part o han sigut elles mateixes que han interpretat així aquesta acció?
6: Justament és una de les indicacions que s'ha donat, però no en aquest moment de joc, justament, en un altre, però sí que Irina troba en aquest canvi d'orientació a Helena oberta, encara i busca verticalitat, que en aquest cas doncs, és el que també li hem comentat al descans, i l'arribada d'Irina.
3: Doncs sembla que hem perdut aquesta connexió, però és el que ens deia en Marc Ballester, que en aquesta segona part ja s'han començat a sentir molt més còmodes, però tot i així la possessió del Badalona ha sigut favorable amb un 65%. També ens deia que els ha dit alguna cosa molt remarcable a les jugadores, que el que seria tot el tema de la possessió és important, estem tenint pilota, però no vol dir que es tradueixi en el resultat i que hem de seguir intentant-ho. I això ha sigut algo que Marc Ballester sembla que sé que els ha remarcat en aquesta mitja part. Ara, quan puguem, retornarem amb en Pau, quan recuperem aquesta connexió, que a vegades des de la distància passen aquestes coses, però el nostre tècnic de so, com és un crac, segur que ho recuperarà, però a vegades ja sabem que les cobertures es perden, i si més no, segur que ho podreu trobar en el resum que farem demà dilluns. El podreu veure a l'informatiu del migdia a partir de les 2, però també estarà el programa de l'esport a partir de les 8 de la tarda. Abans estava comentant també el tema de les estadístiques. És bastant notori com pot ser que a vegades els partits no s'acabin de definir només per les estadístiques i que el context sigui el que t'acaba definint, evidentment. I repassarem també una miqueta aquest 1-4, on el Badalona es classifica com a cinquè de Lliga. Abans ho dèiem amb el Pau, és una classificació orientativa. Aquesta classificació, estem a jornada 3, per tant, hem d'anar amb tranquil·litat, perquè de moment suma 6 punts. Propers partits contra els que s'enfrontarà el Badalona. Avui ha sigut contra l'Eibar amb aquesta victòria 1-4. Recordem que sumem 2 victòries i una derrota a Lezama en aquella estrena de Lliga F. Ja ho diuen, que lo que mal empieza bien acaba, i això esperem que li passi al Badalona. Ara, quan puguem, recordeu que reprendrem aquesta connexió amb en Pau i que ens porti les declaracions d'aquests protagonistes. Calendari. Repassem el calendari que trobarem. Proper partit, a casa, a Palamós, aquesta casa que ens allotjarà durant, esperem que siguin, poques jornades. Pel que fa a la jornada número 3, aquesta que acabem passar amb victòria 1-4, anirem cap a la jornada 4 contra el Reial Societat a Palamós. Recordeu que serà el dissabte, dia 19, a partir de les 12. Nosaltres estarem amb la prèvia a 2:15. I seguirem amb la jornada número 5 entre el Levante, entre el Badalona i el Granada.

0: Doncs bé, seguíem a Levante Granada amb aquest retrobament que tindrem el 26 de setembre i serà Lauri Requena que ve del Granada, recordem que ha estat durant molts anys en aquest equip i serà un retrobament que tant per part de l'afició com per part d'ella mateixa segur que és emotiu. Això sí, aquest partit en principi també serà a Palamós. Jornada número 6. Viatjarem fins a Sevilla el 4 d'octubre. I ara mateix trucarem al Pau. Ja el tenim? Ja tenim el Pau. Pau, en reps?
1: Sí, crec que sí. La cosa és si em rebeu vosaltres a mi, perquè
0: sí, ara ja sí.
1: Tenim problemes perquè de connexió. Ja tornem a estar per aquí. Bé, ja t'escoltava, que deies, feies una mica d'agenda dels propers partits. Bé, home, la gent jo crec que com a mínim deu estar il·lusionada pel primer partit a casa després de veure com s'ha desenvolupat l'equip, no? Sobretot en la segona i la tercera jornada.
0: No, evidentment. I Pau, no sé si pots fer-nos un breu resum del que t'ha explicat Marc Ballester.
1: Sí, bé, us heu quedat a la segona pregunta, no?
0: Correcte.
1: Doncs bé, simplement m'explicava que era una instrucció que ell els havia donat, però que no era una instrucció que els havia donat just, o sigui, en aquella situació, que ha sigut, també li donava mèrit a les seves jugadores, que han interpretat bé els espais, tot i que sí que s'havia donat aquesta instrucció des de la banqueta. Bé, doncs ja ens toca anar-nos acomiadant perquè les dificultats tècniques m'han fet allunyar-me de la zona de vestidors, per tant no tindrem més protagonistes, una llàstima, però avui se'ns ha complicat la cosa a nivell tècnic. Demanem disculpes i prometem millorar-ho de cara al futur. Nosaltres ens veiem dissabte vinent a les 12 al partit, però des de 11:45 amb tota la prèvia, i serem tu i jo a Palamós, no? Si no vaig equivocat, Mònica.
0: I en Jordi Ferrón.
1: En Jordi Ferrón també?
0: Real Societat. Sí, sí, tindrem el privilegi doncs, de tenir el Jordi Ferrón un altre dia més amb nosaltres. És que no el deixem descansar.
1: Doncs estaré... Doncs hi serem els tres. Recordeu, a la 94.4 quedem dissabte vinent a partir de 11:45.
2: La Lliga Femenina, Ràdio Ciutat de Badalona.
3: El partit del Badalona Women's.
4: Et caduca el carnet de conduir?
5: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
4: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
5: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
4: Confia en el Centre Mèdic La Vila, carrer Francesc Macià 6.
5: Al costat de Pompeu Fabra.
6: La futbolista està trencant tots els esquemes de l'edat. A cada final de temporada, com és el cas, repeteix la mateixa història. Diu que es retira, però el moment mai arriba. Assegura que encara té benzina.
7: Cada any dic que és el meu darrer any i realment jo tinc ganes, tinc energia i és curiós, però crec que podria jugar més temps. L'únic que és veritat que el futbol necessita molt de sacrifici i realment el cos ja no t'acompanya tant, però realment jo per benzina crec que seguiria jugant.

0: Jessica Álvarez va començar a jugar a futbol de ben petita i des de llavors ha construït una trajectòria impecable i dilatada en el futbol català i estatal. La llista és ben llarga i és que abans d'aterrar a l'Escala va vestir les samarretes de clubs històrics.
1: Doncs jo vaig començar molt petita i he pogut jugar amb equips com el Barça, el Villarreal, el Girona, el Banyoles, el Cornellà de Terri, la veritat que el Camallera, la Pera, és a dir, que al final en el futbol femení rotem amb molts equips, però he pogut gaudir de jugar de bon futbol i també vaig jugar a Nacional a l'Estartit.
0: Li hauria agradat jugar en aquesta època actual gaudint de la visibilitat i l'impuls que té ara el futbol femení.
1: Viure el que s'està visquent ara en el futbol, doncs jo he sigut entrenadora també 14 anys i realment veure doncs, com es viu el futbol ara, doncs sí que és cert que m'hagués agradat nascut doncs, una mica en aquesta època per poder gaudir doncs, una mica del futbol femení com s'està visquent ara. Doncs, a la meva època doncs, quasi bé jugava amb nens, no hi havia doncs, camps de futbol doncs, tan estupendos.
0: Aquesta temporada, la 2025-2026, ha jugat amb el Futbol Club Escala, que enguany ha estrenat el primer equip femení de la seva història després de molts anys picant pedra. Álvarez ha tancat el curs amb 2 gols en 3 partits disputats. L'equip ha acabat 6è i amb un total de 45 punts, al grup 1 de la segona divisió.
1: Crec que hem fet una bona temporada i hem pogut gaudir una mica del futbol. Llàstima una mica de classificació, que podíem haver quedat terceres, però per mi doncs, ha estat una experiència molt maca. Al final soc la jugadora més veterana, potser no sé si de la Lliga, però realment he disfrutat, he tingut els meus minuts i també he intentat ajudar les meves companyes, doncs, sobretot les noves, a que juguin millor.
0: El seu valor actual a la plantilla ha anat molt més enllà del rendiment sobre la gespa. Álvarez ha portat una dosi indispensable de veterania i experiència al grup, amb l'objectiu clar d'ajudar les jugadores més joves que tot just comencen.
1: Puc aportar un valor afegit a l'equip, doncs la veterania i l'experiència, doncs porto quasi més de 30 lligues jugant i realment això doncs, es veu també en el camp, doncs els minuts que puc jugar.
0: La plantilla de l'Escala ha anat des dels 15 anys de Berta Molins als 48 de Jessica Álvarez i els nivells han estat desiguals entre les jugadores. L'entrenador ha estat Toni Murillo i la portera ha estat Marina Torres.
2: És un conjunt de jugadores que, clar, que anaven, van començar dels 15 als 47, 48. Per tant, clar, hi ha molta diferència d'edat, del principi de les primeres, de les més jovenetes a les més grans.
3: Tenim la Berta, que és la jugadora més, bueno, més petita, més benjamina, i tenim la Jess, que és la persona bueno, més gran de l'equip. I bueno, és això, el contrast de les dues ens aporta moltes coses. La veterania de la Jess, bueno, tot el que ha viscut durant la seva etapa futbolística ens aporta moltes coses, i llavors fas un balanç de les dues coses i la veritat és que n'extreus coses molt positives.
0: L'entrenador Toni Murillo ha informat que seguirà la banqueta en Xubera i que l'objectiu de cara a la segona temporada de la història del primer equip femení és incrementar el nivell i lluitar per les posicions capdavanteres de la classificació.
2: Intentarem reforçar. Evidentment que la primera temporada l'hem fet, que no sabíem si faríem futbol 7, futbol 11, perquè érem així una mica justetes. Vam aconseguir fer futbol 11, hem fet un molt bon paper i ara el següent pas és mirar més endalt. Tant part del cos tècnic com part de les noies com per part de la Junta, l'interès és bueno, mirar més endalt.

0: Veurem què passa, doncs, amb el futur més immediat de Jessica Álvarez, que justament el pròxim dissabte 27 de juny farà els 49 anys. Durant l'estiu haurà de decidir si penja les botes definitivament o si prefereix continuar trepitjant els camps de futbol una temporada més.
1: Cada any dic que és el meu darrer any i realment jo tinc ganes, tinc energia i és curiós, però crec que podria jugar més temps.

0: 9:44, a veure si podem acabar el programa en condicions. El Baix Llobregat, el Club Gimnàstic Sant Boi, celebra 30 anys d'història amb un dels seus millors moments esportius, campions absoluts a nivell estatal i formant atletes per cites mundialistes. Aquest és un reportatge d'Albert Vilar, de Ràdio Sant Boi.
1: El Club Gimnàstic Sant Boi va néixer el 1996 com una de les primeres entitats de gimnàstica artística del Baix Llobregat. 30 anys després, s'ha convertit en un referent no només en l'àmbit comarcal, sinó també a escala nacional. El club ha sumat aquest any un nou títol de campions d'Espanya absoluts, el 6è de l'última dècada. Sergio Kovac, Sutge Carrera, Saúl del Rosario i Joel Plata han tornat a sumar el títol que el club també va aconseguir el 2024 i l'any 2022. A més, Sutge Carrera va aconseguir la primera posició a la classificació individual, Carla Navarro va aconseguir la tercera plaça i en total el Club Gimnàstic Sant Boi ha sumat 6 ors, 2 plates i 5 bronzes a les classificacions per aparells en una temporada històrica pel club. Així ho valorava justament l'Álvaro Carrascal, que és el director del Club Gimnàstic Sant Boi.
2: La veritat és que portem molts èxits, tant el masculí com el femení. Sí que cerca de la cirera del pastís ha estat el tornar a estar al més alt del podi amb l'equip absolut masculí. Han fet un gran treball tots els gimnastes de la categoria sènior i reflexa d'això doncs, és que estan representant ara mateix els equips nacionals per poder participar al Campionat d'Europa, als Jocs del Mediterrani i al Campionat del Món que tindrem ara a l'octubre. Per tant, que millor que celebrar aquest 30 anys amb una bona temporada i seguim amb molt d'esforç. Hi ha molta il·lusió de cara a la temporada vinent, que venen moltes coses molt potents.
1: A més, aquesta temporada el Club de Sant Boi també ha tingut projecció internacional. Sergio Kovacs i Joel Plata, aquest últim present també les dues últimes Olimpiades, van estar presents al Mundial d'Indonèsia celebrat a l'octubre. Mentre Kovacs feia el seu debut amb una 14a posició en salt, Plata aconseguia arribar a la final i sumar una meritòria 15a posició. Aquesta doble representació es va sumar a la fita aconseguida per Utge Carreras, el també gimnasta del club, que va aconseguir quedar en la 21a posició al Mundial Júnior, que es va celebrar poques setmanes després a Filipines. Álvaro Carrascal, que a més de director del club, és entrenador de l'equip nacional present al Mundial d'Indonèsia, remarcava la importància d'aquesta representació pel Club de Sant Boi.
3: Sent un esport minoritari i d'un esforç brutal per nosaltres, i no parlo ja només de mi, sinó per tota la família del club, doncs jo crec que és un privilegi i sobretot és un factor, jo crec que únic, perquè hi ha molts pocs països que tinguin dos representants en un equip d'un mateix club, jo diria que són quasi família. I al final han passat més hores i jo he passat més hores amb ells que amb ells de la meva família. Crec que seguiran creixent i veritablement, com jo dic sempre, no? Per sobre dels resultats, tot i que sabem que són importants en el món de l'esport, però sobretot tenint aquesta educació que donem a través de la gimnàstica de tota la canalla que acudeix al club.
1: D'altra banda, el primer equip femení també deixava petjada a nivell nacional. Les de Sant Boi es van proclamar campiones de categoria el 2025 i van aconseguir un històric ascens a la segona divisió de la Lliga Iberdrola. El Javier Hinojosa, director tècnic i entrenador de l'equip, ho recordava com un gran èxit pel club.
4: Al final va ser una temporada històrica per nosaltres, ja que vam guanyar la Lliga, i és una cosa que al principi no ens esperàvem, però que vam treballar molt i les gimnastes van realitzar el seu treball i al final va ser com un somni. Jo ho recordo com les millors competicions que he viscut mai, amb molta emoció. Vam passar molts nervis perquè sabíem el que podíem aconseguir, però al final has d'arribar al pavelló i demostrar el teu treball. Des del principi les gimnastes van demostrar que anàvem a guanyar i així va ser.
1: I aquest any també ha estat una gran temporada pels de Sant Boi, sobretot en categories inferiors, on ha pogut sumar fins a 4 campionats en diferents fases de la Copa Catalana i altres distincions individuals pels gimnastes del club. Tot això sumat al seu 30è aniversari com a entitat. Javier Hinojosa ho valorava en l'acte de reconeixement de l'esport santboià que es fa cada any a la ciutat.
5: És molt bonic el reconeixement, portem 30 anys plens de gimnàstica, cada vegada som més gimnastes i cada vegada som més èxits.
1: Un any més competint aquestes fases de la Lliga Iberdrola, no sé com has viscut tu l'any personalment.
5: Doncs aquest any ha sigut una mica més dur la Lliga Iberdrola perquè van marxar 5 de les nostres gimnastes titulars, però bueno, al final ens hem sortit i sobretot la setmana passada van ser campions d'Espanya a base 10, i és un èxit que poques vegades passa i estem molt contents.
1: Tot i les baixes i els canvis que van patir, l'equip femení ha tancat aquesta passada temporada a segona divisió en 6a posició i ha aconseguit mantenir la categoria. Ara el club comença un nou any on buscarà continuar sumant nous campionats nacionals, més presències internacionals i poder continuar creixent com una de les escoles de gimnàstica artística més potents del Baix Llobregat.
0: Vinga, són les 9:49, recta final d'aquest En Joc Ràdio. Us dèiem fa uns moments que en hoquei herba, als campionats de Catalunya de Divisió d'Honor, el gran triomfador ha estat el Júnior, que s'ha imposat a les finals masculina i femenina. Les hem pogut seguir les dues a la plataforma La Xarxa Més i ens les ha narrat precisament el nostre company de Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
6: El Júnior, en categoria masculina i femenina, s'ha emportat al campionat de Catalunya de Divisió d'Honor. El conjunt de Guille Carnicer, en categoria masculina, ha aconseguit la victòria després de guanyar per 3-2 a l'Atlètic en un partit molt emocionant i on els penals córner han estat protagonistes. L'Atlètic s'avançava al marcador, però l'equip de Sant Cugat ha donat la volta al marcador i finalment s'han portat la victòria. En categoria femenina, el Júnior ha aprofitat la seva eficàcia de cara a porteria i també els errors defensius del club Egara per emportar-se el doblet, com havia passat en categoria masculina. Un conjunt del Júnior que amb Maria Gesti i Clara Pérez i també amb Mariona Sarraïma han estat les jugadores que han foradat la porteria del conjunt del club Egara. Tot això a una setmana de l'inici de la competició de Lliga. Per tant, el Júnior aixeca tant el títol de campions i campiones de Catalunya al club Egara.
0: Vinga, i són les 9:51 minuts i repassem també altres informacions en format breu que s'han produït aquest diumenge. Destaquem que Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després de guanyar avui el Gran Premi de San Marino. El pilot de Cervera ha atrapat Jorge Martín al capdamunt de la classificació, però és líder per major nombre de victòries. El germà de Marc, Àlex Márquez, ha estat segon al circuit de Misano. Més noms propis d'esportistes catalans. La reusenca Ari Sánchez i la jugadora de Castellbisbal, Andrea Ustero, han guanyat avui el seu primer gran slam des que juguen juntes. Ha estat el torneig de París disputat a Roland Garros, ni més ni menys, quan les catalanes han guanyat clarament la final davant Clàudia Fernández i Martina Calvo per 6-2 i 6-0. I un altre nom destacat en clau catalana, Miquel Mañé, ha guanyat el seu tercer or mundial de gimnàstica aeròbica. Un gimnasta de Segur de Calafell que s'ha imposat a Pamplona i repeteix així els títols aconseguits a Bakú 2021 i Pesaro 2024. I recuperant el futbol, us direm que el tècnic de l'Hospitalet, Robert Moreno, ha estat presentat com a nou seleccionador interí de Corea del Sud. Moreno, que de moment té contracte fins a finals de novembre, debutarà el pròxim dia 24 davant Ecuador. Tot això en un diumenge on el Barça ha guanyat 2-4 al camp de la Llevant, fa el 5-5 a la Lliga, 15 punts de 15 possibles, manté el lideratge, ha començat molt bé, s'ha situat 0-3, se li ha complicat el partit amb 2 de Llevant i al final a Adeyemi ha fet el quart que completava els gols que havien fet abans Xavi Espar i doblet de Lamine Yamal. Hansi Flick, en roda de premsa, estava content, tot i els moments de dubte a la segona meitat.
7: We had a great start.
8: Hem començat molt bé, però a la segona part, amb el 0-3, hem abaixat una mica el nivell. Havíem de jugar amb més calma, però el Llevant també ho ha fet molt bé. El terreny de joc no estava a les millors condicions, i el primer gol que hem rebut ha estat culpa meva, perquè volíem fer un canvi en aquell moment. Però estic content, perquè l'equip s'ha refet i ha marcat el quart gol.
0: Una altra de les notícies d'aquest diumenge, en aquest cas mala notícia, la primera derrota del Sabadell a segona divisió en el seu retorn a la categoria de plata. Ha arribat a la cinquena jornada al camp del Mallorca, 2-0. Primera desfeta de la temporada per al conjunt que entrena Ferran Costa.
9: El missatge és clar, que no m'estava agradant la primera part. No per un tema de dinàmica de joc, o sigui, crec que ells no han estat capaços durant la primera part de superar la nostra pressió alta, que aconseguien tenir recuperacions a camp contrari, però hi ha coses que per mi són més importants i ho he dit abans, els dies que no tinguem la capacitat de guanyar el partit, a Castelló vam poder guanyar el partit, no vam ser capaços, però no vam cometre cap errada i per tant vam puntuar al Molinón el mateix, i això és una cosa que per mi és molt important i la competitivitat va per davant de com volem arribar a l'àrea rival i com volem que no ens arribi el rival a l'àrea.
0: I ha estat un bon diumenge per als equips catalans de segona federació. Si ahir destacàvem la segona victòria en dos partits del Manresa, això sí, la derrota del Reus al camp de l'Ebro, avui diumenge no n'ha perdut cap. Empat a 0 del Barça Atlètic al camp del Logroñés. Golejada 5-0 de l'Espanyol B davant del Calamotxa. Segona victòria en dos partits també per l'Espanyol B. Victòria amb remuntada del Girona B 3-1 sobre el Tudelano. Empat a 0 del Terrassa davant del Barbastro. I victòria amb remuntada de l'Olot al camp del Nájera per 1-2, remuntant el gol inicial amb gols de Martí Soler i Mario. 1-2, ens arriben ara declaracions del tècnic de l'Olot, ben feliç, Roger Vidal.
7: És molt important la victòria, però a més crec que la mereixíem. Havíem fet prou mèrits i com millor estava va ser quan crec que ha estat un mal refús, una imprecisió dins l'àrea ens ha fet el gol. I em dic que va ser empatar ràpid abans de fer els canvis. Ja que no, perdent ens havien entrat les peces i ara molt bé poder fer l'1-0. Jo vaig fer l'1-1 i després quan anem fer l'1-1, quan tot estava, semblava que estava més igualat, ha estat quan hem pogut fer l'1-2. Jo crec que allà el partit, a part dels primers 15 minuts d'adaptació, de ser capaç d'adaptar-se bé, de tenir aquell punt de pausa quan tocava. S'ha vist accentuat a la segona part fins al gol i després l'ha tancat l'ofici i és capaç de mantenir el resultat.
0: I una altra notícia destacada d'aquest diumenge, la 26a Lliga Catalana ACB per al Barça d'Alexander Sekulić davant del Lleida de Gerard Encuentra.
10: I never take any win for granted.
11: Mai dono per descomptada cap victòria, ni en aquest cas el triomf a la Lliga Catalana. I els dic el mateix als meus jugadors. Cal guanyar-se cada partit, cal guanyar-se la victòria. Nosaltres ens l'hem guanyat. Hem jugat amb intensitat contra grans equips, ben entrenats i amb jugadors extraordinaris. Hi ha moltes coses positives, però com he dit al descans, cometem massa errors. Crec que tenim prou temps per treballar-los, corregir-los i jugar un millor bàsquet, especialment en defensa.
12: Orgullós, no? Orgullós de l'equip, de l'esforç. Encara tenim molt marge de millora, però crec que l'equip ha fet moltes coses bé i marxo amb conclusions positives.
0: Doncs no hi ha temps per més. Eric López, gràcies, bona nit i bona setmana.
13: Bona nit i bona setmana, Ignasi.
0: Fins aquí l'Enjoc, el programa de l'esport català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, Roger Aliaga, el control de so, i els que us hem parlat, l'Eric López i l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens hem pogut recuperar i hem pogut acabar bé el programa. Gaudiu de la nit de diumenge i bona setmana.
14: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local. Són les 10.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

pareja cuando lo fueron, Whitney Houston.

0: Són les 11.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
3: Funky Tracks Radio.
4: No tiene sentido.
5: Yeah. Yeah!

0: Funky Tracks Radio. È un mondo difficile.
1: Funky Radio Show.

0: Són les 12.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

Hola, cocos. En general, tenim la percepció de que el temps passa massa de pressa. Ah, però encara sort que ens queda tota la nostra música. Tot seguit et convidem a donar una volta pels èxits de fa just 40 anys. 1986.

dictador Marcos, s'iniciava la transició cap a la democràcia al país. El 28 de febrer va ser assassinat el primer ministre suec Olof Palme. El 18 de març, el president francès François Mitterrand, socialista, anomena primer ministre el dretà Jacques Chirac, donant inici a allò que el mandatari va anomenar cohabitació. El 14 d'abril, avions americans bombardegen objectius a Líbia. El 28 d'abril d'aquell 1986 va tenir lloc aquell desgraciat accident nuclear a la central atòmica de Txernòbil, a la Unió Soviètica. En la música, el 8 d'abril, la ídol i cantant japonesa Yukito Okada es va suïcidar a Tòquio, provocant una onada de més de 20 suïcidis entre els seus fans. I la sorpresa ens arribava des de Mònaco quan va triomfar en el món discogràfic la princesa Stefania.

I Stephanie, la princesa de Mònaco, es presentava amb una única cançó en diferents versions i en un format de maxi-single a 45 revolucions per minut. El compact disc, el CD, ja s'havia inventat, però encara no funcionava ni a nivell professional ni molt menys encara particular. La cançó era, amb la versió francesa que esteu escoltant, Huracán, en anglès, Irresistible.

records de tota una història. Perquè la història no sembla mai història quan l'estàs vivint, oi? Per cert, Cocodril, tu el 1986 ja hi eres, eh? Aquell any, el 17 de gener, Espanya i Israel establien relacions diplomàtiques. El 31 de gener, un dia després de complir la majoria d'edat oficial, el príncep d'Astúries jurava la Constitució. El 19 de febrer, Xavier Arzalluz va ser escollit president del Partit Nacionalista Basc. 12 de març, s'aprova en referèndum l'ingrés d'Espanya a l'OTAN. 1 d'abril, entra en vigor la primera llei d'estrangeria. 22 de juny, el Partit Socialista Obrer Espanyol torna a guanyar les eleccions per majoria absoluta. El 14 de juliol, primera visita d'un primer ministre xinès a Espanya. El 10 de setembre, l'exetarra Yoyes era assassinada per membres de la banda armada. 10 de novembre, Felipe González era rebut per Fidel Castro a l'aeroport de l'Havana. 1 de desembre, després de diversos fracassos i conflictes interns, Manuel Fraga Iribarne anunciava la seva dimissió al capdavant d'Aliança.

0: popular. En el terreny de les llistes de supervendes espanyoles, la gran sorpresa de l'any la van protagonitzar Víctor Manuel i Anna Belén, curiosament amb un tema que no era propi. Estava escrit per Bernardo Fuster i Luis Mendo, amb Villar Castejón, del grup Suburbano.
1: Ahí está viendo pasar el tiempo.
0: Ajá.
1: La puerta de Alcalá.
0: La puerta de Alcalá, des d'un doble àlbum anomenat genèricament Para la ternura, siempre hay tiempo, va batre tots els rècords. Va ser cançó de l'estiu, va ser la cançó espanyola més venuda d'aquell 1986. Una mañana.

0: La Puerta de Alcalá.
1: La Puerta de Alcalá, mírala, mírala, mírala, mírala.
0: Una d'aquelles cançons de Cocodrils.
1: La Puerta de Alcalá, mírala, mírala, mírala, mírala.
0: Sense data de caducitat. Som al 1986. El 3 de maig es celebra el Festival d'Eurovisió. El guanya Sandra Kim i la cançó Jem la vi, representant a Bèlgica.

Gemma Lavie. Cantava Sandra Kim. Representant a Bèlgica. I va guanyar el primer premi del Festival d'Eurovisió. Sí, corria 1986. A Espanya va ser representada per el grup Cadillac amb un tema propi, Valentino, i un resultat podríem dir mitjà, perquè va quedar en el desè lloc.

Valentino. Posició número 10. Potser no te'n recordes ni d'aquesta ni de la que hem escoltat abans, que va ser la guanyadora, perquè en aquell 1986 ja feia bastant temps que el públic català i espanyol en general no li importava el Festival d'Eurovisió gaire, almenys molt menys que en les dues dècades anteriors, la dels 70 i 60. En canvi, va importar a molta gent que va fer quilòmetres per veure'l de prop la primera i única actuació a Madrid, a l'estadi Santiago Bernabéu, de Frank Sinatra. La segona i última vegada, malauradament, que va poder actuar al país va ser precisament a Barcelona, a principis dels 90, i en el recent inaugurat Palau Sant Jordi.

0: Era la cançó que sonava en aquells moments per les emissores de ràdio i per als seus programes musicals quan Frank Sinatra va actuar per primera i única vegada a Madrid a l'estadi Santiago Bernabéu el 25 de setembre d'aquell 1986. Formava part d'un àlbum amb el mateix títol genèric en producció del millor, de Quincy Jones.
1: Yeah, I think I'll unpack my bags and hang around here a little while longer.
0: Frankie, ulls blaus Sinatra, en el record dels cocodrils de Catalunya.

als Premis Grammy d'aquell 1986, el disc de l'any va ser per aquest Higher Love de Steve Winwood. Un autèntic nen prodigi que al llarg de la història ens ha regalat grans cançons. El Premi Grammy a l'àlbum de l'any va ser per Graceland del vell amic Paul Simon.

Simon en solitari en aquell 1986 i va donar per als ritmes calents, per als ritmes amb to africà, i l'invent va funcionar. El seu àlbum Graceland va ser premi Grammy a l'àlbum de l'any. Aquell 1986 també van rebre premis diversos a la interpretació Tina Turner, Barbara Streisand, el malaurat Roy Palmer, els Eurythmics, però la cançó de l'any va ser un tema benèfic interpretada per Dionne Warwick i alguns amics com Stevie Wonder. That's what friends are for.

0: va ser Premi Grammy 1986 a la cançó de l'any, That's What Friends Are For, interpretada per Jaya Warwick i alguns amics. Aquell any, l'escriptor i dramaturg Antonio Buero Vallejo rebia el Premi Cervantes.
1: Escoltes Cocodril Club.

per no perdre la memòria. Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.

Anem al cinema? En aquesta fantàstica fàbrica de somnis, aquell 1986 per el que estem passejant avui, els premis Oscar van ser per la millor pel·lícula Platoon, millor director Oliver Stone, millor actor Daniel Day-Lewis, millor actriu Jessica Tandy, millor pel·lícula de parla no anglesa, El Asalto, que era holandesa. Per cert, que aquell any Pedro Almodóvar muntava la seva pròpia productora cinematogràfica, mentre el 20 d'octubre la malaguanyada Pilar Miró era anomenada nova directora general de Radio Televisió Espanyola. Però l'Oscar a la millor cançó va ser per Take My Breath Away, de la banda sonora de la pel·li Top Gun, que també es va dir Ídolos de l'aire, protagonitzada per Tom Cruise i Kay Matt Gillis. Era una cançó del grup Berlín. Va ser d'un gran impacte comercial dins i fora de la pantalla. Berlín eren un trio amb veu femenina, Terry i Nan, que per cert va deixar el grup l'any 87, l'any següent.

take my breath away. La cançó de Top Gun. La cançó de l'Oscar 86. La cançó del grup Berlín.

d'avui. Te'n recordes d'haver-la ballat potser a prop de la persona desitjada, perquè en aquell any les discoteques encara posaven lents. Balades meravelloses per ballar de dos en dos. I en el món del cinema, encara que no van tenir premi Òscar, ens agradaria d'aquell any destacar dues pel·lícules per la seva temàtica i especialment per el que més ens interessa sempre als cocodrils, per la seva música. No va tenir Òscar, però la cançó va ser de les més venudes a mig món. També va ser un autèntic omplepistes. Era de Billy Ocean. Tenia un títol original bastant llarguet, When the Going Gets Thought, the Thought Get Going. Aquí, senzillament, a la traducció del títol es va dir Cuando se pone duro. Era la cançó principal d'una divertida pel·lícula d'aventures que ens va agradar tant, i és que érem tan joves, eh? La joia del Nilo. Ah, te s'han recordat, eh? I a la gran pantalla, una guapíssima Catherine Turner, al costat de Michael Douglas i Danny DeVito.

0: I el mes d'octubre d'aquell 1986 s'estrenava a Espanya Se acabó el pastel, pel·lícula dirigida per Mike Nichols i protagonitzada per una parella increïble, Jack Nicholson i Meryl Streep, que es passava mitja pel·lícula embarassada i patint situacions realment embarassoses per culpa del golfo de Jack Nicholson. Però la cançó principal estava escrita i interpretada per la nostra estimada Carly. Carly Simon, la que durant els anys 70 va ser parella artística, però també sentimental, d'un dels millors cantautors de la història, de James Taylor. A la gran pantalla, Se acabó el pastel. Tot començava més o menys així.
1: Cari. Richard, ¿quién es ese del otro lado junto a la del sombrero?
2: Santo matrimonio.
1: Pero no le mires descaradamente.
2: Ellos han decidido amarse y ser fieles el uno al otro hasta que la muerte les separe.
3: Mark Forman es columnista en Washington.
1: El amor es soltero. Es famoso por esa razón. Nos ayuda a mantener solterísimo.

becoming our own again. Carly. Carly Simon. La cansada, se acabó el pastel. Una de les sorpreses musicals i cinematogràfiques d'aquell 1986, per al que seguim donant una volta. Recordo perfectament aleshores, jo tenia el privilegi de realitzar un programa despertador entre les 6 i les 10 del matí de gran audiència, la preocupació a les grans cadenes de ràdio quan el 13 de gener d'aquell 86, Televisió Espanyola, l'única cadena estatal i aquí a Catalunya una de les dues úniques que hi havia, l'altra evidentment era TV3, va decidir començar a emetre també els matins amb el programa Buenos Días. La competència semblava ferotge, però després no va passar gaire res. Els matins van continuar sent de la ràdio. El 18 de maig s'inaugurava el Museu Romà de Mèrida. El 23 de juliol, el príncep Andreu d'Anglaterra es casava amb Sarah Ferguson. Ah, el 86 també va ser l'any de la insurrecció. Manolo García, Quimi Portet i un dels millors grups de la història de la música pop espanyola, El Último de la Fila.

0: El 15 d'octubre d'aquell 1986 es suïcidava Jacqueline Picasso. El 19 de gener moria Enrique Tierno Galván, el viejo profesor.
1: ¡Ojero! El que no esté colocado, que se coloque y al loro.
2: Queremos que Madrid sea una ciudad viva y la viveza de Madrid depende en gran parte de la viveza de estas plazas que estamos recobrando para el pueblo, para la gente alegre y satisfecha, o para la gente que no está satisfecha pero que no ha perdido la alegría, para el que quiere divertirse y vivir. Y que nadie lo vea mal, que los muchachos y las muchachas pueden abrazarse y pueden besarse sin que esto signifique deshonestidad. Hay más deshonestidad en los que miran que en los que hacen. ¡Vota más!
0: El 30 de març ens deixava James Cagney, l'actor nord-americà, geni del cinema negre. El 23 d'abril, Otto Preminger, cineasta nord-americà de gran prestigi. El 13 de juny, Jorge Luis Borges, escriptor argentí. El 25 de juliol d'aquell 86, moria Vincente Minnelli, el popular cineasta nord-americà. El 31 d'agost, Henry Moore, l'escultor abstracte britànic. El 30 de novembre, Cary Grant, l'actor britànic, tot i que afincat des de la seva joventut a Hollywood, que per molts va ser el més gran dels actors cinematogràfics. El 86, el 13 de juny, també ens deixava Benny Goodman, considerat el més cèlebre clarinetista de jazz.

però des de l'estudi Cocodril avui també voldríem tenir un record per Ulises Montero, el conegut músic de la movida madrilenya, que moria el 29 de desembre d'aquell 1986, famós per les seves interpretacions al saxo, especialment amb un dels millors grups de l'època, els Gabinete Caligari.

0: Aquesta peça es deia Toca la Uli. Va ser l'homenatge de Gabinete Caligari a un dels seus grans músics, Ulisses Montero, que ens deixava el 29 de desembre d'aquell any. L'any en el que Jordi Llopart va ser campió d'Espanya dels 50 quilòmetres marxa. El Barça de bàsquet guanyava la Recopa d'Europa. I el Real Madrid ho guanyava quasi tot aquell any. Es va proclamar campió de Lliga i també va guanyar la Copa de la UEFA. Per la seva banda, el Saragossa va ser el guanyador de la Copa del Rei de Futbol. Álvaro Pino va guanyar la Vuelta Ciclista a Espanya. Argentina es proclamava campiona del món en el Mundial de Mèxic. Espanya va realitzar un partit històric quan va derrotar la potent selecció de Dinamarca per 5 gols a 1. 4 d'ells, obra d'Emilio Butragueño. Aquesta és la música incidental d'un dels grans èxits comercials de la temporada a la gran pantalla d'aquell 1986. Tot i que per molts crítics era com un videoclip llarg, va tenir un gran impacte comercial. 9 setmanes i media, dirigida per Adrian Lane i protagonitzada per Kim Basinger i Mickey Rourke, que deia...
1: Te quiero. Vuelve, por favor, antes de que llegue a los 50. ¿Por qué?
0: Recordem que la frase publicitària de la campanya de llançament de l'estrena de la pel·lícula era «Cuando algo está muy caliente, déjalo que se queme». Però abans de la separació, una nit, Mickey li feia l'amor a Kim Basinger sota la pluja. Després ella es va refredar i ell la cuidava, li donava sopetes calentes al llit, mentre de fons sonava aquesta joia, Brian Ferry, el líder de Roxy Music, esclau del teu amor. Slave to love. Records de tota una història.

Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Es la una.
1: Badalona 94.4.
2: Som Radio Ciutat de Badalona, la ràdio de...

0: programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar novament en connexió. Algú va dir que l'alegria és un dels principals components de la fórmula de la salut. És clar que sí. Com deia el poeta Mario Benedetti, hay que defender la alegría. A través de 100 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears per la FM. Algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la tele, de la TDT. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res i alguna vegada has fet tard, t'has despistat o t'has dormit, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos dels últims anys a les plataformes iVox.com o Spotify i també a Google Podcast. Ai, digue-ho als teus amics. Així en serem més. I ja en som molts. En aquesta història que va començar el llunyà octubre de 1993. Últimament, et demano que ens diguis quines són les teves 10 cançons preferides de tota la història, de tota la teva vida. I, evidentment, n'hi ha moltes més. Però el joc està en això, en resumir-ho, en comprimir-ho en 10 temes per compartir amb tots els amics. I esteu participant molts aquí, per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Però han sigut bastants els oients que a través de correu electrònic i també el grup del Facebook, el grup dels oients d'aquest programa, el grup dels seguidors, el grup Cocodril Club, m'han demanat que jo també aporti les meves 10 cançons. Bé, ja sabeu que habitualment en el programa sempre poso alguna d'especial, perquè per sort en tinc moltes. Però avui m'he decidit i a més molt a gust. I començo amb una sintonia per la que sento un amore especial. Era 1984. Vaig utilitzar per la ràdio, però com tantes altres coses, la ràdio està tan vinculada a la vida i als sentiments. Va ser com un conte, va durar 4 dies, però no l'he oblidat mai. El què? Bé, coses que m'estaven passant mentre feia altres plans, com deia John Lennon, mentre m'arribava aquest disc del grup Caso, En cada quilo. I vaig pensar, això està bé. Però després, al pas dels anys, li he afegit un plus de carinyo. Com dieu vosaltres, podrien ser moltes més, però aquestes són les meves 10 per ordre cronològic, no per ordre d'importància. Així que començaré amb una cosa que em tornava boig quan jo ni havia arribat als 10 anys, però m'encantava el seu ritme. Bring a Little Lovin', amb Mike Kennedy al capdavant de Los Bravos. Sabeu que és una versió, però que en aquest cas és molt millor que l'original.

Bring a little loving. Dame un poquito de amor. Era el tema central de la segona pel·lícula de Los Bravos, de la seva banda sonora. I a més li donava títol, després de Los Chicos con las Chicas. No era gens habitual en aquell temps, i tampoc ara, que un grup espanyol arribés a les llistes de supervendes de Gran Bretanya o d'Estats Units, que sempre han estat els països que han marcat tendències a nivell internacional. Però els Bravos, que ja ho havien aconseguit amb Black is Black, van repetir amb aquest Bring a Little Lovin' el 1968. Va arribar al Hot 100 dels Estats Units fins al número 51, que no està gens malament, és a dir, a la meitat de la llista. I com us deia, bueno, jo llavors només coneixia aquesta, com m'imagino que la majoria de vosaltres. Anys més tard, em vaig assabentar que era una versió d'un grup australià, els Sis i Bits, que van fer coses molt notables, que m'agraden molt, però que en aquest cas, doncs al costat de la versió dels Bravos, la veritat és que ens agrada molt més la versió. Ja hem escoltat l'original en alguna ocasió aquí al programa, però ara estem amb les meves 10 cançons. En segon lloc, com no podia ser d'una altra manera, la genial Creedence Clearwater Revival. I n'hi ha moltes d'ells que m'agraden, però escolliré, perquè té una anècdota inclosa, Green River. Resulta que ja feia dies que m'agradava molt aquesta cançó i no podia comprar el disc perquè no m'arribaven els calés per comprar tots els discos que sentia per la ràdio i que m'agradaven, no? Però un diumenge la van posar per la ràdio, al matí. El meu pare em va dir, t'agrada molt aquesta? Dic, sí, però és que em falten tants duros per arribar, crec que valia 90 pessetes el single, no? I el meu pare em va donar el que em faltava, però era diumenge i estava tot tancat. Aleshores, vaig recordar que en el vestíbul de Ràdio Barcelona, al carrer Casp número 6, que és l'única emissora històrica que continua estant al mateix lloc des de finals dels anys 20, doncs hi havia una màquina de discos. No una màquina d'aquelles que tenien els bars, que posaves un duro i sonava el disc que havies escollit. No, una màquina que venia discos, com altres màquines, que venien tabac, no? Però ja n'hi havia uns quants que estaven de moda. Vaig anar corrents i estava la que jo volia, així que no em vaig tenir que esperar el dilluns. El mateix diumenge vaig tenir per matxacar-lo, per posar-lo tantes vegades com vaig voler aquest Green River de la Creedence.

era 1969. Creedence Clearwater Revival. Green River. La segona per ordre cronològic de les meves 10 cançons especials. Tu també pots participar. Envia'm la teva selecció per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. L'altre dia, al grup del Facebook del programa, el grup Cocodril Club, vaig publicar una foto del meu primer tocadiscos i vaig dir 1966. El meu primer tocadiscos, marca Stiver, va costar 5.000 pessetes, una petita fortuna en aquella època. Sempre agrairé el gran esforç que va fer el meu pare fent hores extres per poder-me'l comprar. Records d'aquella sensació tan excitant de poder escoltar les cançons que t'agradaven tantes vegades com volguessis i compartir-les amb els teus amics. Sensacions que no tornaran mai més. Perquè ara és tan fàcil escoltar les cançons que t'agraden. I immediatament va contestar-me la Rosa Maria Galbany, Om, que va dir: ben cert, Albert, sensacions que no tornaran mai més. A vegades em pregunto si la joventut actual tindrà records tan especials i intensos com nosaltres. A mi, una amiga em va regalar el primer long play, recordo que era el Hotel California dels Eagles, i ben bé vam tardar un parell d'anys a poder tenir el primer tocadiscos. La mare es va treure els 600 que teníem i amb el que li van pagar ens va comprar un equip Vieta. Aquell disc, aquell primer disc, va arribar a treure fum de tant posar-lo. I és que no en teníem cap més, ens diu la Rosa Maria Galbany. Ah, records de tota una història, perquè la història, cocodril, cocodrila, no sembla mai història quan l'estàs vivint, eh? La tercera simbolitza les festes particulars. Quan a mi ja m'agradava fer del capone, el capone dels discos. Llavors no es deia ni pinxadiscos, ni DJ, ni disjockey. No, no, era el capone. I clar, d'aquelles festes, el record que m'ha quedat, com m'imagino que molts de vosaltres, és que els lents sempre arribaven massa tard, perquè les noies havien d'arribar massa d'hora a casa, no? Si no, el càstig podia ser enorme. Bueno, però tot i arribant tard, si encara no havien marxat les noies, era tan difícil que et diguessin que sí, i tu portaves tota la tarda esperant que arribessin els lents per veure si així tenies l'excusa per apropar-te a la noia que t'agradava, no? El no era el més habitual, eh? Ja ho sabeu, la majoria de vegades. Però de tots aquells lents de les festes particulars, el que més m'emocionava era aquest.

Marie Jolie. La música penetrant dels fills d'Afrodita, Afrodite Child. Ja no hi són cap dels dos, Dennis Roussos i Vangelis. Crec que eren cosins. Quina combinació més guapa, més original. Els dos junts, eh? Vangelis posant la música i Dennis Roussos la veu. Segur que deuen estar experimentant allà dalt. No, la que a mi m'agradava quan aquelles festes particulars no es deia Marie, com aquesta Maria bonita d'Afrodite Child, no? Com es deia? Ah, sí, es deia Cèlia. Però re, sempre se n'anava amb el xulo Piscines, amb el tio més xulo allà de la festa, no? El que ja m'enteneu. Estem amb les meves 10 aquí al Cocodril Club. El teu Coco. Vosaltres també em feu recordar moltes, moltes coses. Preparant aquesta selecció, he recordat també aquell temps en el que treballava en una oficina per poder-me pagar la ràdio. Sí, a la ràdio no tan sols no cobrava, no. A mi la ràdio i fer pràctiques a la ràdio em costava diners. Jo havia de posar de la meva butxaca els transports, les piles, la gravadora, el micròfon i després esperar que fossin bona gent i passessin per antena el que jo havia gravat, les meves entrevistes, pel carrer o pels famosos que trobava a vegades signant llibres amb uns grans magatzems, per exemple. D'aquells temps d'oficina vull tenir un record per les meves companyes i companys, per l'Anna Maria, per la Loli Grau, per la Rosangeli, però sobretot per l'Andreu. L'Andreu tenia 10 anys més que jo, jo era un adolescent, ell ja era un tio així consolidat i vaig aprendre molt d'ell en aquell temps. En principis dels anys 70 era el meu referent, era el meu heroi, i em sap molt de greu que no l'hagi localitzat per enlloc. Fa molts anys que no sé res d'ell, i ara amb les xarxes socials no vull pensar per què no hi és, per què no el trobo per internet, perquè sempre estarà en el meu record, per exemple, quan se n'anava el jefe, que era alemany, i ell cantava les cançons de moda. Recordo especialment quan cantava aquesta.

va ser el primer gran èxit de David Bowie a l'estat espanyol. Aquí es va reeditar uns 3 anys més tard de la seva publicació original, perquè la primera vegada no va passar gaire res. Starman, el malaurat David Bowie, sí. Us doneu compte que ens falten molts referents. Nosaltres encara hi som, però ja ens falten molts referents, alguns dels quals van marxar a una edat molt més jove de la que ara tenim nosaltres, no? Aquelles coses que et fan reflexionar i menjar-te una mica el tarro. Però estic molt a gust compartint amb tu les meves 10 cançons especials que no estan aquí en aquesta selecció perquè siguin bones, que també, sinó bàsicament per motius sentimentals. L'altre dia, en el grup del Facebook dels oients d'aquest programa, en el grup Cocodril Club, en el grup que està esperant que tu també t'hi agreguis i diguis la teva, l'amic Joaquín Mateu deia: somos de una generación que mandaba cartas, que bailaba los lentos. Somos una generación que nunca más volverá. Una generación que fue a la escuela y volvió a pie. Una generación que hizo la tarea sola para salir lo antes posible a jugar en la calle. Una generación que pasó todo su tiempo libre en la calle. Una generación que jugaba al escondite cuando oscurecía, que hizo pasteles de barro, que coleccionaba bolitas de canicas, que amaba los chupetines, que hizo juguetes de papel con sus propias manos. Una generación que coleccionó fotos y álbumes de recortes. Una generación que tuvo padres no ancianos. Una generación que se reía bajito antes de dormir, para que los padres no supieran que todavía estábamos despiertos. Una generación que está pasando y que desafortunadamente nunca volverá. Gracias por el temps que ens has dedicat, amic Joaquín Mateu. Bueno, d'aquella etapa meva a l'oficina, desitjant que a la ràdio em donessin una primera oportunitat cobrant i no que em costés diners, recordo especialment de totes les que m'agradaven, que eren moltes, perquè és que a més era una època d'una intensitat i d'una qualitat musical increïble, no? La majoria de les novetats eren boníssimes, però, en fi, destacaré només una d'aquella època.

0: Long, long time, sí, sí, fa molt de temps, de quasi tot. Però hi ha cançons sense data de caducitat, com aquest, increïble. Rocketman, per sempre, Elton John. Recentment, una versió de Dua Lipa l'ha portat una altra vegada al primer lloc de les pistes de ball i de les emissores de ràdio musicals. I els més joves la ballen amb nous arranjaments.
1: Escoltes Cocodril Club.

0: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Quines serien les teves 10 cançons preferides de tots els temps? Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub.junt@gmail.com. A petició d'alguns de vosaltres, avui estem compartint les meves. I, és clar, Carly, el meu primer amor musical, Carly Simon, me la va presentar Rafael Túria en els seus fantàstics programes plens d'enginy, de personatges i de bona música que feia als anys 70, especialment els dissabtes a la tarda a Ràdio Barcelona. El Túria i sus afluentes, Sabadeando, en fi, una ràdio innovadora que no ha deixat empremta, perquè pràcticament ara ja no fa ningú aquest tipus de ràdio. Potser nosaltres som els últims romàntics. Bueno, de Carly Simon m'agraden gairebé totes, però no posaré cap de les més conegudes per fer-ho una miqueta diferent, no? A més, em sembla que aquesta, encara que no l'hagis sentit mai, et pot agradar a la primera. It was so easy then.

It Was So Easy Then. Carly Simon. Aquesta cançó diu: era tan fàcil aleshores? Sí. Llavors, en aquella època d'adolescència i primers anys de joventut, tot era molt més fàcil, no? Després ens vam començar a complicar la vida de mala manera. Bueno, però segueixo amb les meves 10 especials. El 1974, primer viatge a París, primer dels 14 que he fet, perquè és la meva ciutat preferida. Però aquest és un altre tema. En aquell primer viatge no teníem un duro. El Jaume i jo no podia conduir encara, no tenia carnet. Anàvem amb el seu 850 de segona mà, que s'escalfava moltíssim. Era el mes d'agost, per tant, havíem de dormir de dia i conduir de nit, que feia més fresqueta. I de nit captàvem perfectament Radio Luxembourg, que em va presentar com una novetat d'aquell moment, agost del 74, una cançó que per sempre més m'ha agradat tant com la primera vegada. Del canadenc Gordon Lightfoot.

per si t'interessa. La cançó es diu Sound Down i ell és Jordan Lightfoot. Espero que t'hi trobis molt a gust aquí al club i en aquesta part del programa compartint les meves 10 cançons especials. El 1977 ja em podia considerar professional de la ràdio. Estava en plantilla fix d'una emissora històrica de Ràdio Terrassa, que després a la FM va ser Radio Club 25. I jo vivia a Barcelona. Un matí, a quarts de vuit aproximadament, anava cap a Terrassa, que jo començava en antena doncs, a dos quarts de nou, escoltant Ràdio Barcelona amb un programa despertador que feia Pepe Navarro. Sí, sí, el del Mississippi, molt abans, presentava programes musicals boníssims, amb molta marxa, molt ben quadrats els discos, molt ben escollits. Aquell era un Pepe Navarro ideal per mi, no? Bueno, em despertava en el viatge a Barcelona-Terrassa. I un dia va presentar un grup nou, desconegut, Dire Straits, i va dir que això es deia Sultans of Swing. Bueno, gairebé paro el cotxe al mig de l'autopista perquè no podia estar per dues coses a la vegada. No podia estar escoltant aquella cosa que m'estava causant un impacte tremendo i al mateix temps conduir. A l'arribar a Terrassa vaig començar a trucar totes les discogràfiques a veure de qui era, de quina editora era aquest disc per tenir-lo i posar-lo immediatament al meu programa.

Sultan Sob Swing. El primer gran èxit de Dire Straits, que en castellà podríem traduir com Terribles Estrecheces, perquè quan van començar no tenien ni un duro. Ah, i aquest regal final, aquesta guitarreta de Mark Knopfler. Fota-li! Són les meves 10 cançons especials. Espero les teves per compartir-les amb molt de gust. Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Me'n queden dues. Aquesta no sé per què... Bueno, sí que sé per què. Forma part d'aquestes 10. Ja us he dit que són bones, però no estan perquè siguin bones, que també ho són, sinó per motius sentimentals. És de 1984 i d'un senyor d'un únic èxit, un one-hit wonder, Nick Kershaw, Wall It Be Good.

Vaig tenir l'ocasió d'entrevistar-lo personalment. És anglès. Va venir al meu programa Los Musicales de la cadena catalana. Nick Kershaw. Will It Be Good. 1984. Seria bo. El cas és que jo sempre us demano, entre altres coses, les vostres 10 cançons preferides de tots els temps, i m'ha passat, pues, com a vosaltres, que n'hagués posat moltes més, no? Però com que porto el programa, almenys podria posar la onzena, no? És que, esclar, jo les he escollit per motius sentimentals i us he explicat aquests motius pràcticament a cada cançó. Hi ha una que vaig tardar 40 anys en tenir. I per això jo crec que hauria de formar part, perquè mai he tardat tant en aconseguir una cançó amb una bona còpia, ni tant he tingut tant interès mai durant 40 anys en recordar-me d'una cançó i de voler-la tenir sencera i amb una bona qualitat. Bueno, la història va ser que jo gravava de la ràdio les cançons, però també algunes presentacions, perquè em volia dedicar a això quan era molt jovenet, i també gravava trossos de les locucions dels locutors de l'època, no? I un dissabte a la tarda, a Ràdio Barcelona, Rafael Túria va presentar una novetat que em va encantar, però jo vaig prema el play rec quan la cançó ja estava començada. A més, era una mitjana, amb la qual cosa durant 40 anys he tingut aquesta cançó amb mala qualitat de so, i a més, només tenia un fragment. I no hi havia aplicacions per identificar una cançó, però quan van començar aquestes aplicacions, el Shazam i tot això, tampoc la trobaven, o sigui, no estava registrada realment. Això encara em va picar més, no? I vaig començar a preguntar, per exemple, a José Ramón Pardo, que és un gran expert en música, i no la va identificar. I a altres amics, a Quique Rodríguez Fina, per fi Quique la va trobar. La va trobar, i llavors ja el saber el títol i l'intèrpret, perquè el títol podria ser Rosalie, perquè ho diu diverses vegades, però buscant per Rosalie no sortia aquesta versió, sortien altres cançons que es deien Rosalie, o alguna cosa relacionada amb Rosalie. Però el tema estava en trobar l'intèrpret, que resulta que era Sam Neely, i quan jo el vaig localitzar, pobret, ja ens havia deixat, perquè això hauria de ser el 2008-2009, i ell se'n va anar a l'altra dimensió, el 2006. Bueno, buscant per internet aquestes coses, a vegades coses bones que tenen les noves tecnologies, un senyor de Canadà va ser tan amable d'enviar-me el vinil original.

Quina llàstima, ja arribo a la última, una de Batiato, em posaria 50. Però ell va haver-hi una temporada que sempre acabava els seus concerts amb aquesta i l'auditori era una festa. El Centro de Gravedad Permanente. Encantat, tot un plaer. No perdis la sintonia. Cocodril.

0: Són les dues.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.